0: El poder adquisitiu del col·lectiu docent
1: de la ciutat cooperativa.
2: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
3: Hola, bon dia.
4: Amb ritme, proximitat i bon humor.
2: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer, el món des d'una...

0: Més de 45 anys amb tu.
1: El so de les ones, a Ràdio Sant Boi.

Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Puja la música i queda't a Ràdio Sant Boi.

0: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
1: De la Ciutat Cooperativa.
2: L'estadi Valdiri Aleu celebrant aquesta grandíssima victòria.
0: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: Forever Joves. Forever Joves. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
0: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida.
0: Forever Joves.
1: Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.

Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat.

0: Cuplejant.
1: Som a tot el país.
0: Cuplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Cuplejant. Amb Caral Pedemonte.
1: I a la teva ràdio.
2: Cuplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi.

El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, amb tu, des del 1980.

Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, Lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

els dimecres a les 4 de la tarda, Macedònia Musical, un postre radiofònic servit amb molt de gust. Macedònia Musical, cada dimecres a les 4 de la tarda, amb el Joan Sola.

mirat el WhatsApp, m'has deixat en visto, m'estàs fent un ghosting que flipes. Podria ser jo, però tinc molt clar que ets tu, tant de bo fos una altra cosa. Què passa si em trobes? Com ho justificaràs? Faràs veure que no em coneixes. Espero no anar sola i que tu vagis sol. Pots deixar-me de seguir, please?

Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: La música te la posem a Ràdio Sant Boi.

literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM. Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ens acompanyes al 89.4 de la FM.

0: en femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.

Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, pública, local i teva.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, tota una vida al teu costat.

0: Agenda Carreta, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
1: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
2: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
3: De la ciutat cooperativa.
0: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Amb ritme, proximitat i bon humor.
0: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer. El món des d'una mirada santboiana.
5: Forever Joves. Forever Joves. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
6: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
5: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
6: Qui estima la música, estima la vida.
5: Forever Joves.
6: Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.

0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites. Un viatge conduït per Sergi Darrés.
1: ¿Cree usted en la existencia de extraterrestres?
2: Tendría que decirle lógicamente que no. Dadas las enormes distancias que habría que atravesar en el espacio, la energía necesaria sería excesiva para la capacidad de una
1: teorías
2: nave
1: espacial. Convencionales. Cuando las teorías convencionales y la ciencia no nos ofrecen ninguna respuesta, no podemos finalmente buscar en lo paranormal una explicación posible.
2: Lo que me parece imposible es que existan respuestas más allá de los límites de la ciencia. Las respuestas están ahí. Solo hay que saber buscarlas.
1: De ahí viene la I de FBI.
0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
3: Hi ha dues opcions. O estem sols a l'univers, o no hi estem. Totes dues són igualment aterridores. Això ho va dir l'Arthur C. Clarke. I això, amigues i amics, és una d'aquelles frases que serveix tant per començar un programa sobre extraterrestres com per justificar per què encara hi ha gent que parla amb la Siri com si fos un ésser superior. Des de fa dècades, cada llum rara al cel, cada radar espatllat i cada globus meteorològic s'han convertit en una prova definitiva de que ens visiten éssers d'altres mons. Però què hi ha de cert? Són realment naus alienígenes o només les excuses més creatives per arribar tard a la feina? Avui parlarem d'ovnis, o com ara es diuen oficialment, fenòmens aeris no identificats, o FANI. Passarem per Roswell, els homes de negre, els dibuixos del camp de blat, les autòpsies alienígenes dels 90, les abduccions i les sectes còsmiques que esperen l'arribada dels germans estel·lars. Tot plegat amb una bona dosi d'humor i de rigor, perquè si no riuen els aliens, com a mínim, ho fem nosaltres. La veritat pot ser allà fora, però el wifi no arriba tan lluny. Benvinguts i benvingudes a La Terra no és plana, el podcast on mirem de separar la realitat del plat volador. Avui, ovnis, extraterrestres i aquella sensació de que potser no estem sols, o potser sí, i només ens falten amics. Per començar, com sempre, saludem el nostre geòleg de confiança, professor, divulgador i promotor de la plataforma geòleg.cat. Sí, l'home que es coneix la Terra pam a pam, en Jordi Vilà. Hola, Jordi. Jordi?
4: Moment.
3: Jordi, què fots aquí dalt?
4: Vinc, espera't,
3: no sé si saludar. Escolta, què fots aquí?
4: Perdó.
3: Baixa. Ui,
4: perdó.
3: Baixa d'aquí, home.
4: És que sabia que era aquesta hora, però és que estava instal·lant unes antenes aquí a la teulada. També m'estava posant càmeres per veure el cel. Perquè...
3: I què busques aquí dalt? Què pots...
4: Busco vida extraterrestre.
3: Escolta, jo crec que si t'han de buscar, si volen ja et trobaran, que tampoc ets tan petit, A més, bueno, ells rai que segur que la cobertura no els hi falta pas, escolta'm. Escolta, entrem en matèria. Tu què et sembla? Ens visiten? Són éssers de l'inframón? Estan entre nosaltres camuflats i vestits de Donald Trump? O què? Què tal? Què en diries?
4: Mira, quan sentim la paraula ovni, de seguida ens ve al cap aquell el platet volador que fa els cels. Potser no fa ni soroll, perquè molts no fan soroll. És una cosa molt, molt curiosa. També pensem també en aquests senyors amb els dits grossos, els ulls grossos, que ens diuen porta'm davant del teu líder.
3: I de color verd, o d'aquell color blau cel, no? D'aquell color blau.
4: Exacte. Sí. Però bé, és un concepte, per això, que és dels pocs conceptes d'aquests tan curiosos que no va néixer a Hollywood.
3: No?
4: Sinó que va néixer durant la Guerra Freda, el concepte ovni. Sí, sí. Mira, entre la Guerra Freda ja ho saps que hi havia les dues superpotències, Estats Units, la Unió Soviètica, s'espiaven, s'enviaven avions, s'enviaven satèl·lits, es miraven constantment. Doncs tot això va crear una conspiranoia al voltant de tots aquests ovnis. Tothom veia ovnis a tot arreu. I mira, fixa't, però comença en un moment molt concret. Això dels ovnis.
3: O sigui, té data, diguem.
4: Sí, sí, té una data. Comença el 24 de juny de 1947, quan un pilot civil nord-americà, que es deia Kenneth Arnold, va dir que havia vist 9 objectes metàl·lics volant a prop del Mont Rainier a uns 2.000 km per hora.
3: Caram, i com ho va calcular això? Així, a ull?
4: No ho sé massa bé com va poder fer els càlculs, però, esclar, els va descriure ell com un platet saltant sobre l'aigua. I d'aquí li ve el nom de platet volador. Perquè la premsa ja va fer la resta, va magnificar, va fer un boom mediàtic bestial i n'hi va dir platets voladors, flying saucers, en deien.
5: Però, què has dit que era, esclar, aquest senyor? Què has dit que era? Has dit que era un...
4: Era un pilot.
5: Un pilot d'avió de...
4: Civil, sí.
5: Civil, no era militar.
4: Civil. Però, esclar, després, al cap de dues setmanes, tota aquesta voràgine, aquest boom informatiu, tot aquest, això tan mediàtic, saps què va passar?
5: A veure?
4: Roswell. Cas Roswell.
5: Ah!
4: Un granger. Sona. I tant, un
5: els
4: granger.
5: Els que som uns friquis del mundillo, ens sona molt, no, això.
4: I tant, i tant. Un granger va trobar unes restes metàl·liques estranyes, i l'exèrcit de la base més propera, sí, va dir a la premsa, atenció, que havien recuperat un platet volador.
5: L'exèrcit, eh?
4: El mateix, sí, els mateixos. Sí. No, però és que algú se li va anar una mica la pinça, perquè l'any demà van enviar un comunicat oficial rectificant.
5: Ah,
4: van dir, no era un platet volador, era un globus meteorològic.
5: Llavors, clar, qui es va encarregar de la comunicació inicial, suposo que devien al carrer, eh?
4: Terrible, terrible, perquè a partir d'aquí es va generar tot aquest sensacionalisme al voltant dels ovnis, i el cas Roswell, ja saps que va durar anys i anys i anys, i fins i tot hi ha aquelles mítiques fotografies d'un alien fent-li una dissecció, d'un... diuen que tenen aquest ovni a dins de l'àrea 51, totes aquestes coses que no sap ningú, tan críptic tot plegat, eh? Però bé, el que realment havia caigut en aquella granja de Texas va ser una part del projecte Mogul. Era un programa secret dels Estats Units per detectar explosions nuclears soviètiques. I ho feien amb globus que volaven a molta alta altitud. Però, és clar, això, vulguis o no, ven els diaris.
5: Per tant, sí que la rectificació, diguem, és el que tenia raó, no? És a dir, el segon comunicat,
4: exacte,
5: dient era un globus aerostàtic, no?
4: Exacte,
5: costava molt més de la realitat.
4: Però és clar, és que trobar un globus meteorològic no dona titulars.
5: No. Clar, sí, de fet, aquí canvis... haurien de saber qui va emetre el primer, no? I exactament per què, amb quina era la intencionalitat, no?
4: Aquí hi ha algú que va patinar molt fort. Hi ha algú que va patinar.
5: No, doncs però aquí... aquestes coses casuals no solen ser. És a dir, alguna intencionalitat devia haver-hi, no? Segurament.
4: No sé, clar, guerra, pensa el context, guerra freda, tot molt críptic, eh? No, no, però allà Roswell es converteix en el naixement oficial de l'ufologia. L'ufologia és una pseudociència dedicada a estudiar els casos d'objectes voladors no identificats.
5: Que segurament trobaríem algú que ens rebatria això de que és una pseudociència, eh?
4: Sí, sí,
5: no volem
4: fer
5: enfadar ningú.
4: No, és la
5: intenció d'aquest podcast mai, però... Vull dir que ara fem afirmacions que ens tirem una mica a la piscina, però en tot cas... a veure, cal dir-ho. Si la ufologia és la ciència que mira el cel i veu els objectes estranys, home, això pseudociència no seria. Ara bé, si arriba a conclusions sense utilitzar el mètode científic, llavors ja estem parlant d'una altra cosa, eh?
4: Exacte, però mira, això em dona molt peu a dir, doncs, que, per exemple, van rebre tantes trucades l'exèrcit, tots els organismes d'Estats Units, van rebre tantes trucades i tantes denúncies d'haver vist objectes al cel que es van fer una sèrie de projectes per verificar-ho. Se'n van preocupar.
5: Va haver feina,
4: sí, va haver-hi feina. Es va crear un projecte, per exemple, el 1947, que es deia Projecte Sign, el 49, el projecte Dutch, i finalment el projecte Blue Book, que va durar del 52 al 69. Es van
5: eren analitzar... oficials?
4: Sí, eren oficials d'Estats Units. Es van analitzar 12.000 casos d'avistaments.
5: De què? D'avistaments?
4: Avistaments.
5: 12.000,
4: així. Sí, sí, sí. Mira, 94% d'aquests avistaments són fenòmens explicables. Un avió... un globus, un planeta...
5: O sigui, entenc que parteixes dels informes que van fer aquestes comissions d'investigació, diguem.
4: Exacte. També hi havia núvols lenticulars, reflexos raros, meteorits, o fins i tot un whisky de mala qualitat, que també et fa veure coses a vegades.
5: Segur que sí, i no només
4: sí,
5: el whisky.
4: Sí, sí, sí. Però l'altre 6% que queda eren casos sense una explicació suficient, però cap amb evidència de vida extraterrestre.
5: Ni un, eh?
4: No t'ho puc explicar perquè no sé què carai ha passat per aquí, que podia ser un avió, un satèl·lit, algo que he vist per allà, doncs mira, pot passar això. La conclusió, el projecte es va tancar el 1969 amb una conclusió molt clara, que era que no hi ha proves que cap observació d'OVNI representi tecnologia extraterrestre o una amenaça pel nostre seguretat nacional. I aquí es va tancar.
5: Déu-n'hi-do.
4: Vale?
5: Déu-n'hi-do.
4: Però, esclar, hi van haver-hi casos que ara últimament, a més a més, s'han destapat, s'han desclassificat, que n'hauràs vist alguns, com és, per exemple, el cas del Phoenix Lights a Arizona, el 1997, on milers de persones van dir que van veure una enorme formació de llum sobre el desert. Aquests llums doncs, no feien soroll, volaven tots junts, vale?
5: En formació, no?
4: Sí, en formació. Bueno, el govern diu que eren bengales, vale? Van disparar doncs, unes bengales.
5: El mateix govern? Bengars,
4: sí, i les feien volar, suposo, feien proves. Bueno, els testimonis van dir que era una nau de 2 quilòmetres. Les càmeres, els càmeres diuen doncs, que ja els píxels són massa grossos i no es veu bé.
5: Ja. Sí, el paper ho aguanta tot, eh?
4: Sí, sí.
5: Clar, si no després hi eres i no ho vas veure tu mateix... Eh?
4: Oh, clar. Després hi ha el cas Tic Tac, el 2004, te'n recordes? Hi ha una imatge d'un avió que persegueix una espècie d'objecte lenticular que diu que va a una velocitat increïble, es mou de manera impossible, fa girs inesperats...
5: Sí.
4: No, el vídeo aquest s'inclou en un informe del Pentàgon i es va desclassificar. No hi ha una explicació definitiva d'aquest cas.
5: Doncs aquí potser hi ha un filó.
4: No ho sé. Però pot ser un dron, pot ser un error dels instruments de mesura de l'avió.
5: O... El que sempre m'ha fascinat d'aquests vídeos, no sé si estaràs d'acord amb mi, és que no n'hi ha mai cap que sigui nítid. Sempre es veuen malament, i borrosos, i de lluny, i no? Sempre és confús, no?
4: Sí, tot és molt pixelat, tot és molt borrós.
5: I mira, jo fa 20, 30, 40, 50 anys ho podria entendre, tenint que la qualitat de les lents del vídeo doncs, eren inclús el suport electromagnètic donava pel que donava, però
4: exacte.
5: A dia d'avui, que tothom porta càmeres d'altíssima definició al damunt, no? És fascinant que no, més enllà de la intel·ligència artificial no hi hagi hagut cap fotografia ni cap vídeo prou nítid, no?
4: Sí, és curiós. Però bueno, si et remets una mica també allà on hi ha hagut avistaments, a veure, avistaments, si ja et fossis un mapa, n'hi ha a tot el món, eh?
5: Segur.
4: Però on realment n'hi ha molts i on concentren el 90% de tots els avistaments és Estats Units, Japó i Orient Mitjà.
5: Ah, sí? Japó no ho tenia controlat,
4: sí.
5: Això?
4: Sí. Japó es veu que hi ha un poble que l'han decorat amb motius extraterrestres perquè és famós pels avistaments que hi ha allà. Que mira, han tret un rèdit turístic d'això. Però, ostres, és curiós. No se'n van, a Sud-amèrica, a Àfrica. No hi són.
5: Fixa't que no els agrada tant, potser, allà.
4: No.
5: Tot i que és curiós, perquè sí que hi ha moltes teories, no?, que parlen de les... Si ho parlarem més endavant, però les piràmides, els dibuixos del desert de Nazca, etcètera, eh? Ja parlarem més endavant, com us dic, i tindrem ocasió d'anar-ho desgranant. De tota manera, tot això es basa en éssers que pretesament provenen de l'espai sideral, de milers de milions d'anys llum, fins i tot, no? I que haurien vingut a la Terra a veure'ns, a explorar-nos, a explotar-nos, no?
4: Sí. Mira, la ciència no nega en cap cas que no hi hagi vida fora de la Terra. És més, la busca a fora de la Terra, aquesta vida. La busca incansablement. Totes les missions porten algun aparell que serveix per detectar molècules associades a la vida.
5: I de fet, ara que dius això, va sortir fa poc una notícia de la NASA que de tant en tant sembla com que recurrentment surt, dient que han trobat indicis, no?, a un altre planeta, a Mart...
4: Serien, de fet, els indicis més clars que hi ha hagut fins ara de vida extraterrestre.
5: Déu-n'hi-do. Però no demostra que n'hi hagi.
4: No demostra que n'hi hagi, però, ostres, aquesta realment sí que fa molta pudor de socarrim. És a dir, sí, sembla que sigui de veritat, que hi hagi hagut vida a Mart. I és que ja no s'han trobat uns minerals, molt petitonets, eh? Amb una forma, ells en diuen, amb un patró de pell de lleopard. I aquests minerals a la Terra només es formen quan hi ha activitat microbiana. Uh-huh. Només estan associats a activitat microbiana. No es poden formar de manera natural, diguéssim, enterrats amb la roca o això. Necessiten activitat.
5: O sigui que el que ens, l'imaginari col·lectiu són uns senyors amb el cap molt gros i amb els ulls molt foscos, però el que més ens hi hem acostat és una cosa microscòpica, com una mica de pell de lleopard, no? Que és una formació determinada d'uns minerals, no?
4: Sí, són uns minerals que van generar aquests microorganismes al fons d'un antic riu, eh?
5: Entenc que pel món de l'audiovisual és més guai l'altre, diguem.
4: Clar, home, a nosaltres ens agraden els marcians, els homes verds, el Mars Attacks, eh?
5: Que de fet el... Deixa'm avançar una mica, és a dir, ja que parlem també del món de la biologia, perquè al final també va d'això, deixa'm saludar, com sempre, el nostre convidat resident, l'Albert Palou, que és biòleg, que és divulgador i responsable del Centre Beta. Escolta, tu que estudies tota la vida en totes les seves formes, si tu et trobessis un extraterrestre, què li diries? O què li hauríem de dir? Què creus?
6: Home, moltes coses. Jo sóc el típic fan de ciència-ficció que s'ha menjat totes les pel·lícules possibles d'Humanets Verds i tot això. I dius, home, també imagina't, estàs allà, Sant Toni de Calonge, bevent una cervesa en una terrassa i arriba una nau de terra davant i s'obre la porta i apareix una forma de vida. Vés a saber
5: com,
6: i la tens al davant i... Has de quedar bé, més ets català, tens aquella necessitat de quedar bé, i has de triar molt bé les paraules, és complicat. El problema és que li pots dir qualsevol cosa, perquè segurament no ens entendríem.
5: A veure...
6: La gent té tendència a humanitzar les coses. La gent té tendència a humanitzar el seu gos, doncs també s'ha humanitzat molt la imatge que tenim dels extraterrestres. Quan, ostres... Tot aquest tema dels ovnis, dels aliens, de la vida extraterrestre que ens visita, lamentablement, per mi, perquè seria meravellós, però quan hi apliques una mica de sentit comú, tot cau. I el tema de la comunicació és un dels que potser algun científic ja ha especulat. Clar, una forma de vida que ha evolucionat en un altre planeta, amb unes condicions... Penseu que tan sols el planeta sigui diferent de mida que la Terra, ja té unes condicions diferents de gravetat, unes condicions diferents d'atmosfera segons la història biològica que ha tingut, tota l'evolució geològica que sigui. O sigui, la probabilitat de que una cosa en un altre planeta evolucioni exactament igual que nosaltres és tirana baixa, diguem això. A més, tens una societat que ha evolucionat de forma biològica i cultural totalment diferent de nosaltres i que no compartim ni cap tipus de context, ni cap concepció de llenguatge, ni cap, fins i tot, percepció de res de la realitat. I podríem comparar-ho una mica com... No sé si heu intentat mai parlar amb un cactus.
5: No és el cas. M'he estat avorrit a vegades, però no he arribat aquí encara.
6: Les plantes es comuniquen entre elles més del que ens pensem, tenen els seus mecanismes, però són tan diferents dels nostres que no els podem concebre. Doncs clar... El nostre primer encontre amb una forma de vida extraterrestre podria donar-se el cas que fos això, com parlar amb un cactus, o com intentar que se'n relacionin una medusa i una girafa. Són temes amb concepcions tan diferents de què és la comunicació. Uh-huh. O sigui, nosaltres, la forma que tenim de comunicar-nos, que és emetre sons a partir d'uns forats que venen d'una resta evolutiva d'uns peixos que hi havia, que han anat canviant uns ossos per fer uns aparells fonadors i que llavors culturalment hem anat establint i donant-li valor a una sèrie de sons per transformar-ho en missatges i que continguin informació, això no deixa de ser una anècdota, diguem, en el marc de l'univers. Clar. Que difícilment es repetirà en un altre lloc. Doncs, imagina't una forma de vida superavançada però que es transmeten la comunicació a partir del contacte i de transmissió de substàncies químiques a partir d'aquest contacte. Clar, és complicat, el trobés allà a Salou i no es trobés ben bé què dir-li.
5: No, segurament, tu has començat dient, clar, som catalans, per definició, el que faríem és parlar-los en castellà i molt alt, sí. I molt a poc, no?
4: Home, sí.
6: Evidentment.
5: Perquè segur que ens entenen, sí, sí.
4: M'entiendes?
6: És bàsic.
5: Sí, és així. Val, escolta, a part d'això, que no, no sabem ben bé com ho enfocaríem, doncs, eh? Això de com ens intentaríem comunicar amb aquesta bona gent, diguem. Repassem una mica algun dels mites que hi ha, si et sembla, a l'entorn del sí. tema dels alienígenes i dels que venen i deixen de venir o es comuniquin amb nosaltres. Per exemple, jo te'n llanço algun, a veure com ho veus tu. Per exemple, escolta'm, els aliens van construir les piràmides? Aquest, jo l'he sentit a dir
6: piràmides, moltes vegades. I ho pots fer extensible per fer un pecatet, perquè n'hi ha moltes de teories així folklòriques respecte a què han fet els aliens amb la humanitat. Suma i Stonehenge, suma i les línies de Nazca...
5: Coses antigues.
6: Sí, els caps aquells de l'illa de Pasqua.
5: Això.
6: Moltes coses, sobretot coses, les construccions del Machu Picchu, coses així amb pedres que costen de moure, sol haver...
5: Tot això ho ha fet ET.
6: Pel mig. Vale. Sí, passa que, clar, això és una mica una mirada que tenim els europeus, sobretot, una mica despectiva. Els europeus, en general, tenim una mirada despectiva cap a una mica tot. Tenim cap a altres continents, i també la tenim cap al passat.
5: Hi ha gent que especula, és perquè... Vols dir, no?
6: Sí, quan tires enrere a la història d'Europa hi ha un forat negre, que és l'edat mitjana, que va ser una mica... Bueno, va passar certes coses allà una mica fosques, i tendim a pensar que, com que la societat sempre va anar millor, tot allò que hi ha abans de l'edat mitjana nostra, doncs, per força havia de ser pitjor. Per tant, com pot ser que uns egipcis poguessin construir les piràmides si havien de ser una gent que no tenien ni idea de res? I com pot ser que algú a l'altra punta, allà en una illa perduda al mig de l'oceà, tingués la capacitat de moure unes pedres, posar-les dretes i donar-los una forma de cap? Això, tendim a oblidar que els egipcis tenien certs coneixements d'enginyeria, d'astronomia i un cert recurs d'esclaus que els hi permetia fer moltes coses, si vulguis o no. Si pots anar tirant de gent que t'arrossega pedres.
5: Clar.
6: També sembla ser que tenien molta habilitat. Els últims estudis s'han intentat fer reconstruccions de com realment tenien uns bons sistemes hidràulics molt ben pensats, o sigui, realment sabien d'enginyeria i de moure palanques i coses amunt i avall per reconstruir les piràmides.
5: Sí, en resum, també... no cal recórrer a la tecnologia o l'enginyeria extraterrestre per donar explicació dels monuments megalítics, sí. etcètera, no?
6: I també és el que deia del sentit comú, que desgraciadament quan l'apliques et desmunta una mica la il·lusió, que és, jo m'intento imaginar una civilització extraterrestre de moltes galàxies de llunyania amb la tecnologia més, gairebé més màgica de la història de l'univers, amb la capacitat que tinguin de desplaçar-se molt més enllà de la velocitat de la llum o de plegar l'espai i de moure's en forats de cuc i de fer les coses més inimaginables que nosaltres no podeu concebre, i que arribin a la Terra i que es posin a amuntegar pedres. Sí,
4: em costa.
6: No.
5: Això és un tema... Sí, ben, escolta, no saps mai. Els camins d'ET són una mica inescrutables. Jordi, una cosa. Que sí. Abans... ho hem deixat una mica a mitges, però crec que és interessant. Deies que no hi han hagut proves concloents de la presència de vida actualment extraterrestre, però hi han hagut maneres solvents i serioses de buscar vida extraterrestre. És cert, oi?
4: Home.
5: Que sí que hi ha diversos projectes i...
4: Home, i tant. I tant. De fet, aquests projectes, mira, n'hi ha un que, per exemple, el va portar a terme Frank Drake, que va treure la famosa equació de Drake, que ara l'explico, i Carl Sagan, famosíssim,
5: sí,
4: divulgador, astrofísic, brutal.
5: Carl Sagan, vull que els oients sàpiguen que és un dels inspiradors d'aquest podcast. Crec que està bé, és de justícia dir-ho.
4: I tant. Doncs mira, ells es van fer una pregunta. Ells van dir, si nosaltres podem enviar ones de ràdio, ells també. Per tant, què fem? Doncs mira, posem un radiotelescopi a mirar l'espai. Engeguem dia i nit allò i escoltem.
5: A veure què passa, no?
4: A veure si passa alguna cosa. Això és com, no sé, com posar Antena 3 i esperar que parin els anuncis. Vull dir, tardaràs.
5: És molt difícil, eh? Jo crec que no... Complicat.
4: Sí.
5: Perquè, clar, ho has dit molt ràpid, radiotelescopis, és a dir, que bàsicament són unes antenes...
4: Unes antenes parabòliques que miren, doncs, les senyals de ràdio. Tant et poden mirar... Tots els cossos celestes emeten ones de ràdio. El Sol l'emet. Júpiter emet ràdio. Els satèl·lits emeten ràdio. Una ràdio emet ràdio, no? Partint d'aquí, doncs, van muntar el radiotelescopi de Recibo, de Puerto Rico, que es va ensorrar el 2020. Vaja, que
5: té... Sí, malauradament.
4: Sí. I també tenien l'Allen Telescope Array a Califòrnia.
5: Un apunt una mica friqui. El telescopi d'Arecibo surt a la pel·lícula GoldenEye de James Bond, en una escena espectacularíssima, com tantes, però la primera de Pierce Brosnan. Ho dic per si els espectadors tenen ganes de veure el telescopi més enllà del que puguin veure en un documental, el poden recuperar.
4: És brutal. Digues. També hi ha les imatges en directe de com quan es va trencar aquest telescopi i es va ensorrar. També sap greu, perquè era una bestialitat. Sí, al mig de la selva. Doncs mira, van aconseguir escoltar un senyor amb aquest projecte. El projecte SETI, es deia. I van escoltar un senyor que va durar 72 segons. No s'ha tornat a repetir mai més. És el senyal que en diuen, és el senyal wow. Perquè al costat, amb un paper, van apuntar wow.
5: Ah, dius, una exclamació, no? Hosti.
4: Sí. Doncs aquesta senyal no se sap d'on prové, però es pensa que, com sempre, hi ha al darrere doncs, un satèl·lit espia rus que va passar just per allà on estaven observant i va emetre unes oms. O que algú del SETI es va deixar el microones obert. És a dir, era una senyal tan forta que
5: havia de ser propera.
4: Sí, havia de ser bastant propera. Havia de ser bastant propera.
5: O sigui, no són les alineacions d'Independence Day del principi de la
4: pel·lícula. No. Ara bé, aquí has de pensar quina probabilitat hi ha que una civilització extraterrestre pugui enviar-nos una senyal. I aquí entra l'equació de Drake. L'equació de Drake posa en context una sèrie de paràmetres. I et diu... que, per exemple, la qüestió de Drake és la vida extraterrestre pot anar des de zero, és a dir, que la Terra sigui l'únic lloc, fins a milions. Vale? Però ara anem a mesclar una mica els paràmetres. Per exemple, té en compte quantes estrelles hi ha en una galàxia. Per exemple, la nostra galàxia té 400.000 milions d'estrelles.
5: Quasi res, eh?
4: És quasi res. Després t'has de fer una altra pregunta. Quantes d'aquestes estrelles tenen planetes al seu voltant? Vale. Quants d'aquests planetes estan a la zona habitable?
5: Clar, perquè no tota la zona al voltant d'una estrella ho és.
4: No, clar. A Plutó és complicada la vida, per exemple.
5: Està clar.
4: Després, quants d'aquests, si hi ha vida en aquell planeta, quants podrien arribar a desenvolupar intel·ligència? I després, si han desenvolupat intel·ligència, quants voldrien comunicar-se? Perquè potser no ho voldrien.
5: No
4: potser
5: tots.
4: Es tanquen i no ho diuen.
5: Per lo que s'ha d'escoltar, no?
4: Exacte. I després, quant de temps durarien fins a autodestruir-se?
5: Vale. I què sortia?
4: No, és clar, aquí a aquesta equació tu li pots posar els paràmetres que tu vulguis.

0: bombolla a 119 anys llum, que és molt poc en la nostra galàxia.
1: La distància còsmica és molt poquet.
0: Sí. És una misèria. Hem tocat molt poques estrelles. D'acord? Doncs, clar. Ostres, aquí la nostra capacitat de comunicació potser va més durant en els propers anys, però de moment potser som bastant invisibles per tota la galàxia.
1: En qualsevol cas, si n'hi ha, han de quedar molt lluny, no? I molt difícil que puguin arribar, perquè la llum té una velocitat limitada, no?
0: Ah, exacte. Aquí hi ha el bo.
1: Tornem una mica al que explicàvem abans, en la línia dels mites que envolten tot plegat. Albert, escolta'm, s'ha dit molt, però això de que el govern amaga cadàvers extraterrestres a l'Àrea 51...
2: Home, és un superclàssic. L'Àrea 51, n'ha parlat abans una mica en Jordi, et coincideix el tema de l'Àrea 51 amb el mític moment de Roswell. Això tenia totes les peces perquè algun dia es convertís en un mite absolutament popular sobre el tema dels ovnis. De fet, la zona al voltant de l'Àrea 51 és visitada per molta gent que suposadament intenta acostar-se allà d'estranquis per veure les activitats que hi ha en aquella àrea. Passa que la realitat és més prosaica, realment. L'Àrea 51 és una més de les àrees secretes que té el govern dels Estats Units. I bé, el que passa aquí és que, com a molts altres països del món, els militars tenen males puces i tampoc els agrada que vagis ficant el nas a les seves coses. I l'Àrea 51, justament, és un espai on durant molt de temps sembla que era el lloc ideal per fer algunes proves d'avions espia. Alguns models, he trobat aquí l'U-2, l'SR-71, models que per l'època eren molt avançats i que, bueno, suposo que els devien provar, volaven per allà i era fàcil que generessin algun tipus d'imatge, d'objecte donant voltes per damunt de l'Àrea 51, que sumat a tota la gent que s'acostava per allà perquè estava a prop d'on hi havia hagut el mític incident de Roswell i on s'havia generat la llegenda urbana de que hi amagaven restes d'alienígenes, ha acabat sent la tempesta perfecta. Del tema aquest de l'alienígena de Roswell és molt graciós. He trobat, no sé si és molt fiable, però he trobat un senyor que afirma que estava fet de làtex i vísceres de xai. És una cosa que m'ha cridat l'atenció.
1: Però aquest... Era aquell que van fer l'autòpsia en un vídeo, en directe... Bueno, en directe, no sé si era en directe, no? Però us en recordeu de què va haver un vídeo que va ser molt famós?
2: Sí, això als anys... Crec que als anys 90 es va com suposadament filtrar un vídeo de l'autòpsia de l'alien de Roswell dins de l'Àrea 51, que es veia, bueno, una mena de sala de quiròfan amb un nino bastant lamentable i com el anaven obrint, i es veu que la gent que se'l va analitzar de seguida va veure que estava ple d'incoherències històriques amb el material que feien servir i amb tot plegat.
1: Recordo això, algun late night de les televisions privades espanyoles, el Pepe Navarro i aquesta gent socant i pa, amb aquest tema.
2: Sí, sí. I per tancar el tema de l'Àrea 51, sí, que també ho ha mencionat abans el Jordi, últimament, aquests últims anys, per exemple, el 2021, s'han alliberat alguns dels documents secrets de la CIA i uns anys abans també Scotland Yard va alliberar molts dels seus informes de temes d'OVNI, això. I us podeu imaginar que hi ha tota una legió de gent que s'ha dedicat a analitzar-los i intentar trobar ni que sigui algun tipus de relació o cosa que intuïtivament puguis acabar relacionant amb alguna d'aquestes teories mítiques. Sí, només jo els he remenat, aquests documents són bastant graciosos. La majoria són informes amb dibuixos com de nen petit, de coses.
0: De dibuixos, d'esquemes. Sí,
1: esquemes.
2: Senyors Molal i Cases, sí. Molts són els informes que feia la persona que anava a una oficina de policia d'algun lloc.
1: Del
2: xèrif. He vist això, i deien, va, dibuixa-m'ho. I llavors és bastant graciós. Sí, si en 2.800 documents d'aquests de la CIA i em sembla que són 750 pàgines de documents de Scotland Yard, no, ningú d'aquests suposats investigadors en el món OVNI ha sapigut trobar-hi res que relacioni amb l'Àrea 51. També, òbviament, podem dir que aquí algú ho ha censurat i han tret les pàgines que no els interessen.
1: Jo ara t'anava a dir, t'anava a parlar d'un dels altres mites que està relacionat amb això, que és això dels homes de negre, que tapen la veritat. No sé, això, què n'hi ha d'això?
2: Home, sí,

0: uns senyors vestits amb uns trajes, traje corbata negra, amb unes ulleres de sol.
1: Són en terra morts,
0: sí, sí,
1: o què
0: que es presenta, sí, sí. Es presenten en un lloc on algú ha vist alguna cosa que no tocava i els hi esborren la memòria, cosa que estaria molt bé. Jo m'agrada molt el cine, he vist pel·lícules que m'agradaria esborrar la meva memòria. O la discografia de Letizia Sabater, m'hauria agradat esborrar-la, però desgraciadament la tecnologia no existeix. Això és molt... A vegades sembla que això s'hagi popularitzat molt.
1: Letizia, des d'aquí una abraçada,
0: per cert,
1: si ens escoltes...
0: Sí, sí, sí, tot el respecte.
2: Sí, tot el respecte.
0: Tot el respecte infinit cap a Letizia.
2: Ah, exacte.
0: S'ha fet molt popular al cinema i en algunes sèries mítiques com Expedient X, aquest concepte d'homes de negre, però és més antic. Però torna a ser el mateix una mica com el... Es pot relacionar també amb l'Àrea 51. No deixa de ser un fruit de l'època en el que va néixer. Estem parlant de Guerra Freda, un controlat per dos blocs, societat una mica paranoica perquè ve d'haver descobert que tenen unes bombes que es poden exterminar, i bueno, són unes dècades una mica de mirar-se de reull i de molts secrets i de moltes coses. Llavors, sí que és obvi que en aquella època sí que hi havia... Aquesta és una de les èpoques daurades de l'espionatge, del control estatal i de la paranoia. Llavors, això de pensar que si algun dia fas alguna cosa que no toca, se't presentarà algú a casa i t'esborrarà la memòria o t'esborrarà tu, bueno, encaixa bastant amb el seu temps. I sembla que ho hagin adaptat una mica com el mite de l'home del sac, versió ovni, d'això. Si veus un ovni, apareixerà un... Encara que estiguis a... Això em fa gràcia, eh? Allà a Salou fent un gin tònic o al mig del desert de Namíbia, vindran vestits sempre igual, cosa que, ostres, com a cos d'elit ultrasecret, tenir un uniforme així és bastant poc útil.
1: Sí. Poc pràctic, diguem.
0: Lamentablement... Sí, lamentablement, això sí que té la seva part de veritat, perquè sí que, agafeu la història d'Argentina i segur que històries de gent que apareixia a llocs i feia desaparèixer gent són bastant comuns, passa que lamentablement no tenien a veure amb els ovnis tant com amb la dissidència política. Però, bueno, és una barreja curiosa que s'ha fet d'alguna cosa que sí que realment devia passar, que és que els governs tenien gent fent operacions secretes per mica per tot arreu durant la Guerra Freda, doncs algú va decidir que també estaven allà per esborrar la memòria de la gent que tenia informació prohibida sobre els ovnis.
1: Qui sap si el mític Caso Manises d'Espanya, d'ovnis, que li agrada tant a cert comunicador bastant conegut, també té a veure amb la policia patriòtica, qui sap.
2: Mira...
1: Jordi, sí. Seguint una mica el fil del que dèiem abans, hi ha alguna de les missions conegudes de la NASA, de les més mítiques, no? Que segurament tu abans ens parlaves d'aquella ona de ràdio que va arribar tan lluny, no?
2: Sí.
1: Però, per exemple, hi ha, i a més a més crec que aquí Carl Sagan hi té a veure, la sonda Voyager, no? Que també la van llançar, no sé quin any, no sé si tens les dades, però que també encara, no sé si a hores d'ara encara emet. No sé què ens en pot explicar, si hi ha alguna referència interessant sobre la Voyager,
2: mira,
1: perquè em sembla que alguna cosa
2: sí.
1: Hi ha.
2: És que és molt interessant el cas dels Voyager, perquè es van llançar el 1977, són dues sondes bessones, es van llançar amb un temps de diferència entre una i una altra, i totes dues han sortit ja del sistema solar.
1: Uh-huh.
2: És a dir, estan viatjant ja per l'espai interestel·lar. Esperant,
1: o sigui, és
2: que
1: el primer objecte humà, no?, que surt del sistema solar, eh? Això té molt de mèrit.
2: Exacte, el 1977. Fixa't si és tan lluny que la comunicació entre les Voyager i la Terra tarda 22 hores a arribar, pràcticament un dia llum. Això és molt.
1: Déu-n'hi-do, eh? Clar, ja quan et poses bestial. Nerviós quan tens una mica de retard en una connexió videoconferència, imagina't.
2: Imagina't ara. No, de tant en tant n'hi ha alguna que encara dona senyals de vida.
1: Uh-huh.
2: Però n'hi ha una, és que és molt bo, és que porten un disc d'or. Sabies que portaven un disc? Un disc de vinil.
1: No sabia que era d'or.
2: Sí, sí, és d'or, se'n diu el Golden Record.
1: Quin gasto, això.
2: Sí, és gros, eh? Si el busqueu per internet, allò es veu gruixut, allò val calés, eh?
1: I amb què el fas anar? Perquè, clar, no el poses.
2: Clar, aquí hi ha la cosa, que si tu el mires, hi ha tota una sèrie de símbols que jo, a priori, no n'entenc cap. No els entenc, és impossible. Hi ha unes ones, hi ha unes com una espècie de radis que surten d'un lloc, una rodona, i això representa que són les instruccions pels extraterrestres perquè, si troben aquest disc, puguin escoltar-lo.
1: Clar, perquè... si tu, que a més tens formació científica, a primer cop d'ull, et sembla un garbuig incomprensible, jeroglífic, no sé, un ésser extramundà, extraterrestre, que, com deia l'Albert, no sabem ni tan sols si té ulls o quin tipus de codis culturals té...
2: Però bé, li hem enviat unes instruccions amb uns extraterrestres a la manera humana, és a dir, amb unes gràfiques que assenyalen, doncs són senyals químiques, eh? Algunes, per exemple, n'hi ha una que et representa l'àtom d'hidrogen, la molècula de l'hidrogen, perdó. N'hi ha una altra que et representen els pics d'uns certs àtoms, ara no sé quins són. Però bueno, dins del disc hi ha gravats en 55 idiomes hola. Doncs allà, hola, namasté, tot això, 55 idiomes, el català evidentment no hi és,
1: no fos cas.
2: També hi ha sons de balenes, hi ha música de Bach, i en Chuck Berry, o el petó d'una mare, per exemple.
1: Però tot això, per una diguem-ne, una raça o una espècie de terrestre, pot sonar com un... Bé, no sabem ni si tan sols el so ells el poden percebre, no? Clar, no sabem.
2: Sí. Exacte, és molt raro. També inclou aquestes instruccions per reproduir-lo, assumint que els extraterrestres no tenen lectors de discos de vinil.
1: Està clar.
2: Però aquestes instruccions, clar, potser són les úniques instruccions al món que, com que no estan escrites amb lletres, doncs no tenen faltes d'ortografia. També pot ser això.
1: Segur.
2: Ara, m'imagino que si poguessin escoltar-nos, el primer que pensaria, jo si fos extraterrestre i em trobo allò i ho puc escoltar, jo segurament pensaria, ai, mira quina civilització més simpàtica. Ai, que macos.
1: Sí, sí.
2: Que ens envien sons de coses que no sé què són. Perquè no hi ha imatges, eh? No soy prou.
1: Clar,
2: no hi ha
1: tot
2: cap
1: això,
2: imatge.
1: Tot això no sé fins a quin punt ens acaba... Bueno, en fi, aquí és el que dèiem, eh? Era Carl Sagan, un dels que hi va ser al darrere d'això, i ell sempre deia que l'únic, diguem, idioma universal, sí o sí, o diguem-ne, cosmològic, és les matemàtiques. Per tant, entenc que es deuen poder desxifrar aquests jeroglífics a partir de...
2: Estan fets en aquest sentit. Sí, estan fets en aquest sentit.
1: Albert, escolta, acabem els mites. N'hi ha un que a mi em fa especial il·lusió i em fa especial gràcia, que és això de que els extraterrestres dirigeixen sectes i governs des de l'ombra, que és la gran conspiració, no? Que és sobre el que s'ha construït la gran quantitat de mites. Tu, això ho has estudiat? En saps alguna cosa?
2: Ho ets, perquè...
1: Ho ets, en
2: això...
1: formes part? Ets
0: bueno,
1: un dels...
0: Bueno, sí. Clar, podria...
1: Supernumerari? Podria.
2: Sí.
0: O sigui, si assumim que són igual que nosaltres, escolta, aquí entra tot, eh?
2: Ah, jo, és un centre de poder, tu.
0: Sí, bueno, una cosa terrorífica. Jo el dubte que em genera la gent que pensa que els aliens, o sigui, una civilització ultra superavançada, dedueixo que és molt intel·ligent, suposo que prou com per haver... desxifrat el disc de les Voyager, s'han infiltrat en la nostra societat i ens governen i porten els designis de la humanitat. La pregunta que em genera és, i no poden fer millor?
2: O sigui, sí, aquesta, això és... Sí,
0: governen el món i això és l'únic que els hi surt?
1: És a dir, no són capaços ni de dirigir el trànsit del dilluns al matí?
0: Sí, no sé, la R3, o sigui...
1: Rodalies,
0: traslladat...
1: per qui sigui dels països catalans i no sigui de Barcelona o de...
0: O sigui, has pogut viatjar a través de l'espai i no pots fer anar uns trens? O sigui, és com a classe dirigent...
1: Hi ha algun dèficit aquí, sí. Això també tens raó, és veritat.
0: Clar, aquí hi ha moltes derivades curioses. O sigui, primer, imaginem que això, que són els aliens els que ocupen, diguem... els espais de poder, per tant, la gent que ens governa són extraterrestres, el que dèiem de la probabilitat estadística de que la vida evolucionada en un altre planeta sigui exactament com la nostra. Això passa a les pel·lícules, aviso, perquè quan arriben a un altre planeta de Star Wars i hi ha humans, és perquè és més barat per fer la pel·lícula. En principi, no.
1: No hi havia
0: sempre
1: caigut,
0: poden respirar i tot això, sí.
1: Té sentit, clar.
0: Però hi ha una que m'encanta i... Potser se li podria dedicar un programa un dia més divertit, que és el tema dels reptilians.
1: Home!
0: que té moltes vessants, però una és, hòstia, han arribat aquí uns, en algun moment de la humanitat,
1: gaire,
0: van arribar
1: aquest.
0: Uns...
1: Jo crec que es barregen moltes coses. No sé vosaltres, però jo no l'he entès gaire. Si poses una mica
2: jo me'ls imagino rèptils amb una màscara humana. O
1: no ho
2: sé.
1: Tinc clar,
0: sí,
1: no
0: té,
1: ho tinc clar.
0: Té moltes variants. O sigui, hi ha gent... No, són gent... Són els nostres... O sigui, és una línia evolutiva dels cocodrils nostres. No són aliens, òbviament. No sóc tonto. No venen uns cocodrils extraterrestres. Són els nostres cocodrils.
1: Ah, els nostres.
0: Que s'han transformat en humanoides.
2: Ah.
1: No cal que vinguin de fora, diguem. Ja.
0: Sí. Per no sortir-nos de la temàtica del capítol d'avui, assumim que això, que són una mena de cocodrils extraterrestres humanoides que han vingut, que d'alguna forma són capaços de posar-se una màscara damunt de la cara de cocodril. És complicat perquè té una estructura cranial bastant...
1: Bueno, són com els de la sèrie, no? Els de UB.
2: Sí. Té molt ruixat,
0: tu. Hosti, com governaria un rèptil? Això... No sé si us heu preguntat mai.
1: A veure,
2: hauria de fer anar...
1: No m'ho pregunto
2: gaire,
1: però...
2: La temperatura de les cases seria clau, perquè si van aquesta, a baixa temperatura només tindran femelles, no?
0: Sí. Deixem aquest punt pel final, perquè ens obre una derivada molt interessant. Si,
2: a veure.
0: Primer, també hi ha una línia que és que són híbrids, de rèptils humanoides.
2: La hibridació existeix.
0: La hibridació existeix en la biologia, hi ha espècies que poden hibridar, però és bastant típic en les plantes i els fongs. Amb els animals, bueno, en principi genera organismes que no són fèrtils. Podríem pensar en el ligre dels circs barats aquests que ara estan prohibits. Barreges un tigre i un lleó i et sortia un ligre. Això és com un híbrid. Oh, bueno. Però tot cas, és complicat. Perquè,
1: no sé com hem anat a parar el ligre, però està bé.
0: L'últim avantpassat comú entre un mamífer i un rèptil crec que se'n va als 300 milions d'anys enrere i entremig, diguem que l'ADN s'ha distingit, s'ha separat bastant i és complicat. Hi ha una altra cosa, aquí sí que m'ha encaixat una mica més amb la teoria. L'estructura del cervell d'un rèptil és diferent de la nostra. No sé si ho teniu clar. I una de les coses en les que són diferents és amb el neocòrtex. El neocòrtex dels rèptils és molt més simple que el nostre. Clar, la funció del neocòrtex va lligada al llenguatge, a la moral i a la planificació. Amb la qual cosa, aquí estem donant una mica de credibilitat a la teoria.
1: Ah,
0: sí, si estem governats per gent amb...
1: Clar,
0: ni moral ni planificació.
1: Clar, llavors, sí. Donald Trump estaria aquí, diguem.
0: Entenc. Aquí vas... punt a favor dels reptilians.
1: Mini punt. Està bastant
0: després,
1: bé, sí.
0: Després hi ha uns temes més socials. Els rèptils també són incapaços de viure en estructures jeràrquiques complexes, són bitxos solitaris, territorials... Vull dir que, no sé, si et vas mirar la biologia dels rèptils transformada en humanoide, tens moltes coses en compte. Però, clar, he caigut amb una cosa, que Jordi l'apuntava, que és que els rèptils són ectoterms. Ectoterms vol dir que necessiten la temperatura. O sigui, la regulació de la seva pròpia temperatura depèn de la temperatura a l'exterior. Llavors, això com a governants, ostres, els deixen bastant mal lloc, perquè, hosti, si estem governats per uns organismes ectoterms, per què coi has deixat que passi el canvi climàtic i l'escalfament global? Llavors,
1: sí,
0: és una pregunta que...
1: O sigui,
0: m'ha portat a reflexionar una mica.
1: No és descartable que estiguem dirigits per aquests éssers, perquè efectivament, pel que fa a la seva, diguem-ne, configuració cerebral, quadraria, però per altra banda, biològicament, és un fracàs absolut que ells mateixos dirigeixin i hagin permès el canvi climàtic, perquè van contra la seva pròpia espècie. Però escolta'm, també van contra la humanitat.
0: Tot porta a pensar que són uns governants...
1: Ja.
0: Sí, tot porta... Tot porta a pensar en uns governants una mica lamentables, Llavors, clar, no sé, no, té poca màgia, en el fons, si tu mires.
1: Tens raó. Això quan hi poses el focus una mica, o la lupa, sempre tot falla una mica més, Bueno, no sé, jo crec que podríem estar moltes hores parlant d'això, i ens hem descuidat moltes coses, en aquesta tertúlia, perquè no hem pogut parlar dels cercles dels camps de blat, que podríem dedicar un programa sencer. Potser ho farem,
0: O no.
1: o no, no ho sé, ja veurem, ja veurem. És interessant, realment hi ha molta literatura al respecte.
0: Sí, tenint en compte que la persona que els va promoure va dedicar-se per activa i per passiva a explicar que ho havia fet ell i ho va documentar. I que,
1: sí, però no li feien cas. Darrere d'això hi ha tota una història i una literatura sobre de com va dedicar-se a explicar que era ell i com no el creien i com gent va crear teories paral·leles. És extraordinari. Escolteu, crec que ens toca tancar l'edició d'avui, que l'hem dedicat als ovnis, i donar-vos les gràcies, Jordi, per, com sempre, posar els peus a terra.
2: Gràcies a vosaltres.
1: L'Albert, per mirar el cel amb molt de criteri. I Xavi, per recordar-nos que al final els humans, de veritat, sí que som els éssers estranys de tots els que es fan i es desfan. Tot i que després d'escoltar-vos començo a sospitar que algun de vosaltres tres no és exactament d'aquest planeta, eh? I recordeu, com li deia el personatge d'Angola Profunda, Fox Mulder, una mentida, senyor Mulder, s'amaga de manera més convincent entre dues veritats. Això, estimats oients de la Terra no és plana, val per qualsevol àmbit de la vida. O sigui, que compta amb les veritats i, sobretot, amb les mentides que ens hi amaguen els homes de negre. Si us ha agradat, compartiu l'episodi i seguiu-nos a xarxes. Ens retrobem al proper programa amb més preguntes i potser menys respostes. Y puché algún test de ADN galáctic. Fins la propera.
3: Ya hemos visto suficiente, vámonos.
4: De acuerdo. Pero alguien nos está observando desde alguna parte. Hay fuerzas extraterrestres que actúan sin que las percibamos. Estamos solos en el universo, imposible. Si tenemos en cuenta los misterios que nos rodean, los curanderos vudú de Haití, los numerólogos tibetanos de los Apalaches, los misterios sin resolver de... Misterios sin resolver. La verdad está ahí fuera.

0: After Sun Boy. Tots els vespres dels dijous de juliol són joves. Els dijous 2, 9, 16, 23 i 30 de juliol, a partir de 8:45 del vespre, podràs accedir gratuïtament a la piscina municipal La Muntanyeta. Accés exclusiu a joves amb el carnet SB Jove Actiu. After Sun Boy. Podràs remullar-te a la piscina, activitats a la fresca, DJs i moltes sorpreses. L'aforament és limitat i cal inscripció prèvia al perfil d'Instagram @joventutsanboy per reservar places. Què dius? Ets a Sant Boi, tens entre 16 i 30 anys i encara no saps què és el carnet SB Jove? Entra al web www.santboi.cat/carnet-sb-jove, omple el formulari i rebràs gratuïtament un codi QR per descarregar-te el carnet al teu mòbil i aprofitar els avantatges. Recorda, tots els dijous del mes de juliol al vespre t'esperem a la piscina municipal La Muntanyeta. Més info @joventutsanboi.
1: Sempre és massa, el programa de salut mental de Ràdio Sant Boi. Escolta'ns els divendres de 4 a 5 de la tarda.

aquest estiu. Escull Ràdio Sant Boi. A continuació, escolteu els millors moments de les entrevistes del projecte Santboianament a la carpa de la Puríssima 2025.

0: És una ciutat on gaudir d'una vida plena, però per poder fer-ho, John, és molt important que estiguem ben acompanyats.
1: És importantíssim. I d'aquesta premissa neix un projecte que és un projecte preciós, però alhora és un projecte molt necessari i estem parlant de compartir vides, on voluntaris acompanyen aquells qui més ho necessiten, que són els que pateixen soledat no desitjada. Anem a veure-ho en aquest vídeo.

0: Com veiem, Sant Boi és una ciutat plena de vida, però també plena de vida empresarial. De fet, avui coneixerem dos emprenedors joves que ho estan petant, Laura, ho hem de dir així.
1: Doncs sí, avui descobrirem qui és la persona que hi ha a darrere d'un projecte empresarial que té la croqueta com a protagonista, que no només estan bones, sinó que a més són saludables. I després unes croquetes que pots anar a cremar a un gimnàs que s'adapta a nosaltres amb classes especialitzades. Així que
0: és tot un cercle.
1: Tanquem el cercle.
0: Tot queda tancat. Saludem en primer lloc el Francesc Banquer, que és CEO del gimnàs Fit Studio. Benvingut.
2: Gràcies.
0: I també saludem el Gerard Paredes, que és CEO d'Easy Meal, de les croquetes que parlàvem. Benvingut i bon dia.
3: Bon dia, gràcies.
0: Doncs benvinguts els dos aquí a Sant Boi d'Enament, a la carpa municipal de la Puríssima. Francesc i Gerard, dos casos de dos joves emprenedors i a més casos d'èxit. Vull dir, això per començar, ja pot ser estrany a vegades. Com ha estat aquest camí per vosaltres?
3: Començo jo? Comença tu. Què tal? Doncs bueno, ha sigut molt difícil. La veritat, no ha sigut un camí fàcil. Porto 5 anys jo amb aquest...
1: Gerard, perdona, costa't una miqueta més el micròfon perquè tots et puguem escoltar bé. Gràcies.
3: Doncs ha sigut això, un camí molt difícil. Han sigut 5 anys de molta feina, molta inversió sobretot i molt de risc. Però bueno, a dia d'avui, doncs, a veure, estic molt content, hem aconseguit el que volíem. I aquí estem, la veritat.
1: Gerard, per posar-nos en context, explica'ns en què consisteix exactament el teu negoci d'Easy Meal.
3: Sí, bueno, ara mateix, a veure, ara mateix som una empresa d'alimentació, ens dediquem al món de la restauració. Tècnicament treballem només per grans compradors, no, diguéssim, per distribuïdors i tot. I nosaltres principalment fem croquetes, ara mateix, croquetes artesanes, però sí que també som una eina, doncs, per moltes empreses, molts restaurants, per treballs i feines que necessiten que els hi facin, doncs aquí estem nosaltres. Per
1: Has destacat que feu croquetes artesanes? Què és el que tenen, que siguin artesanes?
3: Què és el que fa? Bueno, artesanes, a veure, això és un concepte, no? Aquí hi ha una baralla molt gran entre l'artesà i el casolà. Casolà jo considero que és quan tu fas el producte a casa pròpia teva, i artesà, doncs seria, doncs, seguint processos no molt industrials, no, diguéssim, intentant respectar, doncs, lo màxim tot el que és les coccions i tots els ingredients, no, tindre una bona qualitat i fer un tracte, ja et dic, molt, molt manual. Llavors, jo entenc com a artesà, no, doncs, fer també una croqueta d'autor, diguéssim, propi, no és una croqueta que pots trobar a tot arreu, i això és el que entenc jo com a artesà, vaja.
0: Doncs ara estàvem escoltant la història del Gerard, volem conèixer també la del Francesc. No sé com ha estat aquest canvi en el teu cas.
4: Pues mira, van ser uns anys fent d'entrenador personal. Després em vaig donar compte que al final el nivell de vida actual requereix d'una miqueta més d'ingressos. I vaig pensar en això, muntar el meu propi gimnàs, lo típico. No tienes jefe, ets tu el teu propi jefe. I res, porto un any i mig allà a la rotonda dels Salesians. Superbé, un negoci petit, molt focalitzat en grups reduïts, entrenament personal i poqueta cosa més.
1: Muntar un negoci d'aquestes característiques que requereix un lloguer, una infraestructura, comprar una maquinària, contractar un personal, tot això requereix d'una inversió inicial molt important.
4: Sí.
1: Com la vas aconseguir en el teu cas?
4: En el cas, estalvis, ajudes, evidentment, familiars, també ajudes bancàries, bueno, ajudes bancàries no, pasta que et dona el banc.
1: I a canvi d'interessos,
0: que s'ha de tornar, vull dir, multiplicat.
4: Sí, això d'ajuda no té res. I res, pues, sobretot també amb l'ajuda que em van donar el departament d'aquí d'empresa de Sant Boi, em van fer una miqueta de saber on tenia que anar, on no, i res, per allà vaig començar.
0: I en aquest sentit també és interessant, Gerard, això que ens explicava, no? El Francesc, que el fet de aquest assessorament, a vegades imagino que quan comences en aquest món, dins de l'emprenedoria, hi ha moltes coses que no saps. En el teu cas, quines van ser les sorpreses que et vas trobar a l'inici, allò, coses que no sabies?
3: Sorpreses de quan vas començar a emprendre,
0: sí,
3: no, diguéssim? Bueno, a veure, sorpreses són cada minut tens una sorpresa. O sigui, al final aquí no n'hi ha una escola, no n'hi ha un professor que t'ensenyi a emprendre, no? Al final és un camí que tens que aprendre tu sol i tens que passar per tots els problemes i totes les històries, i és inclús millor a que t'ho ensenyin, no? Perquè jo sempre dic que equivocant-te és com més s'aprèn, no? O sigui, llavors m'he equivocat moltíssim.
0: Ara feia el Francesc que sí amb el cap mentre parlava el Gerard, em fa la sensació que connectaves molt amb el seu discurs.
4: Sí, perquè el millor professor que pots tindre són els teus errors, sobretot ara aprenent d'ells, i ser conscient, al final, per no repetir-los. Però és això, eh? L'únic professor, al final, són els teus errors.
1: I sentiu que teniu molta pressió a sobre de que el negoci hagi d'anar bé, perquè teniu, doncs, treballadors contractats, no només la vostra feina depèn de vosaltres, no? Els vostres ingressos, també el dels vostres treballadors. Com gestioneu doncs, tota aquesta incertesa de com anirà el negoci, doncs, d'aquí a un temps?
4: Bueno, intentant ser el més previsors possibles, i al final és intentar pensar primer en ells, sobretot, i després en tu. Ja vindrà el temps en què puguis pensar i que les coses vagin millor, com per pensar també en tu, però primer donar-li carinyo, donar-li el temps, donar-li també els diners, evidentment, i al final doncs, donar carinyo.
1: I en aquest sentit, una mica, la gestió del descans també, com ho feu? Perquè de vegades els emprenedors són 24/7, 365 dies a l'any.
4: Bueno, això el descans ja vindrà després.
3: Això t'acostumes.
1: T'acostumes?
3: Sí.
1: A no descansar, no sé si sí. A llarg termini és massa saludable.
3: No és saludable, però bueno, jo és el que penso que no, és una inversió que crec que en un futur doncs descansaré, espero descansar més que ara.
0: Això de descansar és un repte que tenim tots, no sé, en el vostre cas, si teniu algunes petites coses almenys que us puguin fer desconnectar.
3: Bueno, jo, a veure, jo és que he arribat ja a un punt que, bueno, estic ja acostumat a lo que estic, no? O sigui, jo també, en el meu cas, jo vaig començar des de zero, no vaig tindre ninguna ajuda, ninguna inversió, i jo el meu model de negoci sempre ha sigut un creixement orgànic, no?, que li dic jo. Llavors, això implica, pues, molta feina, poques vacances, gens de vacances, i, bueno, i de veritat que ja et dic, molt sense cobrar, sense, clar, són moltes coses. Doncs al final no et queda una altra que aguantar, és que no et queda una altra que aguantar i acostumar-te.
1: Gerard, els teus orígens venen d'una rostisseria. En quin moment decideixes fer el pas cap al món de la croqueta amb un model de negoci molt diferent del de la rostisseria de venda directa al públic?
3: Sí, bueno, quan jo vaig començar, doncs, a veure, jo vaig començar amb el model, de fet no feia ni rostisseria, o sigui, jo feia menús a domicili i els caps de setmana feia la rostisseria, bàsicament perquè era un traspàs, vaig agafar un traspàs d'una rostisseria. Llavors, jo en ningú punt vaig dir que faria croquetes, ni mai he volgut fer croquetes, com aquí diu, però bueno, diguéssim que una mica el mercat, doncs, m'ha posat en el seu lloc, no? Van començar a vindre restaurants a la nostra tenda a dir-nos si els hi podien fer les croquetes i efectivament vam començar a agafar restaurants, vam tancar les portes i ja ens vam dedicar només a la croqueta. No perquè jo vaig voler, diguéssim, sinó perquè em van posar, diguéssim, una miqueta al lloc.
0: En el teu cas, Francesc, sempre expliqueu que el que us diferencia és el fet de que us adapteu al que necessita la gent que ve al gimnàs a través de classes especialitzades. Tens la sensació que, sobretot en aquest món del gimnàs, on moltes vegades també quan es comença hi ha molt desconeixement, que la gent el que necessita és justament això, aquest acompanyament?
4: Sí, perquè sobretot també molta gent que venen de gimnasos molt grans, no diré el nom, evidentment, però venen molt cansats, que al final no hi ha una persona que està sobre seu, que no saben el que fer perquè veuen 80.000 vídeos a internet, agafen una informació d'un, de l'altre, de tal, al final li peta el cap. I el que vol és que estigui tot guiat, que estiguin per ell i sobretot que sigui un bon ambient, que sigui un grup reduït, que al final puc estar per la persona en qüestió.
1: Tu tens la sensació que hi ha com un boom d'aquesta necessitat de benestar i que cada cop més gent aposta per l'autocura i una manera d'autocuidar d'un mateix és a través de l'esport?
4: Sobretot molt, molt després de la pandèmia. Després de la pandèmia s'ha notat. De fet, jo vaig començar a estudiar a la pandèmia, però em vaig donar compte que un boom de gimnasos, i us heu donat compte que a Sant Boi, que abans no hi havia cap centre petit d'entrenament i ara em sembla que està l'ADN, està l'Original Training, està l'equip d'estudi, en un futur segurament hi haurà algun més, amb la qual cosa, sí.
1: Fins fa pocs anys el treball de força semblava que era territori exclusiu dels homes i no sé si tu has detectat que en els darrers anys cada cop més dones estan apostant per aquest treball de força i es comencen a veure també agafant doncs, peses i doncs, a la zona de màquines, no? Que era un territori que a vegades per les dones era molt hostil.
4: Sí, i sobretot també el que m'he donat compte que abans no passava, que ara els metges recomanen l'entrenament de força. Abans passava una cosa, que l'entrenament de força era com algo, ostres, no, per l'esquena, no, esto no, esto lo otro. I ara també els metges comencen a recomanar sobretot a les dones en temes de menopàusia, pèrdua de massa òssea, massa muscular, recomanen l'entrenament de força. Abans no passava, amb la qual cosa estava molt, estava una miqueta perdut, això.
0: Abans parlaves també de les xarxes socials, no?, i de molts entrenadors que també comencen en aquestes xarxes, que justament alguns d'ells tenen un missatge que potser pot ser una mica tòxic al voltant de l'entrenament, al voltant del físic i tota la pressió estètica que es pot generar a partir d'aquí. Què és el que es fa des del vostre gimnàs i des de les vostres classes perquè tots els que hi anem tinguem una relació sana també amb l'esport?
4: Mira, jo al final el meu lema és zero postureo, intenta estar pel que et diu l'entrenador, intenta entrenar dintre de les teves possibilitats el màxim que pots.

0: utilitzem bons greixos, bones farines. Llavors entenem que és saludable per això, no? pel producte que utilitzem. Però bueno, és una croqueta que estem una miqueta a lo millor en som enemics, no? Diguéssim.
1: No, jo crec que no? Bueno, una cosa repercuteix en el negoci de l'altra.
2: Podem fer una col·laboració, eh? Sí, primer croquetes i després entrenar.
0: Podem fer alguna cosa.
1: Escolta, tu tens el negoci en una nau a un polígon industrial d'aquí de Sant Boi. Què és el que t'ofereix aquest emplaçament al teu negoci?
0: Sí, bueno, a veure, fa un any nosaltres ja vam fer una inversió molt gran, la veritat, en un lloc ja preparat. Estem aquí en una nau industrial, al polígon industrial, i clar, és una altra història. O sigui, hem aconseguit ja doncs, una infraestructura molt gran, molt guai, amb tots els permisos, tots els registres necessaris. Llavors, clar, ara, doncs, tenim una capacitat, diguéssim, molt gran de producció.
1: Perquè quan és aquesta capacitat productiva? Quantes croquetes surten del vostre obrador cada dia?
0: Ara mateix, a veure, al dia fem més o menys unes 5-6 mil croquetes al dia.
1: Uau.
0: Sí, més o menys unes 4 tonelades al mes estem fent ara.
1: I on hem d'anar per menjar les vostres croquetes, ja que no les podem demanar?
0: A veure, podeu vindre'm a veure'm si voleu anar, el que passa que em sap greu, però no us puc dir als restaurants. Tinc com una espècie d'acord amb ells, de que no.
3: Escolta,
0: puc dir...
3: Escolta, el que sí que t'hem de demanar, Gerard, i això és una cosa que també ets estan dient per intern.
1: Sí.
3: Unes croquetes podríeu portar aquí a l'exposició municipal per nosaltres.
0: L'any que ve probablement estiguem aquí.
3: Per aquest... Per aquesta tarda.
0: El què, perdona?
3: Per aquesta tarda no arriba.
1: Una comanda express.
3: D'acord, home, han de descansar a Fira de la Puríssima.
0: No hi ha ningú fregint. No, però bueno, l'any que ve sí que ens agradaria molt estar per aquí, per les festes i per tot.
1: I vosaltres, com vau triar una mica l'emplaçament on ubicar el vostre gimnàs? Perquè entenc que això és una de les claus de l'èxit, no? On estàs?
4: Jo vaig fer primer la reflexió de o inverteixo en màrqueting o em vaig a un lloc on no tinc que invertir tant en màrqueting perquè ja em veu molta gent. Llavors vaig veure un munt de locals per Sant Boi, ara mateix estic a Carles Martí Vila número 15 i està enmig de la rotona on em veu tot Déu. O sigui, passa gent amb el cotxe, gent que surt de Barcelona, que entra, de gent que vol anar al ferrocarril, pues, la veritat,
1: ens diuen molta gent. Pel Pinganillo que ets l'entrenador de l'Alba Sorrellers, que la veiem allà. La fas patir molt o no?
4: No, és la directora. No pateix molt.
1: No?
4: Està més forta del que es pensa.
3: No sé què està passant.
1: Em diuen per aquí que sí que pateix.
3: Sí, sí. Doncs en aquest sentit estaves explicant, no?, el tema del màrqueting, etc. No sé, en el cas dels dos, ara mateix hi ha molta competència, suposo que en els dos sectors, també aquí a Sant Boi. Què és el que feu per diferenciar-vos?
4: Tu? Jo?
0: Bueno, a veure, això ja entra una miqueta, diguéssim, doncs a les polítiques i els valors de l'empresa, no? Per mi, una cosa molt important que m'ha ajudat molt és, evidentment, tindre un bon producte, oferir un servei de qualitat, i no, clar, no només tindre un bon producte, sinó donar... Per mi crec que és molt important, jo li dic la religió, no? Diguéssim, que és una miqueta el que deixa anar a la persona. No només m'estan comprant una croqueta, sinó, a part, doncs, estan confiant en una empresa, estan confiant en una gent, doncs, que els hi faci una feina i que els hi surti tot bé.
3: No? Una forma de fer.
0: Doncs, exacte, jo he apostat molt, ja et dic, pel producte i sobretot per donar-li doncs, una tranquil·litat al client de que això, de que tindrà sempre el mateix producte, som professionals, som serios, no estem jugant, no?, com aquell diu. Llavors, jo crec que és això, és molt important.
1: Sí, que diríeu que és el millor i el pitjor d'en vendre?
4: El millor, en el meu cas, perquè estic sol, no tinc socis, que al final els problemes te'ls menges tu, no tens una altra persona amb la qual tindre que entendre, en aquest cas, i és el bo i el dolent a la vegada. Seria el bo i dolent.
1: No sé, en el teu cas.
0: Sí, bueno, jo en aquest cas sí que tinc soci, jo estic amb una persona que de fet estic molt content i jo sempre he pensat i que sol és difícil arribar lluny, llavors amb una persona també... doncs t'ajuda, no? T'ajuda a carregar-te una miqueta, doncs, a descarregar-te de tota la feina i de tot. I el millor, bueno, el millor per mi és la capacitat bueno, de poder portar a cap, doncs, el que tu vulguis, la teva idea, el teu projecte, gira tu a la direcció on vulguis. Sí que és veritat que és el que diem, no? No tenim festes, no treballem molt, però bueno, al final nosaltres podem decidir si aquest dia doncs, no treballar, o aquest dia sí, o aquest dia no. Tenir una llibertat, la veritat que no ho canviaria per res al món. I el pitjor, doncs, a veure, el pitjor és tot el que et poses a la motxilla, diguéssim, no? Perquè tot això, doncs, evidentment, a mi personalment m'ha costat psicològicament i físicament doncs, problemes, moltes coses i coses que, bueno, que te les emportes a sobre i que suposo que restaran vida, però bueno, és

0: el que hi ha, és part del projecte, vaja.
1: Doncs crec que hem pogut conèixer bé a les dues empreses i també qui hi ha darrere d'aquestes dues empreses, que en aquest cas també és molt important. Sempre fem una pregunta a tots els que passen per aquesta exposició municipal, que és: què és per vosaltres viure samboianament? Començo per aquí. Què diries que és viure samboianament?
2: No m'he preparat la pregunta.
3: No, no és la primera cosa que et vingui al cap que defineix el que tarannà samboià.
2: Tarannà samboià.
3: O per tu.
2: Jo diria, en el meu cas, anar amb la veritat per davant, ser honest i ser currat, no hi ha més.
3: Però és bonic, on està feina, no? És fantàstic.
2: Sí.
3: I per tu, Gerard?
0: Sí, bueno, a veure, per mi, jo sí que tinc que dir que des de que vaig vindre aquí, des de que tenia 5 anys, tinc que ser sincer, ho sento, però no m'ha agradat Sant Boi. Perdó.
3: És el primer convidat que fa aquestes declaracions, duríssimes
0: declaracions. Des de 5 anys, perdó. Llavors, des dels 5 anys, diguéssim que mai m'agrada, però sí que és veritat que conforme he anat creixent i he anat veient doncs, tot...
1: Ara m'agrada més.
0: El que tinc a la vora i tal, tinc que dir que Sant Boi és el millor poble de la zona i és on millor es viu. I la veritat que jo estic supercontent d'estar aquí avui dia, no? Feia al millor 5 anys enrere em volia anar, però ara ja no, ja em vull quedar
3: aquí. I per què no t'agradava?
0: Habré vist poc, suposo. Habré vist pocs pobles.
3: Ostres,
0: doncs que
3: al final
0: que
3: tot reconduït,
1: tot el bo acaba arribant.
0: I també sí que és veritat també que el poble ha millorat moltíssim, crec jo, a nivell de tot, d'infraestructures i d'instal·lacions i tot. O sigui, ja et dic jo, viure samboianament, bueno, visc tranquil aquí, la veritat.
1: Doncs Francesc i Gerard, moltíssimes gràcies als dos per acompanyar-nos aquí a la Fira Municipal de la Puríssima.
3: I un bon aplaudiment per a ells.
1: Gràcies.

0: Arriba l'estiu. Tens entre 12 i 17 anys? Et presentem Estiu entre adolescents. Del 30 de juny al 31 de juliol, les tardes dels dimarts, dijous i divendres, vine a Can Massellera. Art i manualitats, esports, cuina, ball, arts marcials i molt més. Estiu entre adolescents, activitats gratuïtes. Més info i inscripcions @ Joventut Sant Boi.
1: Hola, sóc el Pere Puig, trasplantat de fetge i orgullós receptor de sang. Si estic aquí és gràcies a la generositat dels donants. I com som fans de donar-ho tot, aquest estiu dona tot, anant de vacances, de concerts, de festivals o de revetlles. Però abans, vine a donar sang. Apunta't a avançant.net/donar.
2: Forever Joves. Forever Joves. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
3: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
2: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
3: Qui estima la música, estima la vida.
2: Forever Joves.
3: Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.
4: Estàs escoltant la programació d'estiu de Ràdio Sant Boi. A continuació, escolteu els millors moments de les entrevistes del projecte Santboianament a la carpa de la Puríssima 2025.

0: Doncs, com veieu, és el moment de parlar de microcredencials. És una oportunitat per acostar-nos a nous coneixements i ens ho explicaran els seus protagonistes.
1: Doncs sí, que els tenim ara mateix aquí a l'escenari. En primer lloc, saludem el David Gallegos. Què tal? Bon dia.
2: Bon dia.
1: I el director del campus de Fabricant i també de la UPC. I saludem també els estudiants. En primer lloc, la Carolina García. Benvinguda.
3: Gràcies, bon dia.
1: Bon dia, i també la Sandra Izquierdo, que ens bon acompanya dia. Aquí a la carpa municipal. En primer lloc, David, com podem explicar a la gent què són aquestes microcredencials?
2: Les microcredencials universitàries són formacions curtes, específiques, que han consolidat unes certes capacitacions cap a l'estudiantat. Per tant, és un programa molt flexible, molt a tocar del que necessita la indústria i, per tant, amb alta empleabilitat.
1: Per tant, que té... està més proper potser al aquesta forma de fer que cada vegada s'està impulsant, que és més pràctica, no? Més d'estar a sobre de fer les coses pràctiques i potser no tan teòriques com és a la majoria d'universitats.
2: Correcte. De fet, les formacions són molt aplicades i es busquen aquelles temàtiques i aquells continguts que l'empresa o que la indústria necessita. Per tant, doncs, són garantia de tenir un contingut adaptat al que busquen les empreses.
0: Quin és el perfil d'alumnes que volen cursar aquestes microcredencials i especificar que, tot i que estiguin vinculades a la UPC, no necessàriament són alumnes universitaris?
2: Correcte. Al final el perfil és heterogeni. Podem tenir diferents nivells, des de nivell 1 a nivell 5, la nova classificació europea de formació.
0: Què vol dir això?
2: Vol dir, doncs, que nivell 1 seria un auxiliar de formació professional i un nivell 5 seria un estudiant de màster o postgrau després de fer un grau universitari. Llavors, sempre tenim diferents canals d'entrada i per les primeres bàsiques poden ser res, i conforme vas avançant vas obtenir més coneixements, doncs tenim o un requisit d'accés que és la titulació o experiència prèvia, o bé haver fet la microcredencial prèvia. Llavors, doncs, l'estudiantat és heterogeni, pot ser perfil universitari que ha acabat i que vol especialitzar-se, formació professional que vol fer el mateix, o bé persones que volen reciclar-se amb contingut molt específic.
0: Perquè són cursos que de quina durada estem parlant?
2: Les que hem fet aquí a Sant Boi són entre 24 i 48 hores.
1: Doncs ara preguntarem també a les alumnes sobre quina és la seva experiència fent aquestes microcredencials, però en aquest sentit deies que hi havia diferents nivells, però tots aquests nivells tenen sortides laborals després?
2: Sí, sí, sí. De fet, us poso l'exemple d'un sostenible que hem fet nosaltres. Si estem treballant en un taller, doncs, que seria un nivell 1 o 2, cada vegada arriben més vehicles híbrids o elèctrics a aquests tallers. Per tant, el mecànic ha de tenir un coneixement mínim per poder afrontar correctament aquestes reparacions. D'altra banda, si estem parlant d'un nivell 4 o 5, doncs a una carrera universitària segurament no s'explica com es desconnecta, com es connecta una cel d'una bateria.
1: S'ha de fer tot això.
2: I també s'ha de fer. Per tant, també és necessària aquesta formació. Per tant, en qualsevol d'aquests nivells, el contingut és nou, però important per la professió del dia d'avui.
1: Doncs ja veiem que això pot ser útil. També volíem preguntar-vos a vosaltres com està sent cursar aquesta microcredencial. En el vostre cas, Logistics Training in Motion, que ara em deies abans que no sabies anglès, doncs mira, aquí ja tens el títol de la microcredencial. Com està sent per vosaltres cursar això? Com esteu vivint?
4: Per mi ha sigut un repte, perquè jo tinc una edat i a part estic treballant. Llavors, és... el bo que té aquesta microcredencial és que et dona suport a les hores que es pot dedicar-hi. És molt compacta i fa, pues, això, que jo pugui gestionar-me tota la meva vida personal amb poder estudiar i reciclar-me i mirar projectes i mirar treball. O sigui, està molt bé.
0: Perquè, Sandra, tu d'on vens? Explica'ns una mica quin és el teu background per entendre per què has triat aquesta microcredencial.
4: Jo estic treballant, el que passa que logísticament a mi sempre m'ha gustat molt el tema de la logística, d'ordre, de gestió, i em quedava curt tot. Llavors, doncs quan m'ho van oferir des del Xaloc, des d'aquí de la plataforma del Xaloc.
0: Una miqueta més al micro perquè ho puguem escoltar.
4: No estic acostumada.
0: Sí, ho sé, tranquil·la.
4: Pues això, em va fer, pues mira, em va fer raonar de que, mira, podia seguir estudiant. I està molt bé.
1: És que amb això dels micròfons tu i jo ho tenim molt fàcil.
0: Sí, clar, perquè portem una diadema aquí.
1: Clàssica, sí que ens demanem que ho puguem posar el més a prop que...
0: Més que res perquè et puguin escoltar totes les persones que són aquí, també els oients de Ràdio Sant Boi, que és molt interessant el que ens estaves explicant.
1: En el teu cas, Carolina?
3: Bueno, la facilidad de poder estudiar y trabajar al tiempo son cortas horas, pero igual la información y la capacitación que ellos nos dan es nivel universitario, que nosotros lo que estudiamos lo podemos acreditar y así nos ayuda también para tener conocimiento y adicional historial en el currículo, que hoy en día si tú no tienes un certificado es muy difícil el empleo.
0: ¿Tú ya venías del sector de dedicarte al sector de la logística?
3: Estaba en el sector de la logística, quedé sin trabajo, me metí a la hostelería, pero bueno, es un poco más complicado. Entonces, para poder certificar todo lo que he trabajado, pues he hecho los títulos. Asimismo, puedo constar de lo que ya sé, pero en un formato universitario.
1: Doncs ara tornem amb el David, però abans també volíem preguntar-vos a vosaltres com veu saber de l'existència d'aquestes microcredencials, perquè aquest tipus d'iniciatives s'han de fer arribar d'alguna manera. Com us va arribar a vosaltres això?
4: Jo a mi personalment des de la xarxa Salut. Vaig fer la inscripció, em van atendre molt bé i des d'allà doncs, em van dir que si estava oberta que m'arribessin ofertes del que sigui de formacions, treball, ofertes, tot el que sigui, i em va semblar molt bé. I llavors des d'allà em van fer pues això,
3: d'informació. Igualmente, por Xaloc nos dieron la información, ellos nos dan o nos ubican, nos ayudan sobre el currículo, las ofertas laborales y nos dan iniciativa, cursos que podamos hacer dependiendo de nuestra experiencia laboral.
1: Clar, això David entenc que és una cosa que teniu en compte, no? Aquestes microcredencials, com s'expliquen perquè li arribin a la ciutadania?
2: A veure, nosaltres el que fem és explicar-ho a nivell global, a nivell de campanyes de màrqueting, i després els ajuntaments i les entitats públiques ajuden a fer aquesta difusió. De fet, s'ha de pensar que aquestes microcredencials, que avui són incipients, són el nou esquema de formació de la Unió Europea. Per tant, doncs, la Generalitat actualment té un programa de subvencions important i a més té una pàgina web específica de difusió per tal doncs, de tenir temàtiques i terminis clars.
0: Estan més pensades com per fer una formació continuada dels professionals o també és una via per reinventar-se professionalment?
2: Amb dues. Una de les condicions de les microcredencials és que han de ser apilables i amb contingut progressiu. Per tant, són vàlides per a aquell que vulgui fer un itinerari a més llarg termini, però també són molt vàlides per a aquella persona que vulgui especialitzar-se en un tema concret. Uh-huh. Llavors, una condició per poder-les donar d'alta al sistema educatiu és tenir la demanda de l'empresa o de la indústria conforme aquest contingut necessari i fer aquest tipus d'itineraris per tal que puguin ser, com et deia, apilables i a llarg termini, si vols.
0: Abans, Sandra, comentaves que tu havies decidit fer aquesta formació una mica perquè també la pots combinar amb la teva activitat professional i amb la vida personal. No sé si és el teu cas, Carolina, no sé si tu te dediques ahora solo a estudiar
3: no.
0: la microcredencial.
3: Entendiendo que la logística se maneja en todo tipo de trabajo, pues la hostelería igualmente tiene logística, pero no es enfocada en eso. Entonces, el curso lo que hace es que, como uno ya tiene la experiencia y el conocimiento, puedes tener un certificado igualmente con ellos. Si tú quieres, puedes con las notas y todo lo que da la universidad, pues también si quieres generar un máster, igualmente no es subvencionado, pero tienes la opción de poder ser un máster como la Universidad de Barcelona, porque tiene los créditos de ellos.
0: Porque tener esta capacitación, esta formación, ¿qué te va a permitir acceder a un mejor trabajo? Mejor
3: a una
0: salario?
3: Mejora laboral, también a... En teoría, las microcredenciales y los estudios siempre es para una mejora laboral como persona en lo que te gusta. Uh-huh. Y ellos dan la facilidad de que con eso puedas tener una mejora laboral y también un buen conocimiento de algo que para otras personas o de pronto que no tengan recursos sea un poco imposible.
1: Doncs estem veient exemples d'estudiants, en aquest cas, de la microcredencial sobre logística i també, David, volíem parlar d'una altra microcredencial que en aquest cas és la de mobilitat sostenible que també estàs liderant. Volem que ens expliquis també aquesta microcredencial, el per què, d'alguna forma, de tirar-la endavant i quines són les avantatges que pot donar després a nivell laboral a les persones que la cursin.
2: Doncs la microcredencial de mobilitat sostenible neix per una demanda del clúster CityMob d'aquí de Sant Boi de Llobregat, on ens contacten per indicar-nos que necessiten de professionals amb un mínim de contingut teòric i pràctic d'un vehicle electrificat. Llavors, el que fem és centrar-nos en l'Ajuntament, amb el clúster, amb els concessionaris responsables, i mirar a veure doncs, quin contingut és necessari i quantes hores podríem dotar. Llavors, nosaltres paral·lelament pensem doncs, que és molt important tenir també ofertes de treball, per tant, doncs, els consorciaris van desenvolupant aquestes ofertes perquè els alumnes puguin reintegrar en el món laboral. Llavors, quan s'acaba el contingut, els alumnes ja comencen a treballar directament amb els concessionaris. Llavors, aquest és una mica el recorregut d'aquesta microcredencial universitària.
0: Quin seria, per tant, el perfil d'alumne que s'apunta a aquesta microcredencial concreta de mobilitat sostenible que tenim aquí a Sant Boi de Llobregat?
2: Doncs hi ha dos perfils. Un et diria que ja té un coneixement i una experiència a la indústria i que veu doncs, que cal un reciclatge, i l'altre és algú que té interès pel sector, que pot tenir més o menys coneixement, però que almenys té molt clar que és un camp de futur on desenvolupa la seva vida professional.
0: Que tingui futur vol dir que té ocupabilitat a la gent que es forma en aquesta microcredencial? És més fàcil que aconsegueixi feina?
2: Sí, perquè amb les que hem fet almenys nosaltres tenim un 100% d'ocupabilitat al cap de 3 mesos i a més són temàtiques que les empreses busquen. Mm. Per tal, quan van a fer una entrevista demanen d'aquesta experiència. Clar, tu pots dir que... Però en canvi si l'acredites amb una titulació oficial europea, doncs és molt més clar que sí que tens reconeixement.
1: Clar, i com us influeix el fet d'estar aquí a Sant Boi, no? Perquè per la mobilitat sostenible, i ho vam saber ahir també amb algunes entrevistes, és una absoluta referència. Com us afecta en aquesta microcredencial el fet de ser aquí a Sant Boi?
2: Per nosaltres és una molt bona ubicació. Al final, com has comentat, Sant Boi és una de les ciutats referents de Catalunya en el tema de motor. Per tant, doncs, home, fer-la aquí dona visibilitat, permet que les persones de la ciutat es puguin entrar al mercat laboral també de la ciutat, i per tant doncs, tanquem un cercle complicat d'ajuntar empresa i talent, que això no sempre és fàcil.
1: I que també doncs, pugui anar la gent que està estudiant, no? a tenir aquesta experiència més pràctica a les empreses, i que alhora les empreses puguin fer demandes més concretes, no? De què necessita saber la gent que ha d'entrar al sector i que vosaltres podeu proporcionar.
2: Correcte, i tant. A veure, pensa que al ser una formació curta són com píndoles formatives. Per tant, el coneixement que es té doncs, és suficient, però també a la vegada limitat. Llavors, això també dona peu a qui vulgui especialitzar-se en cada mes pugui continuar en funció de la voluntat també que tingui l'empresa.
0: Carolina, Sandra, una mica perquè qui ens estigui escoltant es puguin imaginar com és cursar aquesta microcredencial a nivell d'inversió de temps i de tipologia de classe, com ens ho hem d'imaginar que és una microcredencial? No sé, per exemple, Sandra.
4: A veure, a nivell d'horari...
0: És a dir, quants dies a la setmana hi vas, en quin horari...
4: Són 3 dies a la setmana,
0: sí?
4: Són dimarts, dijous i divendres... per les tardes, aquest d'aquí, perquè jo vaig fer també l'altre curs anterior de logística, estic fent el tercer, i és de les 3 a 7 i mitja, bueno, 3 a 7 o 3 i mitja de 7 i mitja, i està bé, és com una informació molt compacta, pues això, que et dona una versió a part d'estudiant, que tornes a fer, pues això, tornar a estudiar a la vida, a part de laboral estudiantil, i ho fan a un nivell, pues això, que s'adapta a tots els nivells que tenen la classe. Perquè, clar, són molts.
0: I Carolina, és un contenido muy teórico, també hay práctica, deberes, exámenes.
3: Tenemos un...
1: Esperem que pocs.
3: Dependiendo de las microcredenciales, yo ya llevo las 3 sobre sí. Logística, tenemos un trabajo final en el cual tenemos que explicar todo lo que nos han dado los profesores. Ten en cuenta que las personas que nos dan las clases son profesores del máster de la universidad. O sea, el grado de educación de ellos es... un nivel que no todo el mundo se puede permitir. Claro. Y en estas microcredenciales nos dan la oportunidad de, en ese poco tiempo, la facilidad también de recibir una buena información que nos puede ayudar a nosotros en un futuro.
1: En el teu cas, David, com a persona que està impulsant una part de tot això, ara veure dos testimonis com aquests que parlen tan bé d'aquestes microcredencials, no? I veure que també tenen una aplicació pràctica, això què et fa sentir a tu com a responsable d'alguna manera?
2: Home, sents orgull, no?, de veure que allò que has preparat i que allò doncs, que has d'alguna manera previst al final es faci realitat, no? Nosaltres el que sempre diem és que els principals avaluadors no són els professors, sinó són els alumnes i les empreses, no? Llavors, veure que les alumnes estan contentes, en aquest cas, no?, amb la formació, i que les empreses realment contracten els alumnes que han cursat aquest contingut, doncs això et fa sentir orgullós, òbviament.
0: Cap a on creus que va el futur de les microcredencials?
2: Cap a una estandardització. És a dir, al final, com a formació europea que és, hem de mirar més el que cal a Europa i no el que cal a un municipi o a una comunitat autònoma o a un país, i per tant penso que anirà cap a un estàndard en el qual es puguin introduir temàtiques noves fàcilment. Pensem que el temps d'un grau, un màster universitari són 3 a 4 anys d'introducció, i això d'avui és molt, molt llarg. Per tant, una introducció doncs, més o menys pactada entre indústria, administració i universitats per adoptar aquests continguts a les estructures formatives.
1: Doncs molt interessant totes les possibilitats que ens obren tot això, i també ho estem demostrant a la pràctica amb dues dones com són elles, que estan vivint-ho també en primera persona. Nosaltres estem fent sempre una pregunta a tots els que veniu en aquest escenari de la carpa municipal, que és: què és per vosaltres viure samboianament? Què ens fa una mica especial?
0: Aquella ADN, no?, que ens caracteritza els samboians i samboianes.
2: Home, per mi, la samboiana, jo recordo que és un club de futbol americà o de rugby, no? Per tant, sempre ho comparo amb voluntat, força i passió, no? Llavors això és el que jo veig que és aquest tema de samboiana.
1: Vosaltres penseu també en la samboiana o penseu en altres coses?
4: Jo sóc samboiana tota la vida, o sigui, jo porto l'ADN ja a la sang. I aquí l'únic que puc dir, pues, a veure, com poble, sempre hi ha canvis, estan en procés sempre de canvis, i això està bé sempre que es tingui la visió de, pues, les idees que té la població. Y en principio yo, por la misma parte, pues estoy contenta de ser samboyana.
3: Bueno, yo llevo 7 años aquí y para mí Samboy se representa en una oportunidad. Igualmente, al venir uno de otro país, pues es un poco difícil, pero aquí he tenido mucha oportunidad, mucho acompañamiento, entonces me siento muy orgullosa de vivir aquí.
1: ¿Es una ciudad integradora, dirías, Samboy?
3: Así es.
0: Acogedora, per la diversitat.
1: Doncs que bé, ens encanta, evidentment.
0: Fantàstic, i tant, acabar així aquesta entrevista.
1: Doncs tanquem aquí aquesta taula rodona. David Gallegos, moltíssimes gràcies, director del campus FPCAT i també de la UPS, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
2: Gràcies a vosaltres.
1: I també a la Carolina García, moltes gràcies.
3: Gràcies.
1: I a la Sandra Izquierdo, també moltíssimes gràcies per visitar-nos aquí a la carpa municipal. Un fort aplaudiment per ells i per elles, que la veritat és que s'ho mereixen.

0: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: El pla alfa de risc d'incendi forestal està activat avui amb el nivell 4 de risc extrem en un total de 21 municipis de 7 comarques catalanes. A més, els agents rurals activen també el nivell 3 de risc molt alt a 177 municipis més.
2: Davant d'aquest escenari es mantenen les restriccions d'accés a tres espais naturals, a Baronia de Rialb, a Ribera Salada i a l'espai natural del Montmell Mormellà.
0: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Adrià Tella, bon dia.
2: Bon dia, Eduard.
0: Anem, això sí, primer, precisament, al fil de tot això, a conèixer la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí d'aquest dissabte amb unes elevades temperatures. Tenien valors ja per sobre dels 24-25 graus a bona part de la costa catalana, que a més, combinat amb aquestes elevades humitats, ha fet que la sensació de xafogor ja fos molt elevada a primeres hores del matí. I, de fet, en aquest moment també teníem una nuvolositat molt més compacta a bona part del territori català, que a mesura que ha anat avançant el matí hem tingut ja obertura de clarianes. De fet, ha quedat un matí molt assolellat, encara amb aquesta pols en suspensió que fa dies que ens està acompanyant. De cara a aquesta tarda, continuarem amb aquest ambient de tranquil·litat. Alguna nuvolada apareixerà al Pirineu, també a la zona dels ports, a la resta tarda molt assolellada, amb unes temperatures que ja a aquestes hores s'estan enfilant i esperem que arribin una altra vegada als 38-40 graus a punts del Pla de Lleida i de la Vall de l'Ebre. També a la Catalunya central les temperatures tiraran cap amunt amb una xafogor molt marcada a la costa i al prelitoral. Ho anirem seguint, que vagi molt bé.
0: I en plana política, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha avisat que l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, tornarà a Catalunya peti qui peti, tot i la revenja que observen els tribunals espanyols.
2: En termes molt semblants, s'ha expressat també el president de la Generalitat, Salvador Illa, defensant precisament el compliment d'aquesta llei d'amnistia.
0: I en plana de successos, una explosió en un cotxe a la ciutat de Lleida ha ferit 5 persones aquest matí al carrer Lluís Companys, molt a prop del Teatre Municipal de l'Escorxador.
2: Hi ha un ferit greu i 4 de lleus, tots traslladats a l'Hospital Arnau de Vilanova.
0: I marxem als esports perquè la selecció espanyola prepara a Nova Jersey la final del Mundial que l'enfrontarà demà diumenge a partir de les 9 a l'Argentina.
2: El seleccionador Luis de la Fuente ha confirmat la presència de Lamine Yamal a la final. El de Rocafonda es va entrenar ahir al marge del grup per unes molèsties físiques, igual que l'extremeny Pedro Porro.
0: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.

0: Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, els serveis informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Tella i jo mateix, Eduard París. El pla Alfa per risc d'incendi forestal es manté activat avui amb el nivell 4 de risc extrem a un total de 21 municipis de 7 comarques diferents.
1: A més, els agents rurals han activat el nivell 3 de risc molt alt a 177 municipis de 17 comarques catalanes. Davant d'aquest escenari es mantenen les restriccions d'accés a 3 espais naturals, a Baronia de Rialb, a Ribera Salada i a l'espai natural del Montmell Marmellà. I s'ha reforçat la vigilància per prevenir conductes de risc i garantir el compliment de les mesures adoptades. Es demana extremar les precaucions, evitar qualsevol activitat que pugui generar un incendi i respectar les restriccions per garantir la seguretat de les persones i protegir el medi natural en una situació de risc molt elevat.
0: I tot plegat arriba després de superar el que ha estat la tercera onada de calor del que portem d'estiu, que va arribar pràcticament enganxada a la segona. En aquest sentit, el sistema d'emergències mèdiques ha atès fins a 150 persones amb afectacions relacionades amb aquestes altes temperatures, segons ha informat Protecció Civil.
1: Pel que fa a la calor nocturna, encara tenim avisos vigents del Servei Meteorològic de Catalunya durant aquest cap de setmana, amb especial afectació als extrems nord i sud del nostre territori.
0: Obrim ja plana política. El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha avisat aquest matí que l'exvicepresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, tornarà a Catalunya peti qui peti, tot i la revenja que observa en els tribunals espanyols.
1: Ho ha verbalitzat durant el Consell Nacional de Junts celebrat la mateixa setmana que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha avalat la llei d'amnistia.
2: Sempre els darrers metres, els darrers dies d'un llarg esforç sempre són els que més costen. Però aquestes victòries com la d'aquesta setmana ens donen prou energia per seguir i persistir. I el retorn del president i dels exiliats, del conseller Puig i del conseller Comín, arribarà. Tingueu-ne tota la confiança. Per molts que vulguin estar en contra, el president Puigdemont tornarà a Catalunya. Peti qui peti!
1: Per altra banda, Turull ha encoratjat el partit a guanyar la confiança de la ciutadania davant l'escenari exigent que dibuixen les enquestes. Les últimes, el baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió, segons el qual Junts perdria gairebé 20 diputats al Parlament, i el baròmetre de l'Ajuntament de Barcelona, que deixa el partit en última posició.
0: També ha parlat en aquest cas l'advocat precisament de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, que creu que el Tribunal Constitucional podria aplicar directament aquesta amnistia als independentistes, que no haurien d'esperar, doncs, primer a una sentència del mateix Constitucional i després a la resolució final del Tribunal Suprem.
1: En dues entrevistes al diari Ara i al Nacional, Boye recorda que el Constitucional podria haver presentat a la Justícia Europea qüestions prejudicials anteriorment i no ho va fer. Per això creu que després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, el ple del Tribunal Constitucional es podria reunir en pocs dies, no a la tardor, com està previst, i instar directament a la resta de tribunals a aplicar immediatament l'amnistia als independentistes.
0: I qui també hi ha dit la seva en aquest tema de l'amnistia és l'actual, en aquest cas, president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha defensat el compliment d'aquesta, pesi a qui pesi.
3: La millor amnistia és el camí per no quedar atrapats en el passat, en el rancor. Això és el que significa l'amnistia. És el camí per no quedar atrapats en el passat ni en el rancor. L'amnistia és una porta, una oportunitat al futur. Una obertura al futur. Un futur que ja és aquí. I un futur que volem construir tots. Pensem el que pensem. I vinguem d'on vinguem. Això és l'amnistia, no? Pesi a qui pesi. Catalunya aposta d'una forma rotunda i irreversible per la convivència i pel futur, en el marc d'una Espanya plural.
1: Illa ha fet aquesta intervenció des de Mataró en un acte on ha detallat les infraestructures que es desenvoluparan properament al Maresme.
0: Precisament anem a ampliar aquesta informació perquè, com expliquem, el president Illa ha explicat des de la capital del Maresme aquest projecte amb el qual la Generalitat vol millorar la mobilitat.
1: Les actuacions, que tenen una inversió de l'Estat de 384 milions d'euros, inclouen la pacificació de la Nacional 2, nous accessos a la C32 i treballs diversos perquè la comarca sigui més sostenible. Les primeres obres destacades començaran a finals d'aquest mateix any. Ho ha seguit des de Mataró Ràdio la Beti Doñate.
4: Després d'anys de reivindicacions i de promeses, es comencen a concretar les primeres actuacions per millorar la mobilitat al Maresme. Les obres més immediates són la construcció d'una rotonda a l'Ella, una passera per sobre de l'N2 a Sant Pol de Mar, la pacificació de la carretera nacional a Mataró i un corredor entre Blanes i Lloret a la Selva Marítima. El govern disposa de 384 milions d'euros aportats per l'Estat i té com a termini el 2032.
5: Passem, com dèiem, de les paraules als fets, no? Passem de la planificació a l'execució, no? Però també jo us dic avui, als alcaldes, als que esteu aquí, no? Us convocarem després de l'estiu per seguir planificant.
4: L'objectiu és convertir l'N2 en un carrer amb menys carrils per als vehicles privats i més espai per a autobusos i bicicletes i, sobretot, per als vianants. Escoltem ara l'alcalde de Mataró, David Bote.
6: Ja estan tots els projectes, els dos projectes urbans estan aprovats. Podrem explicar en diferents reunions de veïns després de l'estiu doncs, les fotos i com quedarà. I per tant, el que ha anunciat avui el departament és que després de molts anys d'espera, a finals d'any, començament del 2027, començaran les obres.
4: El que també es preveu a curt termini és aprovar la pacificació de l'N2 al Baix Maresme, on també es volen fer aparcaments a prop de les estacions de tren.
0: Parlem ara de successos. Una explosió en un cotxe a la ciutat de Lleida ha ferit 5 persones aquest matí, i és que cap a les 11 s'ha produït aquesta deflagració en un cotxe que estava aparcat al carrer Lluís Companys, prop del Teatre Municipal de l'Escorxador.
1: Els afectats són el conductor del vehicle i 4 vianants que passaven per la zona i han rebut l'impacte d'algunes peces del cotxe arran de l'explosió. Hi ha un ferit greu i 4 de lleus, tots traslladats a l'Hospital Arnau de Vilanova, de Lleida. Els Mossos d'Esquadra investiguen les causes d'aquesta explosió, però de moment es descarta que fos una bombona de gas butà i tot apunta a un aerosol.
0: Anem amb un altre apunt de successos perquè els Mossos d'Esquadra van detenir dimarts passat un home de 36 anys i una dona de 25 com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb força en una joieria del barri de Gràcia, a Barcelona.
1: El valor dels objectes sostrets ascendeix a 8.530 euros. Els fets van tenir lloc el 8 de maig passat en una joieria, com dèiem, del carrer Gran de Gràcia, on dues persones van sostreure aquestes diverses peces aprofitant moments de distracció de la dependenta. La investigació va determinar que els autors van actuar de manera coordinada. Mentre un controlava l'entorn, l'altre manipulava els tancaments d'una vitrina per endur-se les joies. Un d'ells va tornar a entrar a l'establiment pocs minuts després per endur-se més peces.
0: I pel que fa a la mobilitat a Rodalies, les línies R2 Sud i R2 Nord han quedat restablertes cap a mig matí després d'estar tallades des de primera hora entre les estacions de Barcelona, Sants i Castelldefels a petició de la policia a causa de l'atropellament d'una persona a les vies.
1: Els trens regionals de les línies R13, R14, R15, R16 i R17 s'han desviat per Vilafranca del Penedès. Els trens han anat recuperant progressivament les freqüències de pas habituals. Recordar que l'R2 Sud té una circulació de 2 trens per hora i sentit entre Sant Vicenç de Calders i l'estació de França, amb parada a totes les estacions.
0: I l'orgull LGTBIQ+, desfilarà aquesta tarda pels carrers de la capital catalana, Barcelona, amb la celebració del Pride 2026.
1: Un any més, la manifestació unitària sortirà de la plaça Universitat a les 6 de la tarda i anirà fins a l'Arc de Triomf, on es llegirà el manifest i hi haurà concerts fins a la matinada. Sota el lema totes les realitats, un sol orgull, la campanya neix amb la voluntat de posar en valor la diversitat de la comunitat LGTBIQ+, i reivindicar que totes les identitats, experiències i trajectòries contribueixen a la lluita pels drets, la dignitat i la igualtat. La desfilada es farà, a més, en un moment clau per Barcelona, que aspira a organitzar el World Pride l'any 2030 i que aquests dies rep delegacions internacionals que n'avaluaran la candidatura.
0: Com expliquem, les carrosses sortiran des de plaça Universitat, avançaran per la Gran Via fins a Tetuán i baixaran pel passeig de Lluís Companys fins a l'Arc de Triomf. Allà es desenvoluparà bona part de la festa. Pel que fa a les problemàtiques de mobilitat, fins diumenge a mitja tarda es prohibeix l'estacionament, incloent-hi motos a la vorera, als espais següents.
1: A plaça Universitat, al costat muntanya de la calçada Mar, al passeig Lluís Companys, a la calçada Llobregat, costat Llobregat, entre el carrer Comerç i el passeig Pujades i el passeig Sant Joan, al costat Llobregat, des de la ronda Sant Pere fins a Trafalgar. A més, fins a les 4 d'aquesta tarda està totalment tallada el trànsit l'avinguda Reina Maria Cristina, a Montjuïc, per la preparació i el muntatge de les carrosses.
0: <t 'en> I parlem ara de les cases de colònies que continuen reclamant que el govern concreti les ajudes econòmiques al sector i demanen rebre-les el més aviat possible.
1: L'Associació d'Empreses de Lleure, l'Educació i la Cultura i l'Associació de Cases de Colònies han explicat a l'Agència Catalana de Notícies que fa dos mesos que tenen trobades periòdiques amb el Departament d'Empresa, que coordina el suport al sector, però no hi ha hagut encara cap concreció. Escoltem Pep Montes, gerent de l'Associació d'Empreses de Lleure, l'Educació i la Cultura.
7: El que sí que demanem, i probablement aquesta és la cosa que més ens preocupa, és que s'adoptin mesures de caràcter regulador que evitin una situació com aquesta en altres, en futures anualitats. Aquesta és la qüestió més important. I dic que ens preocupa especialment perquè no estem veient una voluntat decidida del govern d'afrontar-les. Ens han dit, d'acord, mirarem a veure si es pot regular, si és així, com es pot regular i en quines condicions l'activitat, però no ens estan donant cap seguretat.
1: Amb aquesta manca d'acció, el sector es troba, assegura, en el pitjor escenari possible després que els docents mantinguin el boicot a les sortides escolars.
0: Entrem ara en plana de crònica local i ho fem amb un apunt de gastronomia, perquè l'Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana i el Consell Comarcal del Vallès Oriental han tornat a fer honor a la collita local i de temporada amb la inauguració aquest matí de la 16a Fira del Tomàquet, que ha tingut visites a l'Hor de l'Espel, Show Cookings i Tastets.
1: També les clàssiques paradetes d'agricultors i productors de tot el territori. I a més, per primera vegada enguany, la fira ha rebut la visita del conseller d'Agricultura del govern, Òscar Ordeig. S'hi ha acostat el company de Ràdio Cal l'Aleix Marí.
8: Pràcticament un mes després d'acabar la primavera, entrada la temporada de tomàquets, obre la Fira del Tomàquet de Santa Eulàlia, que aquest matí ha inaugurat amb més de 15 parades de pagesos, productors i productores provenients de tot Catalunya, donant prestigi a un producte i un sector que passa per moments difícils. El conseller Ordeig, precisament, ha recalcat l'important paper tant del consumidor com de l'administració per fer una aposta de país pel sector primari.
9: El 95% de la solució passa perquè hi hagi un consumidor conscient que miri l'origen, la qualitat, la proximitat dels productes. El país vol defensar els seus agricultors, sí o no? Doncs llavors anem a ser coherents i no anem a fer 40.000 normatives, 40.000 lleis que impacten i posen més dificultats i posen més tràmits a l'activitat del dia a dia.
8: Pel que fa a la fira, tot just a aquesta hora es tanca la jornada de dissabte amb un vermut musical amb cançons en directe de l'artista gironina Paula Frey i reobrirà demà diumenge.
0: Obrim ja bloc cultural, comencem parlant de música i avui ho fem escoltant aquesta banda sonora. Morir Aquestes són les veus de Lídia Pujol, Maria Arnal i el cor Cererols des de la Basílica de la Sagrada Família, i és que aquest divendres al vespre ha acollit el concert Arrels de Llum, un concert concebut per commemorar tres efemèrides molt destacades: la construcció de la Torre de Jesús, el centenari de la mort d'Antoni Gaudí i el 50è aniversari del Grec Festival Barcelona.
1: La proposta ha fusionat patrimoni musical, creació contemporània i reflexió espiritual, natura, espiritualitat i música s'han donat de la mà en un recorregut sonor que ha sobrevolat més de 7 segles d'història, des del segle XIV fins al segle XXI. El projecte es va articular al voltant d'un triangle simbòlic que connecta tres espais estretament vinculats a l'univers de Gaudí: la muntanya de Montserrat, la Basílica de la Sagrada Família i Montjuïc.
0: I seguim amb més música i més festivals, en aquest cas el Perelada, que ha inaugurat aquesta passada nit la seva 40a edició amb un recital líric amb la soprano Hermonella Jao i el tenor Benjamin Bernheim, dues de les veus més destacades del panorama operístic internacional actual, acompanyats al piano per Marcos Madrigal.

0: El concert es va celebrar a les 8 del vespre a l'Església del Carme, al mateix escenari on Montserrat Caballé va inaugurar la primera edició d'aquest festival de Peralada l'any 1987. Tot plegat continuarà fins al 9 d'agost amb una programació que inclou noms com Winterfell, Montserrat Torrent i Jordi Savall, la nova òpera estètica i massacre amb música de Carles Prat i direcció d'escena d'Oriol Pla, així com l'estrena absoluta de Diario de una Madre, d'Alberto García de Mestres. La commemoració culminarà el 29 d'agost amb el concert extraordinari de l'orquestra del Festival Bayreuth sota la direcció de Pablo Heras Casado al Palau de la Música Catalana.
1: I encara més música, en aquest cas, habaneres, perquè avui la xarxa Més oferirà en directe a partir de les 10 de la nit, com diguem, la 12a cantada d'habaneres i boleros de Sant Antoni de Calonge.
0: S'interpretaran les peces més populars del gènere amb els grups Les Anxovetes, Arjau, Peix Fregit, Porvo i Son de l'Havana. La presentació de la retransmissió televisiva anirà a càrrec de la periodista Aida Fuentes i la producció per Televisió Costa Brava.
1: I encara recuperem un altre festival, en aquest cas el Camp de Mar de Tarragona, que no s'atura amb el concert avui d'una de les seves caps de cartell, la mexicana Lila Daus.
0: La música d'arrel llatinoamericana i la poderosa veu de l'artista ompliran l'auditori en un concert accessible que arrencarà a les 10 d'aquesta nit. Des de Tarragona Ràdio, Laura Casas.
2: La cantant, compositora, productora, actriu i antropòloga ha construït una trajectòria única, profundament arrelada a les tradicions ancestrals i alhora oberta a un diàleg amb el món contemporani. Downs presentarà a Tarragona el seu nou treball, Canvies mi mundo, una proposta amb 10 cançons i moltes col·laboracions on, entre d'altres, torna als seus orígens quan era una absoluta compromesa amb les causes globals.
3: És un disco con mucho amor, muy volviendo a mi raíz, que es más acústica, volviendo, yo creo, a la Lila de antes, porque yo era, desde el comienzo, con una persona con muchas convicciones.
2: El concert a l'Auditori del Camp de Marta es podrà gaudir amb intèrpret en llengua de signes catalana i altres elements d'accessibilitat.
1: Són les 2:19, moment de parlar d'esports.
4: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem parlant de futbol, perquè la selecció espanyola ja prepara Nova Jersey la final del Mundial, que l'enfrontarà demà diumenge a partir de les 9 a la selecció d'Argentina.
0: El seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha confirmat la presència de Lamine Yamal a la final. El de Rocafonda es va entrenar ahir al marge del grup per unes molèsties físiques, igual que l'extremeny Pedro Porro.
1: I l'Ajuntament de Barcelona ha canviat precisament la ubicació de la pantalla gegant des d'on es podrà veure aquesta final, que serà a la plataforma Marina del Fòrum i no pas a les Corts, com s'havia anunciat inicialment.
0: El consistori ha justificat aquest canvi per raons d'aforament. L'accés serà pel carrer Josep Pla amb la Ronda Litoral i es recomana fer ús del transport públic. Així mateix estarà prohibit l'accés al recinte amb begudes alcohòliques, llaunes i ampolles de vidre.
1: A més de la capital catalana, hi haurà pantalles gegants a ciutats com l'Hospitalet, Badalona, Sabadell, Terrassa, Tarragona o Mataró, precisament la ciutat de Lamine Yamal. Des d'allà mateix ens ho explica, des de Mataró Ràdio, com diguem, Laia Sant Miquel.
5: Aquest és l'ambient que pot tornar-se a viure diumenge a les 9 de la nit al Parc Central. El motiu? Mataró tornarà a tenir pantalla gegant per poder veure aquesta vegada la final del Mundial. Un partit que posarà cara a cara l'Espanya de Lamine Yamal contra l'Argentina de Leo Messi. La bona visió del duel està garantida. Així va quedar demostrat a les semifinals del dimarts amb la pantalla de 6 metres d'ample per 3 de llarg que es va instal·lar a la pista del parc. Llavors, prop de 5.000 aficionats ja van optar per veure l'enfrontament des d'aquest punt i van acabar celebrant la classificació del combinat espanyol per l'última prova abans d'aixecar el títol. Caldrà veure si diumenge el nombre d'assistents s'apropa encara més a l'aforament total del recinte, que és de 6.900 persones. L'obertura de portes, exclusiva per l'avinguda del Corregiment, està prevista per les 8 del vespre i es recomana arribar amb ventilació per tenir lloc. No es podran entrar ni ampolles de vidre ni objectes considerats perillosos i els assistents hauran de tenir en compte que a l'interior no hi haurà, de nou, servei de bar.
1: Seguim amb més futbol. El Barça jugarà un triangular a Udine, a Itàlia, el pròxim 8 d'agost com a part de la preparació per a la temporada vinent.
0: El rival serà l'equip local, l'Udinese, i el Nottingham Forest anglès.
1: L'equip blaugrana continua treballant, a més, per fer oficial la incorporació de Karim Adeyemi, l'extrem alemany de 24 anys procedent del Borussia Dortmund.
0: L'equip es va exercitar aquest divendres en doble sessió. També Ter Stegen, que ultima la seva sessió a l'Ajax d'Amsterdam. Per altra banda, Frenkie de Jong, que ha tornat amb una lesió de genoll des del Mundial, medita si passar pel quiròfan.
1: I en el capítol de mercat continua l'estira i arronsa entre el Barça i l'Atlètic de Madrid, en aquest cas pel traspàs de Julián Álvarez.
0: Des del club madrileny reiteren que no acceptaran cap oferta del club blaugrana pel jugador argentí.
1: I pel que fa a l'Espanyol, juga avui el seu primer partit de la pretemporada. Serà a les 8 de la tarda al camp de l'Olot. La prèvia ens la porta des d'Olot Televisió, Roger Isern.
6: Unió Esportiva Olot i Espanyol arrenquen la pretemporada aquest dissabte, enfrontar-se en el seu primer compromís preparatori per a les seves respectives temporades aquest vespre a les 8 a l'estadi municipal d'Olot. És el primer test per als dos conjunts, tant pels de Roger Vidal com també pels de Manolo González. Per la banda olotina, avui serà el primer dia on es veuran les cares noves, unes quantes, i a l'espera que n'arribin més a la plantilla, que aquest any competirà el grup 2 de la segona federació. I per la banda perica, també serà el primer compromís on es veuran les tres cares noves que de moment ha fitxat el conjunt perico, recordem, en uns dies on el conjunt blanc i blau està fent un estatge de pretemporada a les instal·lacions de Torre Mirona a Navata. Durant el dia d'avui, també, a 4:45 de la tarda, el Club Olotí celebrarà la seva junta d'accionistes.
1: Baixem una categoria. A la segona divisió, el Girona i l'Olympiacos han arribat a un acord pel traspàs de Joel Roca al club grec.
0: El davanter de 21 anys i format a les categories inferiors del Girona va ser un dels pocs jugadors que van sortir reforçats en la temporada del descens. També el Girona, el defensa David López, ha arribat a un acord amb el club per continuar vestint la samarreta blanc i vermella. Serà la seva cinquena temporada a Montilivi.
7: El rol amb més experiència i de líder bé, l'afronto amb normalitat perquè és una cosa que sempre he portat amb mi i és una cosa que no és que m'agradi, però sí que bueno, m'ajuda en el meu dia a dia i m'agrada també ajudar en aquest aspecte, sobretot a la gent més jove. I bé, com t'he dit, vinc amb totes les ganes del món d'ajudar i aportar tot el que pugui i que estigui a les meves mans per tornar a primera.
0: El Girona disputarà aquesta tarda un amistós al seu estadi contra l'Alcatxia a les 6 de la tarda.
1: També jugarà en aquest cas i un equip de la mateixa categoria i també català, el recent ascendit, el Sabadell.
0: Els arlequinats jugaran a les 7 de la tarda contra el Castelló a la ciutat esportiva Globe Energy.
1: I on ha saltat la notícia bomba ha estat a l'Europa, perquè el club ha comunicat que Adai Benítez deixa el club i que Josep Maria Gené serà el nou tècnic del primer equip.
0: Adai encara tenia un any de contracte i, segons el comunicat de l'Europa, la seva marxa respon a una decisió personal. Així doncs, el fins ara director esportiu del club i entrenador del filial, Josep Maria Gené, assumeix el relleu a la banqueta del primer equip.
1: En plana de fitxatges, precisament, l'Europa ha incorporat el migcampista Albert Tolosa, conegut com a Tito, de 22 anys.
0: Tolosa arriba procedent del Sabadell, on va jugar la passada temporada alternant el primer equip amb el filial.
1: Canviem d'esport, ens n'anem al bàsquet, perquè el Barça ha anunciat la cinquena incorporació de l'estiu, el base uruguaià Agustín Ubal.
0: Ubal prové del Manresa.
8: Para mí es un placer poder volver. Siempre soñé con este momento. Desde que me fui en 2023, si no me equivoco, siempre quise volver y trabajé mucho para llegar acá y estoy muy contento, muy feliz, con muchas ganas de empezar y nada, afrontar el reto, el desafío para mi vida, para mi carrera, como tiene que ser.
0: El tècnic assistent del Manresa, Marc Castany, deixa el club després de 12 temporades.
1: I parlem ara d'hoquei, perquè aquest divendres s'ha sortejat el calendari de les lligues nacionals. A l'hoquei Lliga Iberdrola destaca el duel entre el Fraga i el Vilassana a la primera jornada de competició, en el que és la reedició de la final del curs passat.
0: A l'hoquei Lliga masculina destaca el Barça Igualada i el derbi del camp entre el Reus Deportiu i el Calafell. També s'ha celebrat el sorteig de la Supercopa que enfrontarà el Vilassana amb el Palau i el Fraga amb el Gijón en la categoria femenina i Liceu Barça i Igualada Calafell en la masculina.
1: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, i us ha parlat Adrià Tella i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà a la mateixa hora i que passeu un bon dissabte.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmés.cat. Diputació de Barcelona. Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
3: El diccionari Termcat.
4: 40 anys, 40 paraules.
5: 1992. Programari. Conjunt sistemàtic dels programes d'explotació i dels programes que serveixen per a aplicacions informàtiques determinades.
3: Glòria Fontova.
6: Una de les propostes catalanes del Termcat, que potser va sorprendre més quan es va començar a difondre, va ser la forma programari, com a alternativa a l'anglicisme software, que tenia un ús molt freqüent. De fet, el terme es va presentar en societat amb la parella maquinari, l'alternativa a hardware. En tots dos casos es feia ús del formal ari, que prové del llatí i que vehicula sentits propers a continent d'un conjunt de, com és el cas de mostrari, reliquiari o diccionari. O simplement vol dir relatiu o pertanyent a, com és el cas de llegendari, alimentari o bancari. Avui, el terme es pot considerar d'ús generalitzat. És present al diccionari normatiu de l'Institut d'Estudis Catalans i és a la base de noves formacions com ara programari lliure, programari espia, programari maliciós, programari de rescat, etc.
7: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el pot.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són 2:15, us parla Eduard París.
2: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: El pla alfa de risc d'incendi forestal es manté activat avui amb el nivell 4 de risc extrem, un total de 21 municipis de 7 comarques, i a més els agents rurals activen també el nivell 3 de risc molt alt a 177 municipis més.
3: Davant d'aquest escenari es mantenen les restriccions d'accés a 3 espais naturals, a Baronia de Rialb, a Ribera Salada i a l'espai natural del Montmell Marmellà.
1: Repassem ara la resta de notícies de la jornada. Adrià Tella, bon dia.
4: Bon dia, Eduard.
1: Abans primer, i aprofitant aquest risc d'incendi, anem a conèixer la previsió meteorològica de cara a les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
5: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí d'aquest dissabte amb unes elevades temperatures. Tenien valors ja per sobre dels 24-25 graus a bona part de la costa catalana, que a més, combinat amb aquestes elevades humitats, ha fet que la sensació de xafogor ja fos molt elevada a primeres hores del matí. I de fet, en aquest moment també teníem una nuvolositat molt més compacta a bona part del territori català, que a mesura que ha anat avançant el matí hem tingut ja obertura de clarianes, i de fet ha quedat un matí molt assolellat, encara amb aquesta pols amb suspensió que fa dies que ens està acompanyant. De cara a aquesta tarda, continuarem amb aquest ambient de tranquil·litat. Alguna nuvolada apareixerà al Pirineu, també a la zona dels ports, a la resta tarda molt assolellada, amb unes temperatures que ja a aquestes hores s'estan enfilant, i esperem que arribin una altra vegada els 38-40 graus a punts del Pla de Lleida i de la Vall de l'Ebre. També a la Catalunya central les temperatures tiraran cap amunt amb una xafogor molt marcada a la costa i al prelitoral. Ho anirem seguint, que vagi molt bé.
1: I en plana política, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha avisat que l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, tornarà a Catalunya, peti qui peti, tot i la revenja que observa en els tribunals espanyols.
3: En termes molt semblants s'ha expressat també el president de la Generalitat, Salvador Illa, defensant precisament el compliment de l'amnistia.
1: I en plana de successos, una explosió en un cotxe a Lleida ha ferit 5 persones aquest matí al carrer Lluís Companys, prop del Teatre Municipal de l'Escorxador.
3: Hi ha un ferit greu i 4 de lleus, tots traslladats a l'Hospital Arnau de Vilanova.
1: I en els esports, en futbol, la selecció espanyola prepara ja Nova Jersey i la final del Mundial, que l'enfrontarà demà diumenge a partir de les 9 a l'Argentina.
3: El seleccionador Luis de la Fuente ha confirmat la presència de Lamine Yamal a la final. El de Rocafonda es va entrenar ahir al marge del grup per unes molèsties físiques, igual que l'extremeny Pedro Porro.
1: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33.

0: respectar les restriccions per garantir la seguretat de les persones i protegir el medi natural en una situació de risc molt elevat.
1: I tot plegat després de superar el que ha estat la tercera onada de calor del que portem d'estiu, que va arribar pràcticament enganxada a la segona. En aquest sentit, el sistema d'emergències mèdiques ha atès fins a 150 persones amb afectacions relacionades amb aquestes altes temperatures, segons ha informat Protecció Civil.
0: Pel que fa a la calor nocturna, encara tenim avisos vigents del Servei Meteorològic de Catalunya durant aquest cap de setmana, amb especial afectació als extrems nord i sud del nostre territori.
1: Obrim ja plana política perquè el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha avisat aquest matí que l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, tornarà a Catalunya peti qui peti, tot i la revenja que observa en els tribunals espanyols.
0: Ho ha verbalitzat durant el Consell Nacional de Junts, celebrat la mateixa setmana que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha avalat la llei d'amnistia.
2: Sempre els darrers metres, els darrers dies d'un llarg esforç sempre són els que més costen. Però aquestes victòries com la d'aquesta setmana ens donen prou energia per seguir i persistir. I el retorn del president i dels exiliats, del conseller Puig i del conseller Comín, arribarà. Tingueu-ne tota la confiança. Per molts que vulguin estar en contra, el president Puigdemont tornarà a Catalunya. Peti qui peti!
0: Per altra banda, Turull ha encoratjat el partit a guanyar la confiança de la ciutadania davant l'escenari exigent que dibuixen les enquestes. Les últimes, el baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió, segons el qual Junts perdria gairebé 20 diputats al Parlament, i també el baròmetre de l'Ajuntament de Barcelona, que deixa el partit en última posició.
1: També hi ha dit la seva el president de la Generalitat, Salvador Illa, defensant aquest compliment de l'amnistia, pesi a qui pesi.
3: Pues mireu, amnistia és el camí per no quedar atrapats en el passat, en el rancor. Això és el que significa l'amnistia. És el camí per no quedar atrapats en el passat ni en el rancor. L'amnistia és una porta, una oportunitat al futur. Una obertura al futur. Un futur que ja és aquí. I un futur que volem construir tots. Pensem el que pensem. I vinguem d'on vinguem. Això és l'amnistia, no? Pesi a qui pesi. Catalunya aposta d'una forma rotunda i irreversible per la convivència i pel futur, en el marc d'una Espanya plural.
0: Illa ha fet aquesta intervenció des de Mataró en un acte on ha detallat les infraestructures que es desenvoluparan properament al Maresme.
1: Precisament anem a ampliar aquesta informació perquè el president Illa, com diem, ha explicat des de la capital del Maresme aquest projecte amb el qual la Generalitat vol millorar la mobilitat.
0: Les actuacions, que tenen una inversió de l'Estat de 384 milions d'euros, inclouen la pacificació de la Nacional 2, nous accessos a la C32 i treballs diversos perquè la comarca sigui més sostenible. Les primeres obres destacades començaran a finals d'aquest mateix any. Ho ha seguit des de Mataró Ràdio la Beti Doñate.
4: Després d'anys de reivindicacions i de promeses, es comencen a concretar les primeres actuacions per millorar la mobilitat al Maresme. Les obres més immediates són la construcció d'una rotonda a l'Ella, una passera per sobre de l'N2 a Sant Pol de Mar, la pacificació de la carretera nacional a Mataró i un corredor entre Blanes i Lloret a la Selva Marítima. El govern disposa de 384 milions d'euros aportats per l'Estat i té com a termini el 2032.
3: Passem, com dèiem, de les paraules als fets, no? Passem de la planificació a l'execució, no? Però també, ja us dic avui, als alcaldes, als que esteu aquí, no? Us convocarem després de l'estiu per seguir planificant.
4: L'objectiu és convertir l'N2 en un carrer amb menys carrils per als vehicles privats i més espai per a autobusos i bicicletes i, sobretot, per als vianants. Escoltem ara l'alcalde de Mataró, David Bote.
5: Estan tots els projectes, els dos projectes urbans estan aprovats. Podrem explicar en diferents reunions de veïns després de l'estiu doncs, les fotos i com quedarà. I per tant, el que ha anunciat avui el departament és que després de molts anys d'espera, a finals d'any, començament del 2027, començaran les obres.
4: El que també es preveu a curt termini és aprovar la pacificació de l'N2 al Baix Maresme, on també es volen fer aparcaments a prop de les estacions de tren.
1: Thank you. I en plana de successos, una explosió en un cotxe a la ciutat de Lleida ha ferit 5 persones aquest matí. Com expliquem, cap a les 11 del matí s'ha produït aquesta deflagració en un cotxe que estava aparcat al carrer Lluís Companys, molt a prop del Teatre Municipal de l'Escorxador.
0: Els afectats són el conductor del vehicle i 4 vianants que passaven per la zona i han rebut l'impacte d'algunes peces del cotxe arran de l'explosió.

0: Hi ha un ferit greu i quatre de lleus, tots traslladats a l'Hospital Arnau de Vilanova, de la mateixa ciutat de Lleida. Els Mossos d'Esquadra investiguen les causes d'aquesta explosió, però de moment es descarta que fos una bombona de gas butà i tot apunta a un aerosol.
1: I més successos, perquè els Mossos d'Esquadra van detenir el passat dimarts un home de 36 anys i una dona de 25 com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb força en una joieria del barri de Gràcia, a Barcelona.
0: El valor dels objectes sostrets ascendeix a 8.530 euros. Els fets van tenir lloc el 8 de maig passat en una joieria del carrer Gran de Gràcia, on dues persones van sostreure diverses peces aprofitant moments de distracció de la dependenta. La investigació va determinar que els autors van actuar de manera coordinada. Mentre un controlava l'entorn, l'altre manipulava els tancaments d'una vitrina per endur-se aquestes joies. Un d'ells va tornar a entrar a l'establiment pocs minuts després per endur-se més peces.
1: I l'orgull LGTBIQ+, desfilarà aquesta tarda pels carrers de Barcelona celebrant el Pride Barcelona 2026.
0: Un any més, la manifestació unitària sortirà de la plaça Universitat a les 6 de la tarda i anirà fins a l'Arc de Triomf, on es llegirà el manifest i hi haurà concerts fins a la matinada. Sota el lema "Totes les realitats, un sol orgull", la campanya neix amb la voluntat de posar en valor la diversitat d'aquest col·lectiu i reivindicar que totes les identitats, experiències i trajectòries contribueixen a la lluita pels drets, la dignitat i la igualtat. La desfilada es farà, a més, en un moment clau per Barcelona, que aspira a organitzar el World Pride l'any 2030 i que aquests dies rep delegacions internacionals que n'avaluaran la candidatura.
1: Les carrosses sortiran, com diem, des de plaça Universitat, avançaran per la Gran Via fins a Tetuan i baixaran pel passeig de Lluís Companys fins a l'Arc de Triomf. Serà allà on es desenvoluparà bona part de la festa. Pel que fa a la mobilitat, fins diumenge a mitja tarda es prohibeix l'estacionament, incloent-hi també motos sobre la vorera, als espais següents.
0: No es pot aparcar a plaça Universitat al costat muntanya de la calçada Mar, tampoc al passeig Lluís Companys, a la calçada Llobregat, al costat Llobregat, tampoc entre el carrer Comerç i el passeig Pujades i el passeig Sant Joan, al costat Llobregat, des de la Ronda Sant Pere fins a Trafalgar. I a més, fins a les 4 d'aquesta tarda està totalment tallada al trànsit l'Avinguda Reina Maria Cristina, a Montjuïc, per la preparació i el muntatge de les carrosses.
1: I parlem ara de les cases de colònies, que reclamen que el govern concreti ja les ajudes econòmiques al sector i, de manera més, rebre-les el més aviat possible.
0: L'Associació d'Empreses de Lleure, l'Educació i la Cultura i l'Associació de Cases de Colònies han explicat a l'Agència Catalana de Notícies que fa dos mesos que tenen trobades periòdiques amb el Departament d'Empresa, que coordina el suport al sector. Però no hi ha hagut encara cap concreció, asseguren. Escoltem Pep Montes, gerent de l'Associació d'Empreses de Lleure, l'Educació i la Cultura.
2: El que sí demanem, i probablement aquesta és la cosa que més ens preocupa, és que s'adoptin mesures de caràcter regulador que evitin una situació com aquesta en altres, en futures anualitats. Aquesta és la qüestió més important. I dic que ens preocupa especialment perquè no estem veient una voluntat decidida del govern d'afrontar-les. Ens han dit d'acord, mirarem a veure si es pot regular, si és així, com es pot regular i en quines condicions l'activitat, però no ens estan donant cap seguretat.
0: Amb aquesta manca d'acció, el sector es troba assegura en el pitjor escenari possible després que els docents mantinguin el boicot a les sortides escolars.
1: Obrim ara plana local i ho fem anant fins a l'Ajuntament de la Vall de Bianya, a la Garrotxa, que regula un estiu més la gorga de Planegem. L'objectiu és evitar-hi massificacions i reduir-ne l'incivisme. L'estiu passat hi van passar unes 3.000 persones. Ens porta més informació des de l'OT FM, Jan Bretxa.
3: Els gorgs de Bianya continuen la seva regulació a causa de l'augment de visitants any rere any. Des del 23 de juny i fins al 31 d'agost, l'Ajuntament de la Vall de Bianya ofereix un servei d'atenció i control d'aquest espai. La regulació que s'hi aplica és limitar les places de pàrquing just abans de l'entrada, una mesura que se suma als informadors que assessoren i controlen el seu accés. L'alcalde de la Vall de Bianya és en Marc Toboso.
4: Clar, d'aquesta manera també anem regulant els accessos, perquè les dades de l'any passat, per exemple, ja ens demostren que una mica ha anat baixant les visites que tenim al Gorg, que això és al final una mica l'equilibri que busquem, no? El Gorg de Bianya és petit, per tant, els pics aquests de dies de molta calor o caps de setmana on es supera l'aforament és intentar anar treballant per aconseguir aquest equilibri entre el territori i que la gent pugui seguir venint i gaudint d'aquestes gorgues.
3: Al llarg dels anys, la gorga de Planegem de Bianya ha patit problemes de convivència que, gràcies a la cartelleria i als informadors, s'han solucionat.
1: I d'un ajuntament a un altre i d'una campanya a un altre en aquest cas, perquè a l'Ametlla de Mar al Baix Ebre s'ha ampliat aquest estiu la campanya de sensibilització per prevenir els ofegaments infantils a les piscines privades d'allotjament turístic.
0: La iniciativa arriba a la 7a edició i incorpora enguany els dos càmpings del municipi amb l'objectiu de reforçar la prevenció en els espais amb més afluència de banyistes. Més detalls des de la Cala Ràdio amb la Mireia Caparrós.
5: La campanya, impulsada pel Servei d'Urgències Municipal, SUM, amb la col·laboració de les àrees de sanitat i turisme, s'ha desenvolupat durant la primera quinzena de juliol. Els responsables han visitat les immobiliàries que gestionen habitatges d'ús turístic amb piscina i, com a novetat, també el càmping nàutic i el càmping Amella, on han distribuït material informatiu amb consells de prevenció i els telèfons d'emergències del SUM i del 112. Álvaro Gasseni és coordinador cap del SUM i tècnic de l'àrea de sanitat.
6: La campanya ha estat ben rebuda. Intentarem que els usuaris se facin ressò de la situació tan dramàtica que pot ser una situació així, que tinguin consciència.
5: Segons explica Gasseni, la campanya es va posar en marxa fa 7 anys després que el municipi visqués alguns estius marcats per incidents greus relacionats amb ofegaments infantils. Tot i que aquest estiu no s'ha registrat cap cas remarcable, destaca que la prevenció continua sent imprescindible. També als càmpings, on la presència de socorristes no substitueix la responsabilitat de les famílies de vigilar els infants en tot moment. L'Ajuntament confia que la campanya contribueixi a mantenir aquesta tendència i que la temporada d'estiu es pugui tancar sense cap ofegament infantil.
1: Obrim ja el bloc cultural i comencem parlant de música, concretament del Festival Perelada, que ha inaugurat aquest divendres a la nit la seva 40a edició amb un recital líric amb la soprano Hermonella Jao i el tenor Benjamin Bernheim, dues de les veus més destacades del panorama operístic internacional actual, acompanyats al piano per Marcos Madrigal.
0: El concert es va celebrar a les 8 del vespre a l'Església del Carme, al mateix escenari on Montserrat Caballé va inaugurar la primera edició del Festival Peralada l'any 1987. Tot plegat continuarà fins al 9 d'agost amb una programació que inclou noms com Winterfell, Montserrat Torrent i Jordi, Savall, la nova òpera estètica i Massacre amb música de Carles Prat i direcció d'escena d'Oriol Pla, així com l'estrena absoluta de Diario de una Madre d'Alberto García de Mestres. La commemoració culminarà el 29 d'agost amb el concert extraordinari de l'orquestra del Festival de Bayreuth, sota la direcció de Pablo Heras Casado, al Palau de la Música Catalana.
1: I un altre apunt musical, perquè avui tenim Havaneres a la xarxa Més, que oferirà en directe a partir de les 10 de la nit la 12a cantada d'Havaneres i Boleros de Sant Antoni de Calonge.
0: S'interpretaran les peces més populars del gènere amb els grups Les Anxovetes, Arjau, Peix Fregit, Porbo i Son de l'Havana. La presentació de la retransmissió televisiva anirà a càrrec de la periodista Aida Fuentes i la producció de Televisió Costa Brava.
1: Canviem de terç, seguim amb cultura, això sí, perquè el festival és Baiola, Esterri d'Àneu, encara el cap de setmana fort, fregant el ple absolut.
0: A hores d'ara ja s'han venut prop de 6.000 entrades per aquesta 19a edició que omple el Pallars Sobirà de circ, teatre de carrer i dansa. Des de Ràdio Tren Pallars Digital, Júlia García.
7: Esterri d'Àneu s'ha convertit aquest cap de setmana en l'epicentre de les arts escèniques amb la 19a edició del festival Es Baiola. El certament, organitzat per la companyia de comedians La Baldufa i l'Ajuntament d'Esterri d'Àneu, està tenint una gran acollida per part del públic. L'Amàlia Atmetlló, directora artística del festival, ens en dona detalls.
8: A nivell de públic, ara mateix tenim unes 5.900 entrades venudes i 90% d'ocupació del festival. Esperem arribar gairebé al 95% o al 100%, esperem, perquè encara queda tot el dia d'avui i tot el diumenge.
7: L'objectiu és clar, apropar el circ, la dansa i el teatre de carrer a tot el Pirineu. Durant aquest cap de setmana encara es podran gaudir de propostes destacades com la Josiane de Solar de la Resistents de França, Runners d'Ipanema Leta, Petit Bric de Brodes Bros o Fantasmes de Guerra de la mateixa companyia La Baldufa. Una cita imprescindible que continua omplint els carrers d'Esterri de cultura i il·lusió.
1: Parlem ara dels espais d'interès patrimonial, ja que aquests cada vegada experimenten aquest augment sobre ser àrees amb aprofitaments culturals i també d'oci.
0: És el cas de la Masia del Molinet, situada al Poal, al Pla d'Urgell, on aquesta tarda hi té lloc l'esdeveniment Nit d'Estiu, on la gastronomia i l'entorn patrimonial i natural es fusionen per oferir una experiència única. Ens ho explica des de Ràdio Rosselló Laura Alcalde.
9: La Masia El Molinet és patrimoni arquitectònic de Catalunya i a banda d'acollir celebracions com casaments o festivitats, avui, esperant que la calor no apreti massa, oferirà una experiència a l'aire lliure on la gastronomia, els vins i la música en un entorn únic es converteixin en els protagonistes. A partir de les 7 de la tarda arrenca el tardeo, entre tapes, copes i la posta de sol. En Daniel López Rius és l'organitzador.
10: L'esdeveniment es tracta de gastronomia amb diferents punts, hi ha tres punts de menjar, un espai molt bonic, no?, per gaudir, pues això, una nit d'estiu, una mica d'embotit, una mica de tapes, alguna hamburguesa, i després també tenim un futre que fa entrepans d'autor, també amb producte de territori i així.
9: Producte de territori al territori. Aquesta és l'equació que busquen els organitzadors, a més de la música dels DJs i també dels hits dels 80 o 90, que són garantia per passar una estona entretinguda que aplegui a diverses generacions. Les entrades encara les podeu adquirir al web www.alombra.com.
1: Fem una darrera parada encara en l'àmbit cultural a Canet de Mar, que reviu l'esclat de la Guerra Civil. Avui fa just 90 anys amb una edició especial de la Passejada Nocturna.
0: Aquest és un dels actes que s'inclouen en el marc de la Festa Major del municipi del Maresme. Des de Ràdio Canet, Carlota Tanganelli.
11: Es tracta d'un recorregut per la vila que combina història amb representacions teatrals i que farà reviure els assistents com van ser els primers dies de la Guerra Civil a Canet i també alguns dels fets més destacats que es van produir durant els 3 anys que va durar el conflicte. Un dels organitzadors, Sergi Alcalde, reconeix que ha estat complicat preparar aquesta passejada perquè la Guerra Civil va ser a Canet traumàtica, però creu que cal explicar la història.
12: S'ha de reconèixer que és una mica complicat, perquè la Guerra Civil, lògicament, va ser un episodi traumàtic per la nostra història, per dir-ho d'alguna manera, però sí que és cert que no s'ha d'oblidar això. Per molt que dolgui, doncs s'han d'explicar les coses per les generacions futures. I també reviure-ho doncs, per tenir-ne una mica més de coneixement, perquè moltes vegades hi ha coses que se'ns passen.
11: En total hi haurà 5 grups amb 2 guies cadascun que en aquesta ocasió es posen a la pell de periodistes. La passejada es farà avui dissabte 18 de juliol i començarà a 2:15 de la nit.
1: Són les 2:51, moment de parlar d'esports.
13: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem parlant de futbol de la selecció espanyola que prepara Nova Jersey la final del Mundial que l'enfrontarà demà diumenge a partir de les 9 a la selecció d'Argentina.
0: El seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha confirmat la presència de Lamine Yamal a la final. El de Rocafonda es va entrenar i al marge del grup per unes molèsties físiques, igual que l'extremeny Pedro Porro.
1: L'Ajuntament de Barcelona precisament ha canviat la ubicació de la pantalla gegant des d'on es podrà veure aquest partit, que serà a la plataforma Marina del Fòrum i no pas a les Corts, com s'havia anunciat inicialment.
0: El consistori ha justificat aquest canvi per raons d'aforament. L'accés serà pel carrer Josep Pla amb la Ronda Litoral i es recomana fer ús del transport públic. Així mateix estarà prohibit l'accés al recinte amb begudes alcohòliques, llaunes i ampolles de vidre.
1: A més de Barcelona, hi haurà pantalles gegants a ciutats com l'Hospitalet, Badalona, Sabadell, Terrassa o Mataró, precisament la ciutat de Lamine Yamal. Ens ho explica precisament des d'allà, des de Mataró Ràdio, Laia Sant Miquel.
14: Aquest és l'ambient que pot tornar-se a viure diumenge a les 9 de la nit al Parc Central. El motiu? Mataró tornarà a tenir pantalla gegant per poder veure aquesta vegada la final del Mundial. Un partit que posarà cara a cara l'Espanya de Lamine Yamal contra l'Argentina de Leo Messi. La bona visió del duel està garantida. Així va quedar demostrat a les semifinals del dimarts amb la pantalla de 6 metres d'ample per 3 de llarg que es va instal·lar a la pista del parc. Llavors, prop de 5.000 aficionats ja van optar per veure l'enfrontament des d'aquest punt i van acabar celebrant la classificació del combinat espanyol per l'última prova abans d'aixecar el títol. Caldrà veure si diumenge el nombre d'assistents s'apropa encara més a l'aforament total del recinte, que és de 6.900 persones. L'obertura de portes, exclusiva per l'avinguda del Corregiment, està prevista per les 8 del vespre i es recomana arribar amb ventilació per tenir lloc. No es podran entrar ni ampolles de vidre ni objectes considerats perillosos i els assistents hauran de tenir en compte que a l'interior no hi haurà, de nou, servei de bar.
1: I pel que fa al Barça, jugarà un triangular a Udine, a Itàlia, el pròxim 8 d'agost com a part de la preparació per a la temporada vinent.
0: El rival serà l'equip local, l'Udinese i el Nottingham Forest anglès.
1: Precisament l'equip blaugrana continua treballant per fer oficial la incorporació de Karim Adeyemi, l'extrem alemany de 24 anys procedent del Borussia Dortmund.
0: L'equip s'ha exercitat aquest divendres en doble sessió. També Ter Stegen, que ultima la seva sessió a l'Ajax d'Amsterdam. Per altra banda, Frenkie de Jong, que ha tornat amb una lesió des de nou del Mundial, medita si passava el quiròfan.
1: I al mateix temps continua l'estira i arronsa entre Barça i Atlètic de Madrid pel traspàs de Julián Álvarez.
0: Des del club madrileny reiteren que no acceptaran cap oferta del club blaugrana per l'argentí.
1: Per la seva banda, l'Espanyol juga avui el seu primer partit de la pretemporada. Serà a partir de les 8 de la tarda al camp de l'Olot. La prèvia del partit des d'Olot Televisió, Roger Isern.
15: Unió Esportiva Olot i Espanyol arrenquen la pretemporada aquest dissabte, enfrontar-se en el seu primer compromís preparatori per les seves respectives temporades aquest vespre a les 8 a l'estadi municipal d'Olot. És el primer test per als dos conjunts, tant pels de Roger Vidal com també pels de Manolo González. Per la banda olotina, avui serà el primer dia on es veuran les cares noves, unes quantes, i a l'espera que n'arribin més a la plantilla que aquest any competirà al grup 2 de la segona federació. I per la banda perica, també serà el primer compromís on es veuran les tres cares noves que de moment ha fitxat el conjunt perico, recordem, en uns dies on el conjunt blanc i blau està fent un estatge de pretemporada a les instal·lacions de Torre Mirona a Navata. Durant el dia d'avui, també, a 4:45 de la tarda, el Club Olotí celebrarà la seva junta d'accionistes.
1: I parlem ara d'handbol, perquè el Freiking Granollers ha quedat enquadrat al grup E de l'EHF, la segona competició europea, amb el Flensburg alemany, el Butzau romanès i l'Agua Santa Milanesa portuguès.
0: El sorteig ha tingut lloc aquest divendres a Viena. L'entrenador del Granollers, Antonio Rama, considera que el Flensburg és el favorit del grup.
16: Un equip clarament enorme com el Flensburg, a més amb un passat per nosaltres, doncs, que ens porta molts bons records, però evidentment han passat moltes coses des de llavors i és evident que ells són una superpotència continental i amb grandíssims jugadors, així que jo penso que clarament favorits. I després tant Buzau, doncs, d'una lliga molt, molt competitiva, i ja vam tenir experiència l'any passat amb el Bahia Mare, no?, que ens va costar tantíssim, i Agua Santa és una altra lliga, doncs, que sobretot amb els grandíssims equips portuguesos, no?, Benfica, Porto i Sporting de Lisboa, doncs, que la fa tan competitiva i tan gran, haurem de lluitar tant amb Agua Santa com amb Buzau, doncs, per aquesta segona una plaça tan esperada, no?
0: Per primer cop, els 32 equips participants començaran directament la fase de grup, repartits en grups de 4 sense haver de passar rondes classificatòries.
1: I acabem amb tenis, perquè Paula Badosa s'ha classificat per a les semifinals del torneig de IASI a Romania, en vèncer l'hongaresa Panut Bardi per 6-4 i 7-6. La seva rival avui serà l'eslovena Tamara Sidancek. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra producció el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Tella i un servidor, Eduard París. Passeu un bon dissabte.
17: La xarxa de comunicació local.
18: Continguts en xarxa.
19: Aquesta setmana s'estrena el darrer film de Christopher Nolan, La Odissea, la seva interpretació de l'epopeia d'Homer. També arriba el drama Omaha, un pare viatja pels Estats Units amb els seus dos fills després d'una tragèdia familiar. I a Possession Infernal, en llames, veurem la lluita per sobreviure d'una dona que s'ha d'enfrontar a éssers terribles sortits de l'infern.
20: Odisseu.
19: Christopher Nolan posa el seu segell personal a La Odissea. Matt Damon és Odisseu, qui després de 10 anys de guerra a Troia s'embarca cap a casa. Durant el trajecte, ell i els seus homes s'hauran d'enfrontar a tot tipus de vicissituds. Mentrestant, a Ítaca, la seva dona Penèlope, Anne Hathaway, i el seu fill Telèmac, Tom Holland, l'esperen, assetjats per aspirants al tron del regne que estan convençuts que Odisseu no tornarà.
21: Jo podria ocupar el trono.
22: Sé que es temprano, cielo, pero tenemos que irnos. Nos vamos de viaje.
23: Rex, ven aquí.
19: Omaha explica com, després d'una tragèdia familiar, els germans Ella i Charlie fan un viatge amb el seu pare a través del país per conèixer un món nou. A mesura que avança la seva aventura, l'Ella comença a comprendre que les coses poden no ser com sempre.
2: Sus hijos se llaman Charlie y Ella. Parecen muy buenos niños.
19: El film Possessió Infernal, en llames, segueix l'estela de la saga iniciada pel director Sam Raimi a principis dels 80. Després de la mort del seu marit, una dona cerca consol amb la seva família a una casa aïllada. Però quan un a un comencen a convertir-se en éssers posseïts, la trobada s'acaba convertint en una reunió familiar sortida de l'infern. Llavors, descobreix que els vots que va fer en vida continuen vigents, fins i tot després de la mort.
20: Salud por vuestra familia, perfecto.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
2: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
3: De la Ciutat Cooperativa.
4: L'estadi Valdiri Aleu celebrant aquesta grandíssima victòria.
2: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.

0: Hola, què tal? Com esteu? Una setmana més, sigueu benvinguts i benvingudes tots plegats als Sendes. Des de Ràdio Martorell i per la xarxa us proposem 25 minuts per atensar-vos a llocs molt interessants. Fem senderisme, fem excursionisme i fem viatges. Sortim dels camins habituals i ens endinsem als secundaris. I després de fer-los, els expliquem. Els tres continguts d'avui són els que presentem ara mateix en el sumari. Una platja tal i com seria si l'home no hi hagués intervingut. Els Muntanyans és una petita i estreta franja de terra entre Torredembarra i Creixell, amb platges naturalitzades, línies de dunes i un petit rerepaís de maresmes i estanys. Una entitat ecologista, el GPEC, en fa visites guiades. Ens ho explica en breus moments en Ramon Ferrer, un dels seus tècnics de projectes. Segona etapa de la travessa de Salvaguarda, cim de la vall de Benasc, que recorre aquesta vall, també l'Arieja i part de la vall d'Aran, i que ens permet sensacionals vistes al cim pirinenc per excel·lència, l'Aneto. En Xavi Tió descriu la ruta tot seguit i detalla les seves característiques principals amb la fitxa tècnica. I fem una incursió a Alemanya de la mà de la nostra col·laboradora habitual, la Cristina Duró. Descobrirem els imprescindibles de la ciutat de Düsseldorf, capital de la Renània del Nord-Westfàlia. Programa número 568 dels Sendes, que comença ara mateix. Veniu amb nosaltres? Doncs va, que marxem. Som a l'any 2026 després de Crist. Pràcticament tota la costa catalana és ocupada per construccions fetes pels humans. Tota? No. Una franja poblada per irreductibles espècies de flora i de fauna resisteix encara i sempre als invasors. Aquest lloc, un dels pocs que resten gairebé verges al nostre malmès litoral, és els Muntanyans. Una petita i estreta àrea de terra arran de mar que resisteix entre urbanitzacions de Torredembarra i Creixell i infraestructures com, per exemple, la via del tren. Els Muntanyans és un espai natural que a dia d'avui compta amb una figura de protecció, la xarxa Natura 2000, dins l'àmbit de les costes del Tarragonès. Una franja de prop de 65 hectàrees de superfície amb una llargària de 2 quilòmetres i poc més, tancada a l'est pel Pont de Clarà i a l'oest pel sector marítim de Creixell. I molt estreta, no supera els 200 metres. Una entitat ecologista, el Grup d'Estudi i Protecció dels Ecosistemes Catalans, el GPEC, fa visites guiades arran d'una iniciativa de l'Ajuntament de Torredembarra. Se n'encarrega el Ramon Ferrer, tècnic de projectes del GPEC. Ell ens explica que el que hi ha als Muntanyans seria el que trobaríem a gran part de la costa catalana. Això si els humans no hi haguessin posat les urpes, o més ben dit, el ditxós formigó.
1: Que encara perviuen dunes i maresmes de les que abans hi eren a tota la costa catalana, no només catalana, sinó arreu del planeta, Austràlia, Àfrica, etc. Podíem trobar aquest esquema de la platja amb dunes i darrere maresmes. De fet, és una espècie de petit santuari envoltat doncs, d'urbanitzacions, càmpings, etc. La via del tren ha fet de barrera per bé i per mal, llavors ha accelerat l'urbanització al cantó de muntanya i l'ha frenat al cantó de mar. Llavors és un espai molt allargat i entremig doncs, hi ha algunes urbanitzacions. Però per sort doncs, encara perviu la base, que és, són les dunes ben conservades i les maresmes.
0: I en tan poc espai, tres elements que hem sentit ara mateix. Terra endins, les maresmes i els estanys. A mig camí, una filera de dunes. I a primera fila, una platja autèntica, entre cometes, tal i com seria, sense intervenció humana.
1: Quan parlem de platja, normalment la gent pel que li ve al cap és una platja nua, amb sorra i com a molt, doncs, amb alguna estora o alguna sombrilla per allà posada. Doncs aquesta és una platja autèntica en el sentit de que té tot el que tenien totes les platges del país. Té les seves dunes, les seves plantes, els seus bolets, els seus rèptils, els seus amfibis... Té una mica tot l'ecosistema que caracteritzava totes les platges. Si ens en retirem temps enrere, al final trobaríem una fotografia que és el que podem venir a veure aquí a Torredembarra i Creixell.
0: Platges molt més brutes, podríem dir, que les que sovint veiem i que en realitat formen part d'un sistema natural molt més complex.
1: Les platges, en realitat, és com un iceberg en el qual nosaltres veiem una punteta que està a la part dalt de tot, que és la emergida, la que està fora de l'aigua. La part més important és la que no veiem, que és el fons marí, que hauria d'estar cobert per una praderia de Posidònia. En el nostre cas, encara perviuen algunes petites praderes. Llavors, continuant el viatge cap a l'interior, ens trobaríem una platja, entre cometes, bruta perquè arriben restes marines i no es neteja mecànicament. I això implica doncs, que hi poden trobar-se doncs, crancs i altres animals al peu de platja que s'han perdut en molts altres llocs.
0: Passada la franja costanera i anant cap a l'interior, ens queden paisatges molt canviants en molt poca distància, ho explica en Ramon Ferrer.
1: Unes dunes primer embrionàries, després dunes que es diuen mòbils, que estan més a prop del mar, després unes dunes fixes, que són de color gris, que també es diuen dunes grises. A continuació trobaríem un espai que és en barreja d'aquest substrat que arriba del mar sorrenc pel qual s'hi escola l'aigua, a un altre espai que no té res a veure, que és l'espai de les maresmes. I entre mig hi ha la Jonquera. Després de la Jonquera ens trobaríem doncs, ja les pròpies maresmes, que trobem doncs, és un material que és molt més impermeable, en el qual s'estanya doncs, l'aigua i forma aquests estanys al cantó interior.
0: En aquest entorn, el substrat i l'aire, carregats de salinitat i d'humitat, condicionen i molt la vida vegetal, però diverses espècies hi han trobat el seu hàbitat. A la platja hi reposen les restes de posidònia i d'algues variades. L'interior es pobla d'arbres petits, els tamarius, i de més port, els pins pinyers. Les maresmes són el reialme dels joncs i les salicòrnies, i a les dunes s'hi arrapen les punxegudes fulles del panical, la bufalaga, sempre amb aspecte de caigut, i la reina, el pancratium maritimum, és a dir, el lliri de mar, amb una preciosa flor de la família dels narcisos, més angulada i de color blanc.
1: Cadascuna de les plantes que hi ha en les dunes són cosines germanes d'altres plantes que tenim més vistes a l'interior, a la muntanya, als camps i als conreus, però que són adaptades, són unes especialistes en adaptar-se al moviment de la sorra, a la manca de salinitat o a l'excés de salinitat. Llavors, entre aquestes, doncs, potser destaquen plantes amenaçades com el Phleum arenarium o el Limonium diverti, que estan dintre el catàleg de les plantes més amenaçades, i una de molt espectacular és el lliri de mar, que fa una flor blanca, que fa una olor exquisita i que floreix a l'estiu.
0: I pel que fa a la fauna dels muntanyans, en Ramon destaca que en aquest punt intermedi entre els deltes de l'Ebre i del Llobregat hi fan aturada prop de 250 espècies d'aus migratòries. Més diversitat, de fet, que no pas en molts parcs naturals. Cal dir també que la Jonquera solen ser l'amagatall de conills, ratolins i talpons. Sobre l'aigua d'estanys, com el del Saler, el del Sol o el de Clarà, hi busquen insectes i rèptils els esplugabous, les fotges o els ànecs collverd. A les dunes, amb una mica de sort, hi veurem feinejar els escarabats piloters i una sargantana ben peculiar. És la cua roja.
1: És una sargantana molt bonica, especialment quan és petita, perquè té la cua vermella, com el seu nom indica, i l'esquena està ratllada amb ratlles blanques i negres. Conforme se va fent gran, se torna el color de la sorra, i és un lacerti molt rar, és un dels més rars que tenim a Catalunya. És molt gros, a més, i viu a les dunes. De fet, n'hi ha a la plana de l'Ebre, en algunes zones sorrenques al prop del riu.
0: I també a les dunes un curiós insecte, innocent, fràgil i delicat en la seva fase adulta i alada, però molt depredador quan és una larva. Es coneix com la formiga lleó i fa pràctiques com aquesta.
1: La formiga lleó, que quan són larves, fan uns culots a la sorra i esperen que passi una formiga, cau al fons, llavors l'atrapa amb les mandíbules i l'ensorra, li xucla els líquids i després la llença fora. Però si la formiga s'escapa a la primera d'intentar-la atrapar, es veu perfectament com li catapulta a sorra per fer-la caure al fons del con. Llavors aquesta formiga lleó, quan és adulta, es transforma en un insecte alat molt delicat que menja nèctar de les flors i que és una altra vida.
0: I a la línia de costa, sota l'inconfusible fil musical de les gavines, els xatracs i els corbs marins, un petit ocellet molt característic d'aquests ecosistemes porta de bòlit als naturalistes.
1: L'animal que ens dona més treball, d'alguna manera, és el corriol camanegre, perquè com nidifica la platja, que és on estenem les tovalloles, doncs això implica que cal que hi hagi un grup de voluntariat que està actiu i que busca els nius, busca les parelles, protegeix els pollets, amb no gaire bona estadística, perquè normalment de cada 15 ous que es posa, perquè cada niu posen 3 ous, de 15 pollets potencials només un arriba adult.
0: Gaudir de tots aquests paisatges i de la seva flora i fauna és possible gràcies a algunes rutes a peu que ja estan marcades. El Ramon Ferrer en parla.
1: Recomanem el que comença per l'extrem de Torredembarra, des del Club Marítim de Torredembarra, es camina arran de la via del tren, al cantó de mar, i allà trobaran un circuit que es fa un buit, que són com a dos cercles que es troben, Llavors allà trobaran tant la vegetació i la fauna que hi ha als estanys, tocant a la via del tren, com la vegetació i la fauna que hi ha arran de la platja, de les dunes. Podrien ser uns 300 metres lineals, és molt petit. Rodeja els estanys del sol i de clarà. Quan acabes aquest itinerari, arribes a una barrera de fusta que no pots passar, vas cap al mar i fins a la següent entrada, que pots fer com diferents entrades des del mar i travessant els estanys i anant fent recorreguts. I l'altre és el que està a l'altre extrem, tocant ja a Creixell, a l'urbanització marítima residencial hi ha un pas subterrani, i ja doncs a través de l'estany més gran, que és el del Saler, hi ha un recorregut que fa en forma de creu perquè arriba fins al mar.
0: Això si us apropeu per compte propi. Trobareu les diferents rutes dins del web turismetorredembarra.cat, fent clic a Rutes. Però també podeu concertar una visita guiada amb el JPEC, entrant a la pàgina jpec.cat. Sigles del Grup d'Estudi Protecció dels Ecosistemes Catalans, l'entitat ecologista de majors dimensions al país, amb 700 socis i 10 persones treballant-hi. Fundada a Valls fa 41 anys, fa educació i defensa judicial del medi ambient i forma la canalla a la seva escola de naturalistes. Va començar al Camp de Tarragona i ara ja s'extén a 10 comarques de la demarcació, desplegant projectes com ara la defensa de les oliveres monumentals del Montsià, la preservació del riu Siurana o el control de la canya asiàtica a la Riera de la Bisbal. I, evidentment, ens proposa visites guiades als muntanyans, aquesta estreta franja de natura entre Torredembarra i Creixell que resisteix a l'imperi del ciment.
2: Sendes.

0: aires pirinencs a la nostra secció de senderisme amb el Xavi Tió. Xavi, què tal, com estàs?
1: Abria, Déu es guard, com va?
0: Vam començar un cicle la setmana passada i avui continuem amb la segona etapa, oi?
1: Ah, això mateix. Ara hem reprès, com deies, el tema de travesses i vam començar a parlar la setmana passada d'una travessa que ens ofereix les millors vistes que es poden tenir del cim més alt dels Pirineus, l'Aneto, i de tots els cims de més de 3.000 metres que l'envolten. Estem parlant de la travessa del Salvaguarda. Com dèiem, el Salvaguarda és un cim de la Vall de Benasc que dona nom a aquesta petita travessa de 3 dies que entra a França per anar a dormir al refugi de Benasc, després entra a Catalunya per la Vall d'Aran fent nit a l'Artiga de Lin i d'allà salta pel Coll de Toro per tornar a la Vall de Benasc.
0: Doncs bé, anem per aquesta segona etapa recordant d'on vam sortir en la primera, no?
1: Ah, això mateix, si recordeu, a la primera etapa, des de Llanos de l'Hospital, havíem entrat a França pel Portillon de Benasc per baixar a dormir al refugi de Benasc després de fer el Salvaguarda amb unes vistes excepcionals de la cara nord del massís de l'Aneto. Hem fet nit, doncs, amb aquest refugi de Benasc, en un amfiteatre de muntanyes que tanca els llacs del Boom de Benasc que envolten el refugi, sota la cara nord del Salvaguarda, i comencem la segona etapa baixant. Dels 2.250 metres d'altura que està el refugi, perdem alçada ràpidament per una vall secundària, per un entorn preciós entre prats de lliris. El camí ben traçat va fent ziga-zagues amables i, sense carregar les articulacions, arribem descansats al fons de la vall, ja acompanyats per trams de bosc. De pla arribem a l'Hospice de France, és el final d'una carretereta de muntanya, una carretereta local. Havia estat en el seu dia un punt d'allotjament, però avui dia és un edifici tancat perquè s'ha quedat antiquat. Aquest és el punt més baix de l'etapa d'avui. A partir d'aquí hem de remuntar la vall principal, d'entrada per un tram de fageda espectacular per dintre d'un túnel ombrívol de vegetació atapeïda i humida. No gaire enllà, el bosc s'acaba, passem per una font amb un com de fusta modern i arribem en uns plans on l'espectacle floral s'incrementa. Els lliris els acompanyen una multitud de flors amb predominància de gencianes exuberants. Anem guanyant altura per uns lloms herbats, sense descans, fins a desembocar al Coll d'Aramonjoia. 2.075 metres, pràcticament 700 metres per sobre l'Hospice de France, on hem començat a remuntar la vall. És un coll fronterer amb la Vall d'Aran. De fet, per aquí podríem baixar al refugi de l'Artiga de Lin, on anirem a dormir, però la ruta ens du encara més amunt. Per carena ampla, anem a passar per sota del Tuc d'Arescaleta per arribar en un altre coll, als pràcticament 2.400 metres. És el Cot de l'Infern, és a dir, el Coll de l'Infern en aranès. Aquí, de pla, podem aprofitar perquè pràcticament amb un tres i no res podem anar fins al proper Tuc de l'Escaleta, unes vistes grandioses de part del massís de l'Aneto, del mall de la Forcanada, del Mulleres i dels Baciberris, també no massa llunyans. Des d'aquest Coll de l'Infern, aquí sí que entrem, ara sí que entrem a l'Aran, pel pas de l'Escaleta. És una petita obra d'enginyeria una mica agosarada per l'alçada on està situada, i comencem a perdre alçada una altra vegada. Entrem a la vall de Pomero, primer ens trobem un tram una mica pedregós i dret, sense contemplacions del desnivell, i més avall, entre vegetació baixa, el pendent se suavitza, passem vora la cabana de Pomero i acabem de baixar de nou per entre bosc fins als prats oberts, on entre el bestiar pasturant trobem el refugi de l'Artiga de Lin, 1.000 metres per sota del Coll de l'Infern i prop dels ulls del Jueu, per on les aigües de la gelera de l'Aneto retroben la llum després de posar-se sota terra al forat d'Aiguallots. Refugi és un edifici modern que és acollidor i amb unes vistes del començament de l'etapa següent que treuen el sanglot, però això ja ho deixarem pel proper dia. Avui el que fem és anem a descansar d'aquesta excepcional, variada i exigent segona etapa de la travessa del Salvaguarda.
0: I com sempre, després d'aquesta autèntic espectacle de natura i de plantes, també de vegetació que hem pogut gaudir, anem amb la fitxa tècnica. Distància recorreguda.
1: Doncs estem parlant de 12 quilòmetres i mig.
0: Desnivell.
1: 1.100 metres de desnivell positiu i 1.600 de desnivell negatiu.
0: Déu-n'hi-do. Temps.
1: Comptem-hi unes 7 horetes per contemplar les vistes des del coll i baixar sense presses, perquè encara ens queda una etapa per endavant.
0: Dificultat?
1: La mateixa que l'etapa anterior, hi posaria un 3 sobre 5, més que res per aquest desnivell, sobretot de baixada.
0: Considerable, doncs. Cartografia.
1: Tenim el mapa de l'editorial alpina que es diu Aneto Maladeta, Parque Natural Possets Maladet, escala 1-25.000.
0: Informació a internet.
1: I a internet tenim el propi web d'aquestes travesses, que és buffentrerefugios.com, buff amb dues Fs, tot junt, buffentrerefugios.com, i a Wikiloc també trobareu aquesta petita travessa de tres etapes.
0: Sabem que ja s'ho està fent salivera pensant en la tercera etapa, perquè promet, però us haureu d'esperar uns quants dies. Gràcies, Xavi, fins la setmana vinent.
1: A reveure.
2: Hola, sóc la Cristina Duró i avui us explicaré el meu viatge a Düsseldorf durant l'època de Carnestoltes.
0: Capital de la regió de la Renània del Nord-Westfàlia, Düsseldorf és una ciutat que, comptant la seva conurbació, arriba pràcticament al 1.200.000 habitants. Una ciutat que la nostra viatgera Cristina Duró va conèixer en plena època de Carnestoltes, que, com veurem, aquí i a la veïna colònia se celebren de manera molt espectacular. Dels imprescindibles de Düsseldorf en comencem a parlar tot seguit als quaderns del viatger.
2: Düsseldorf és la capital del nord de Westfàlia. És una ciutat que té aproximadament 1.300.000 habitants i és una ciutat que conjuga un estil arquitectònic clàssic alemany amb un estil arquitectònic bastant cosmopolita. La ciutat s'ordena al voltant de la riba del Rin i podem dir que el riu divideix dos espais en els quals podem trobar diversos barris de la ciutat. Per una banda, el casc antic i la part més tradicional i típica de visitar, que és el que ells anomenen el Karlstadt i l'Altstadt, els trobem a una riba, i a l'altra riba trobem un barri anomenat Oberkassel, que és un barri tradicional al qual es pot accedir mitjançant la travessia del pont a Oberkassel. Des d'allà arribes a la Lueckplatz i des d'aquí pots fer una visita a peu per un barri residencial que és molt bonic. Així que tota aquesta zona d'Oberkassel seria el meu primer punt recomanat, que és un punt que surt del que acostumen a recomanar les guies turístiques. En segon lloc, la zona recomanada per visitar, òbviament, és tota la zona més cèntrica, és la zona d'Altstadt. En aquesta zona d'Altstadt hi ha un lloc que no us heu de perdre, que és el Königshalle, que és una mena de canal que travessa aquest punt de la ciutat. És un passeig en el que podreu trobar botigues de luxe combinades amb alguns comerços de marques més estàndard i és una ubicació que serveix per fer una bona passejada de manera relaxada, això sí, vigilant que no plogui. Una altra de les zones que també us recomano és la zona del Karlstadt. És la zona que podríem dir que està ubicada més a la riba del riu. En aquesta zona podem trobar algunes de les places més característiques de la ciutat, com són la Karlsplatz, la Marketsplatz, i també hi ha un altre punt d'interès que és bastant interessant, que és la Rathaus, és a dir, l'Ajuntament de Düsseldorf. Seguint la riba del Rin, i si anem en direcció al pont d'Oberkassel, podrem arribar a la Burgsplatz, que és una de les zones més boniques de Düsseldorf. És una plaça en la qual s'ubica una gran torre que ara mateix està utilitzada com a un centre que serveix per fer visites guiades i com a mirador. Des d'aquesta zona es pot observar tota la corba que fa el riu tota la forma costanera i és un lloc en el qual pots extreure molt bones panoràmiques de tota la riba del riu amb el relleu de les casetes típiques alemanyes. Un cop fet aquest passeig per la riba en direcció al pont d'Oberkassel, podem retrocedir i anar en direcció contrària, de manera que podem arribar fins al que s'anomena barri de Hafen. És un barri en el qual podreu trobar bàsicament dos edificis d'interès. El primer és la típica torre de televisió, com moltes de les que podem trobar al llarg de les ciutats alemanyes, la més típica de les quals és la de Berlín. I si caminem aproximadament uns 300 metres vorejant el riu, arribarem a un edifici que és molt semblant al de les cases dansants de Praga. De fet, és un edifici que va ser dissenyat pel mateix arquitecte, per Gehry, i crec que és un edifici que és interessant de visitar, ja que és un habitatge, és una part d'un barri en el qual hi viu gent. Just al davant hi ha com una mena de port esportiu i podem veure com les cases estan perfectament integrades dins del paisatge. A la ciutat de Düsseldorf hi podem trobar un Little Japan, ja que Düsseldorf és la ciutat alemanya que alberga la colònia japonesa més gran d'aquesta zona de Germània. Llavors, en aquesta zona, què és el que podeu trobar? Doncs, òbviament, podeu trobar milers de restaurants amb una oferta gastronòmica japonesa molt interessant, amb molts nadius japonesos menjant-hi, i fins i tot en aquesta zona podeu trobar una mena de recreació de temple japonès.

I nosaltres ho deixem aquí. La setmana vinent tindrem més Düsseldorf i més continguts. Esperem haver-vos fet viatjar, ni que sigui amb la imaginació, a tots aquests indrets fantàstics que hem descrit. Han fet possible el programa l'Andreu Ortega als botons, el Xavi Tió a la redacció i qui us ha parlat des de l'edició i presentació, Jaume Monés. Podeu descarregar els darrers programes al web martorelldigital.cat/ràdio a l'apartat Sendes. Res més, sigueu feliços i aneu on aneu, que tingueu sempre una molt bona ruta.

0: Arriba l'estiu. Tens entre 12 i 17 anys? Et presentem Estiu entre adolescents. Del 30 de juny al 31 de juliol, les tardes dels dimarts, dijous i divendres, vine a Can Massellera. Art i manualitats, esports, cuina, ball, arts marcials i molt més. Estiu entre adolescents, activitats gratuïtes. Més info i inscripcions @ Joventut Sant Boi.
1: Estimades i estimats, de dilluns a divendres i de 8 a 11 del matí ens trobarem a Ràdio Sant Boi. Us volem despertar, acompanyar i fer ràdio amb vosaltres i per vosaltres. Què? Pugeu a bord?
2: La República Santboiana. Ho deixaràs tot per escoltar-nos.
3: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.

0: Hola, què tal? Com esteu? Una setmana més arriba al Sendes, amb la sana intenció de fer que el sofà de casa es mori d'avorriment tots els caps de setmana. La nostra filosofia és menys sofà i més caminar, voltar i conèixer el territori. I això és el que proposem en els propers 25 minuts, en tres continguts que, abans que res, presentem en el següent sumari. Al Penedès, a principis del segle passat, dos pobles van decidir que la unió feia la força i es van juntar. Terrassola i Lavit van passar a ser Torrelavit. Avui, en Dani González, de Noia Patrimoni, ens fa un tast de les tres visites guiades que hi fa. Parlen d'història i patrimoni, de la relació de Torrelavit amb l'aigua a través del seu centre d'interpretació i també dels safarejos i del camí del riu. Amb en Xavi Tió comencem un cicle que ens portarà a conèixer una mica més a fons una de les travesses de muntanya del nostre Pirineu, la Salvaguarda, al voltant de la Vall de Benasc, a Huesca. Avui, primera etapa de 3. I ens acomiadarem de Nova Zelanda i de l'extraordinari viatge de la natura a les Antípodes. Sisè i darrer capítol, el Milford Sound és l'estrella de l'episodi, però no podem menys tenir el llac Pukaki o la glacera Tasman i el Mont Cook, que s'ho mira tot de ben a prop. I ara sí, ens hi posem. Veniu amb nosaltres. Doncs va, que marxem. Vet aquí, una vegada hi havia dos pobles al Penedès, encaixats entre turons i torrents, l'un al costat de l'altre, petits com un cop de puny. Un es deia Terrassola, l'altre, Lavit. Molt propers físicament, però molt allunyats d'allò tan nostre de barallar-nos i considerar-nos millors que els del costat. La gent de Terrassola i la gent de Lavit van creure que la unió feia la força i l'any 1920 es van unir formant un sol municipi. Així doncs, de dos en fem un. I aquest és el suggeridor títol que han triat els companys de Noia Patrimoni per traçar una de les seves moltes rutes al voltant de les comarques de l'Anoia i del Penedès. Una visita guiada pel passat medieval dels dos nuclis, per la seva voluntat contemporània d'unir-se i per la gran relació que han mantingut amb l'aigua, amb el riu de Bitlles, que ha marcat el seu progrés. En Dani González, fundador de Noia Patrimoni, parla avui al nostre programa de Torrelavit, que és un mot creuat artificiós, avui oficial, que designa el nou municipi, fruit d'una qüestionable combinació dels dos topònims previs, Torre, de Terrassola, i Lavit. Sigui com sigui, ens apropem a Torrelavit i en Dani fa un combinat de tres propostes guiades per part de Noia Patrimoni. El punt per on comencem, això sí, és allà on trobem un petit indici de l'antiga frontera que separava aquests dos pobles.
1: No hi ha una separació física entre tots dos. De fet, l'única manera de trobar la separació històrica és fixar-se molt en el fet que existeix encara una fita entre els carrers del Molí i el carrer Major, on en una banda veureu la L de Lavit i a l'altra banda la T de Terrassola.
0: Doncs Terrassola i Lavit ja havien intentat unir-se sense èxit el 1853 i el 1867. L'any 1920 va ser la bona. En Dani explica què els va moure per fer aquest pas.
1: Tenien dos de cada, dos ajuntaments, dos centres de sociabilització, dues esglésies, però tots dos nuclis compartien una única cosa, l'escola. Una escola que se situa al turó de les escoles, ja veieu que són molt originals a l'hora de posar noms, i entre els dos municipis es troben amb la problemàtica que perquè la canalla pugui

0: una part dels dominis dels senyors d'Òdena, i per l'altra banda hi havia Sant Marçal de Terrassola. Encara existeix aquesta església romànica, una església romànica monàstica, és a dir, d'un petit monestir, concretament d'un priorat que depenia al seu torn del monestir de Sant Pere de Riudebitlles. Un monestir que penjava orgànicament, que depenia, curiosament, d'un monestir de la Ligúria, San Martino de l'Isola Gallinària.
1: Un curiós vincle amb Itàlia que s'origina durant la Reconquesta. En aquell temps, els primers senyors de Terrassola lluiten contra els arrians, antics cristians visigots que, davant la conquesta musulmana, es van quedar al territori i van ser practicants d'una mena de fe antiga que va entrar en conflicte posteriorment amb el catolicisme.
0: Predicador contra l'arrianisme és Sant Martí de Tours. El primer monestir fundat per aquest sant serà aquest dedicat específicament a lluitar contra l'heretgia arriana, serà aquest monestir de la Ligúria, Sant Martino de l'Isola Gallinària, i els primers senyors de Terrassola el que faran és cedir aquests monestirs de la frontera que han de lluitar contra arrians també a aquest monestir en especial. Posteriorment, al segle XV, tot canviarà i tant Sant Pere de Riudebitlles com Sant Marçal de Terrassola quedaran en mans del monestir de Montserrat, fent una permuta amb el monestir italià.
1: Al marge d'això, Sant Marçal de Terrassola és un gran exponent del romànic. En Dani González explica els seus elements singulars.
0: Es tracta d'una de les poques mostres de plantes trilobulades que es conserven dins del romànic català. A banda que és un romànic molt ben definit, molt ben treballat, molt ben acabadet. I al seu interior, doncs, el transsepte queda cobert per una volta circular empeixinada, que és només això, un prodigi de l'arquitectura.
1: I saltem cap a l'antic Levit per fer un cop d'ull a la seva parroquial, Santa Maria. A diferència de Sant Marçal, de romànic en resta més aviat poc.
0: Primer de tot, s'ha de dir que Santa Maria de Levit és un edifici molt tocat i només ens quedem a la façana. Per què? Perquè els dos elements d'interès reals es troben a la façana. Un, que és molt cridaner, es veu de molt lluny, però que val la pena fixar-s'hi una miqueta perquè apareix la cara d'un personatge conegut, molt conegut, i l'altre és un detall, petit detall, o no tan petit, que val la pena conèixer i explicar i que ha fet dubtar a molts dels estudiosos del romànic i del gòtic d'aquest país.
1: I fins aquí podem llegir al respecte d'aquests dos elements. Si els voleu saber, toca apuntar-se a la visita de No hi ha patrimoni. Torrelavit, de dos, en fem un. I seguim endavant. Passem per alguns edificis d'estil modernista que denoten que a principis del segle XX ja hi havia una certa puixança econòmica. I deixem enrere el nucli per centrar-nos en el segon gran element d'interès, l'aigua. Els rius són vida i aquí ho és, i molt, el riu de Bitlles.
0: Bona part del paisatge de Terrassola i de Levit són hortes que han aparegut gràcies a la canalització de l'aigua del riu de Bitlles, un riu que és bastant recurrent, és a dir, que sempre posa d'aigua, ja que s'alimenta directament d'una de les urgències naturals de l'aqüífer Carme Capellades. De fet, el riu de Bitlles neix a Mediona, a les Deus, i aquest riu alimenta no només un sistema de reg i un sistema de regadiu important i unes hortes, sinó que tradicionalment la seva aigua ha servit per moure molins. Primer, molins fariners, i a Torrelavit fins a una dotzena de molins paperers.
1: Molins que van mantenir una estreta relació amb el de Capellades, per exemple. Dels 12 que hi va haver, n'hi va haver un que es manté en actiu. Altres s'han convertit en cases particulars, en un celler o fins i tot en un allotjament rural. I del riu, i dels molins, i de la importància de tot plegat, ens sentirem a parlar molt al Centre d'Interpretació de l'Aigua, última parada de la nostra visita.
0: Un espai on entendrem com l'aigua ha modificat i ha marcat el caràcter d'aquest petit municipi, no només per aquesta qüestió de la separació de nuclis que s'han hagut d'anar unint una mica com han pogut, perquè han estat molt a la vora, però sempre mirant-se, no d'esquena, però sí de cairell, moltes vegades, sinó que l'aigua esdevé un fil conductor gràcies a que és, primer, una font de vida, una font d'energia, una font de recursos econòmics, d'industrialització.
1: I en segon lloc, perquè el riu aproxima el visitant al projecte del Camí del Riu, un recorregut pensat per anar des del naixement del riu de Bitlles a Mediona fins la seva desembocadura a l'Anoia, a Sant Sadurní. Tot això en un centre interpretatiu estructurat en dues sales.
0: un espai museístic prou interessant i prou

0: ampli, on podem fer un recorregut per tots aquests aspectes, des de l'ús de l'aigua com a recurs per beure i regar, com a recurs també per rentar, un recurs higiènic, també com una font d'energia, aquesta tradició paperera de Torrelavit, que és molt especial, perquè aquí a Torrelavit també tenen un paper important les dones. A Torrelavit es van especialitzar, per exemple, en la producció de paperines, aquelles que servien per basar petites quantitats de menjar, per exemple, la petita compra diària, que ara mateix estan desaparegudes.
1: Curiositats per posar el punt i final a la visita. De fet, aquest combinat de tres propostes que ens fa Anoia Patrimoni. Una, més patrimonial, titulada Torrelavit de dos en fem un. Una altra, íntegra, al Centre d'Interpretació de l'Aigua. I finalment una tercera, que sota el nom de Camí al Safareig, porta el visitant a aquest tram del projecte del Camí del Riu. En Dani González explica que a Torrelavit fan visita guiada cada primer dissabte de mes, al punt de les 12. Informeu-vos a anoiapatrimoni.cat i també al web aiguadetorrelavit.cat, a més per les dates i reserves al voltant del Centre d'Interpretació de l'Aigua. Ja ho veieu, aigua i pedres, pedres i aigua, Terrassola i Lavit, Lavit i Terrassola, de dos, en fem un.

0: Mecenas.
1: Vinga, anem amb la secció de senderisme del nostre programa, del Sendes, que per alguna cosa es diu Sendes. Xavi Tió, què tal, com estem?
2: Ah, Maria, Déu vos guard, com anem?
1: Ara feia temps que fèiem algunes propostes individuals, d'una sola etapa, d'un sol dia, però avui proposem o tornem als cicles, no?
2: Ah, això mateix, continuarem fent propostes de travesses de diversos dies al Pirineu. Avui començarem a parlar d'una travessa que ens ofereix les millors vistes que es poden tenir dels cims més alts dels Pirineus, l'Aneto, i també de la gelera més gran, amb tots els cims de més de 3.000 metres que l'envolten, un veritable referent per qualsevol muntanyenc. Estem parlant de la travessa del Salvaguarda. El Salvaguarda és un cim de la Vall de Benasc que dona nom a una petita travessa de 3 dies, saltant a França per anar a dormir al refugi de Benasc, entrar a Catalunya per l'Aran fent nit a l'Artiga de l'Inn i d'allà tornar a entrar a la Vall de Benasc.
1: Doncs vinga, anem a posar el punt de sortida d'aquesta ruta de 3 etapes.
2: Anem a començar la ruta a la Vall de Benasc, com deien. En concret, anem a deixar el cotxe al pàrquing del Vado de l'Hospital o Llanos de l'Hospital. Arrenquem a caminar totalment planers, remuntant la capçalera del riu Éssera per prats herbosos al costat del riu. Al poc passem a la vora de l'Hospital de Benasque, un modern hotel a l'emplaçament de l'antic Hospital de Benasque del segle XVI. És un gran edifici que a l'hivern és la base de l'estació d'esquí de fons de Llanos de l'Hospital. Arribem de seguida a la Pleta del Tormo i aquí el sender comença a enfilar-se. Deixem els prats i entrem a terreny pedregós, el camí va fent ziga-zagues de molt bon fer, i ens plantem en unes 2 hores i mitja al Portillon de Benàs. Frontera amb França, ratllant els 2.450 metres d'altura, 700 metres més amunt d'on hem començat a caminar, amb unes vistes magnífiques de tot el massís de l'Aneto. Poc abans del coll haurem trobat un trencall que per l'esquerra ens permetrà pujar fins al cim del Salvaguarda, 300 metres més amunt. És una ascensió sense cap dificultat especial, només un petit pas equipat amb un cable a mode de passamans per quan està la pedra mullada o està gelada a l'hivern, i que del coll en una hora ens dura fins al cim. 2.736 metres d'altura, ara sí amb unes vistes excepcionals de la cara nord del massís de l'Aneto, tot de 3.000, arrenglarats a l'altre cantó de la vall davant nostre, d'oest a est, des del pic d'Alba, la Dent d'Alba, el pic Saió, el Mir, el pic Ocordier, els pics de les Maladetes sobre la gelera homònima, i a l'altre cantó del Collado Maldito veiem el Pico Maldito, la Punta Astor, el Pico del Medio, el Pico de Coronas, i encara, després del Collado de Coronas, seguim ja tota la pala final cap a l'Aneto, amb el famós pas del Puente de Mahoma per acabar-hi d'arribar, i encara, per l'altre cantó de l'Aneto, es veuen també els cims del Tempestades, el Margalida i el Russell, en una autèntica fotografia panoràmica increïble. Tot això, recordem, ho estem contemplant des del Salvaguarda, mirant a sud, però cap a ponent la vista arriba al Perdiguero, al Royo i al Lliterola, amb el Boom i el Maupàs al costat, a la carena fronterera amb França, i també veiem el Posets i tots els 3.000 veïns, amb les agulles d'Ixeia a sota, a la capçalera de la Vall d'Astós. I cap a nord tenim sota nostra, ja dins de França, el llac de la Muntanyeta i el llac del Boom de Benasque, amb el refugi de Benasque al costat, que és cap a on ens dirigirem a continuació. El que hem de fer és, des del cim, un cop extasiats amb les vistes, desfem el darrer tram de pujada fins al coll del Portillon de Benàs i entrem a França per un coll una mica obert artificialment per fer-hi passar un camí que per la banda nord està obrat amb petits murs de pedra que aguanten petites llaçades per baixar el fort pendent inicial d'aquesta banda del coll. Un tros enllà el pendent se suavitza i arribem quasi a tocar del llac del Boom de Benasque. Ens queda un tros per sobre de grans lloms de roca nua per acabar d'arribar al final d'aquesta primera etapa, el refugi de Benasque. Ha acabat d'inaugurar tot just aquest estiu, tot de fusta, un edifici molt bonic i funcional en una sola planta, situat entre dos petits llacs en un gran amfiteatre de muntanyes que tanquen els llacs 200 metres per sota el Portillon de Benàs, per on hem entrat a França.
1: I com sempre, després de la descripció, la fitxa tècnica. Distància recorreguda.
2: Doncs estem parlant d'11,2 quilòmetres.
1: Desnivell?
2: 1.100 metres de desnivell positiu i 700 metres de desnivell negatiu.
1: Temps?
2: Unes 6 hores per tranquil·lament contemplar les vistes des del cim i baixar sense presses, perquè a més ens queden dues etapes més per davant.
1: Dificultat?
2: 3 sobre 5, més que rep el desnivell.
1: Cartografia?
2: Tenim un mapa de l'editorial alpina que es diu Aneto Maladeta, Parc Natural Posets Maladeta, escala 1.25.000.
1: A internet què trobarem?
2: A internet tenim el web buffentrerefugios.com.
1: Buff amb dues Fs,
2: Buff amb dues Fs, tot seguit buffentrerefugios.com. I a Wikiloc també trobareu aquesta petita travessa que hem començat avui.
1: Doncs bé, interessantíssima, amb grans vistes generals, 360 graus i sobretot sobre l'Aneto. Gràcies, Xavi, fins al proper programa.
2: A reveure. Sendes.
0: Hola, em dic Anna Tura i segueixo parlant del meu recent viatge a Nova Zelanda.
1: Doncs bé, de fet, ens acomiadem avui de Nova Zelanda, un país al que li hem dedicat 6 capítols. Però és que valia la pena. Cada dia del viatge de l'Anna i la seva família s'ha convertit en un autèntic espectacle. I avui no serà menys, queda a conèixer el Milford Sound, però també l'espectacular Llac Pukaki o la glacera de Tasman, un menú farcit de paratges naturals impressionants que continuem coneixent als quaderns del viatger.
0: Aquí a Milford Sound, quan arribes, hi ha moltes empreses que te fan la ruta per al fiord. Nosaltres vam agafar un barquet petitó i vam fer la ruta pel Milford Sound per les cascades. Hi ha moltes cascades, però n'hi ha algunes que només hi són mentre plou o fins i tot 2-3 hores que ha acabat de ploure. Per això diuen que també és un lloc que no passa res si el visites plovent, que fins i tot és molt bonic. Jo vaig triar visitar-lo amb sol perquè em feia més gràcia veure el paisatge, però és molt, molt i molt espectacular. El Milford Sound a mi me va agradar més perquè també el va visitar en bon temps. El d'abans, el Dubfold Sound, també era molt i molt maco, era com més verge, no? Perquè, esclar, és tot una aventura arribar-hi, el bus, el barco i l'altre barco. I aquest no, aquest vas tu amb la carretera. Sobretot, abans d'agafar la carretera s'ha de mirar la informació que la carretera estigui oberta, perquè si ha plegut o hi ha hagut despreniments, talla les carreteres, sobretot a l'hivern. Però també te pots trobar a l'estiu que plogui i que te talli la carretera, perquè pensa que la zona de Fiordland i aquí Milford Sound és un dels llocs que plou més. Quan vam marxar de Milford Sound vam tornar a passar per Tianau i ja ens en vam anar a direcció Oaka, però vam anar cap al sud i vam anar a l'Slope Point, que és el punt més al sud de tota la illa sud de Nova Zelanda. És un lloc curiós d'anar perquè estàs a uns 5.000 i pocs quilòmetres de l'equador i uns 4.800 del pol sud. I hi ha un cartell que tu té allà explicat, apuntat. Els arbres estan com tombats del vent. Vam passar per la zona dels Catlins i a la ruta també hi ha cascades. Hi ha les McLean Falls, les Matai Falls, les Purakunu Falls i després arribem ja a Oaka, que és un poblet molt, molt petit. De Oaka després anem a Oamauru, cap a la costa, i passem pel Nugget Point i pels Moeraki Boulders, que el Nugget Point també hi ha com un far i hi ha com unes petites isletes a dintre a l'oceà que semblen nuggets. Per això li diuen el Nugget Point. Passem per Dunedin, que és una ciutat molt bonica de visitar. Hi havia moltes coses, el que passa que no ens va donar temps. L'únic que vam fer va ser parar el carrer més empinat de tot el món, que està aquí Dunedin, que és un carrer que té una pendent molt grossa. Arribem a Oamauru, que és també una petita ciutat, i allà hi ha una colònia de pingüinos que són molt petitons i blaus. El que passa que els tenen allà, ja si vos, per anar a veure els pingüinos i pagar entrada, quan vam anar a subrestaurant d'uns nois argentins i ens van dir, no pagueu pas per anar a veure els pingüinos. Si veniu després de sopar allà a les 10:15 de la nit, diu, els trobareu per aquí al mig de la carretera. I ho vam fer així. I vam anar, i sí, sí, els pingüinos aquests blaus petitons correrien per allà a la carretera, feien molt com d'un soroll, i estaven per allà, i els vam veure, i els vam poder fotografiar, i els vam veure com es movien per allà. Doncs a Mauro ens en vam anar cap a Twizel, que allà era com la base per visitar el Mont Cook per l'altre cantó, perquè ja l'havíem visitat des de la zona dels glacials, ara anàvem per l'altre cantó. Com que el dia que teníem previst fer tot el dia el Mont Cook posat molt de vent, aquest dia vam anar més de matí i ja vam anar a fer l'excursió que volíem fer. Des de Twizel fins a arribar a Auraki, o Mont Cook, que és com un poblet, passes per el llac Pukaki, que és un llac preciosíssim, amb el fons al Mont Cook, que és una meravella. Arribes allà i tens diverses rutes de senderisme per fer. Hi ha les Salitans, el Kia Point, el Red Tarns Track, el més famós de tot, que és el Hooker Valley Track, que estaven reparant els ponts penjants per anar a fer l'excursió. I nosaltres vam fer el Kia Point i el Salitans Track, que és una excursió que puges 2.200 escalons fins a arribar a un petit llac que tens unes vistes del món, de la glacera i de tota la zona. Després de fer la ruta dels Salitans, ens anem al cantó que hi ha el Tasman Glacier, que és un altre llac i una altra glacera, que també hi ha un mirador, que també veus el Mont Cook i veus tota una altra glacera. És que aquella zona també és molt i molt bonica. I la vista és del Mont Cook amb el llac Pukaki, i la carretera que vas cap allà també és una meravella. A Twizel, com que feia en un dia de molt de vent, vam anar a visitar els Clay Cliffs, que són unes formacions rocoses on hi ha moltes flors d'aquests els lupins, i és curiós de veure també. Vam anar també a tota la vora del llac Pukaki, vam fer algunes caminades per allà, però volíem tornar al Mont Cook, però feia molt de vent i no vam anar. I l'endemà ja ens en vam anar cap al llac Te Kapo. Sí, és una mica més petit, crec, que el Te Kapo. Allà també vam fer una ruta de senderisme, vam pujar una muntanyeta i vam fer una ruta per la vora del riu i veure el llac amb aquell color i totes les flors que hi ha al voltant, perquè nosaltres hi vam anar a l'època que floreixen els lupinos, que són aquestes flors tan boniques per fer fotos. Un espigui de colors rosats, lilosos, blaus, són molt fotografiables, tot i que diuen que és una espècie invasora. Del llac Te Kapo vam anar cap a Christchurch, vam parar a un lloc també superoriginal que es deia Rakaia Gorge, que és com un riu que també te feien excursions amb vaixell per allà, bueno, una mica, saps, allà amb el barco per anar amunt i avall a la gorga, i que hi havia una esplanada i era d'una aigua també molt blau turquesa i un paisatge bastant original. Christchurch vam fer poc. També hi ha una gòndola que puges i veus un mirador. Vam anar aquest mirador, vam tornar, vam fer una mica una volta per la ciutat. És una ciutat que va tenir un terratrèmol molt fort fa uns anys i van haver morts, i està encara a algun lloc, per exemple la catedral, encara la tenen com una mica en ruïnes. Hi ha molts de grafitis, bueno, grafitis, pintades amb edificis, i com totes les ciutats de Nova Zelanda, petit, tot molt ample, molt net. A Christchurch, al vespre, vam agafar vol a Auckland i l'endemà al dematí vam visitar Auckland. Què vam visitar? Vam anar al Monte Eden, que tens vistes de la ciutat, i després vam anar a l'altre cantó del port, a Devonport, amb un ferri, que hi havia un turó que tenies molt bones vistes de la ciutat. Vam anar a la Sky Tower, que és la torre més alta de l'hemisferi sud, i vam fer les fotos, vam anar a comprar els souvenirs i cap a l'aeroport per tornar. Yeah.

Doncs punt i final. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos un dia més. Som al Sendes, un programa que fem l'Andreu Ortega a la part tècnica, el Xavi Tió a la redacció i qui us parla des de l'edició i presentació, en Jaume Monés. Escolteu-nos a qualsevol de les 35 emissores municipals que ens inclouen a la seva graella o a través del podcast del web martorelldigital.cat/ràdio clicant a l'apartat del programa Sendes. Seguim caminant a la recerca de nous llocs, de nous espais. Mentrestant, us desitgem que tingueu una molt bona ruta.

After Samboy. Tots els vespres dels dijous de juliol són joves. Els dijous 2, 9, 16, 23 i 30 de juliol, a partir de 8:45 del vespre, podràs accedir gratuïtament a la piscina municipal La Muntanyeta. Accés exclusiu a joves amb el carnet SB Jove Actiu. After Samboy. Podràs remullar-te a la piscina, activitats a la fresca, DJs i moltes sorpreses. L'aforament és limitat i cal inscripció prèvia al perfil d'Instagram @joventutsamboy per reservar places. Què dius? Ets a Sant Boi, tens entre 16 i 30 anys i encara no saps què és el carnet SB Jove? Entra al web www.santboi.cat/carnet-sb-jove, omple el formulari i rebràs gratuïtament un codi QR per descarregar-te el carnet al teu mòbil i aprofitar els avantatges. Recorda, tots els dijous del mes de juliol al vespre t'esperem a la piscina municipal La Muntanyeta. Més info @joventutsamboi. Arriba l'estiu. Tens entre 12 i 17 anys? Et presentem Estiu entre adolescents. Del 30 de juny al 31 de juliol, les tardes dels dimarts, dijous i divendres, vine a Can Massellera. Art i manualitats, esports, cuina, ball, arts marcials i molt més. Estiu entre adolescents, activitats gratuïtes. Més info i inscripcions @joventutsamboi.cat.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Sempre és massa. El programa de salut mental de Ràdio Sant Boi.
2: Molt bona tarda, amics. Perdoneu aquesta... Bueno, aquests 20 segons de disperses, sí, perquè no escoltava res. Què tal, Joan? Com
3: anem? Molt bé, anar fent. Una mica malaltó, però bueno...
2: Una mica malaltó, però això, passa, ja està. És propi de l'estiu, això.
3: Què ha passat a l'estiu, això? Tothom?
2: Sí. El Mario també, eh?
3: També.
2: Sí, també està aquí amb nosaltres. Bé, doncs nosaltres fins a les 5 de la tarda parlarem des de l'argumentació del que és la... el trastorn mental, com ens va dir el nostre amic Mauri, que havíem de parlar concretament. No és una malaltia, va dir.
3: No és malaltia, és un trastorn.
2: És un trastorn. I llavors, a mi m'agradaria que, a partir d'aquesta constant tan petitona com aquesta, que poguéssim diferenciar i deixar-ho ja clar per potser per anys que puguem fer el programa, quina diferència, per què no és una malaltia, com ens ho va argumentar ell. A tu què et sembla?
3: Jo crec que una malaltia és que tens un malalt,
2: que tens un mal,
3: sí, que tens, pateixes, però que al cap d'un temps es guarirà, no?
2: Vull dir que es pot gaurir.
3: Sí, en canvi un trastorn ja podem dir que és per tota la vida, no? Perquè tu tens un trastorn i malauradament has de tenir un contacte amb un psiquiatre, una medicació, per tal de que la ment no pugi i baixi.
2: O sigui que el títol que té el programa Sempre és massa, precisament jo vaig inspirar-me amb aquest fet, no?
3: Clar.
2: Vull dir que, home, dir per sempre potser és massa. Per què? Home, perquè bueno, els trastorns mentals sí que són com bastant complicats, però que es poden atendre des de, bueno, des de la medicació, des del...
4: Jo penso que malaltia es pot etiquetar entre cometes la societat, per exemple ara amb les xarxes socials i tot això. Això és una epidèmia, una malaltia.
2: Ens emmalalteix a tots.
4: Sí, sí, sí.
2: Ah, està molt bé aquesta definició també, no? Avui tinc una mica de problema amb això, jo, ara.
4: Se't sent bé, per això.
2: Sí, però sí. Jo no, que gairebé que no. Molt bé, doncs si us sembla, a partir d'aquest raonament tan elemental, que en el fons doncs, és precisament perquè ja portem doncs, tot un seguit de temps parlant. Tu em portes 8 anys, ja.
3: 8 anys.
2: Sí. El Mario no fa tant de temps, però també, vull dir, aquí no, però en altres punts també. I per la meva part, doncs, bueno, potser em sembla que són 10 anys o 12... Que vaig començar per allà a Molins de Rei, i en aquests moments doncs, ja tenim unes quantes emissores, un programa cada emissora, que és allò d'anar posant fil a l'agulla, per dir-ho d'una manera. En definitiva, cosir o provocar un cosir que representi doncs, la millora del trastorn mental a fi efecte que la persona que el pateix, com tu deies, doncs no tingui sempre la mateixa gravetat, no? M'imagino el Jordi que ens diria, no? Vull dir, o bé la Eli també, en aquest sentit,
3: no? Jo he puntualitzat que no és constant. O sigui, hi ha fases que estan molt bé i fases que estan molt malament. I tot depèn, de, almenys en bipolar, al teu entorn. El teu entorn familiar, econòmic, el teu entorn social, perquè... Pensem que l'esquizofrenia és que de dins sents veus, sents coses, veus coses.
2: Tu sents veus?
3: No. I el bipolar és més en fora, no? En tot el que roteja, no? Tota la influència que pot tenir de la família, dels amics, de la parella, econòmicament també. I això influeix en una persona que se sent molt estret amb la societat, no? O sigui, tot el que l'envolta és com un reclam que fa que la seva ment o es dispari o caigui en depressió, no? I això que tens una realitat, que la realitat és constant, perquè és la realitat que hi ha, i el teu pensament se'n va cap en l'aire, amb una eufòria, que tot és maco, tot és bonic, tot té un control, tot té un punt de fet, no? I en canvi, quan et treuen aquest control, que potser estàs 3-4 nits sense dormir, no pots controlar, arribes a la depressió perquè veus que la realitat és molt més fosca del que tu tenies en ment, i aquesta és la depressió que arriba a un moment que no pots sortir-te'n, i que no pots fer greve res, no pots sortir del llit greve, i tothom diu, és que ets un vago, no és un vago, és que tens una depressió, i això s'ha de respectar sempre, i no enguitzar i empitjar i dir, vinga, aixeca't, que no, això és un procés que has d'anar fent, i finalment pots sortir, i pots sortir, surt.
5: Com ho veus, això?
4: Bé, sí que estic completament d'acord que el que és l'entorn pateix i pot fer de disparador en un moment en concret d'una fase d'hipomania, mania o una fase de depressió. Aquí tenim certa sensibilitat, però també reconec que la societat de qualsevol persona que tingui un fet concret en un moment donat i que tingui unes creences molt fèrrees i que aquestes creences es trenquen, pot patir igual que nosaltres. El que passa és que no és una cosa endògena, no? Mm. El que passa és que per mi el caràcter també és molt important. Ara, per exemple, estic llegint els estoics, vale? Una manera que no t'afecti tant, parlen molt de donar el millor de tu sense expectatives, sense estar pendent de quin sigui el resultat, perquè si no el resultat et condiciona. Si surt bé pots caure amb l'eufòria, i si surt malament perquè les expectatives no es cobreixen, aleshores parla molt bé de dissociar-se dels resultats. No estan a les nostres mans i tampoc ens interessa tant el resultat. De vegades sortirà, de vegades no sortirà, però la finalitat és estar en pau amb un mateix, i també es centra molt en la idea de trencar la individualitat, poder sociabilitzar i poder fer alguna cosa pels altres i no tindre tanta necessitat d'acumular coses, perquè arriba un moment que, bueno, jo ho veig amb la gent, el Damien Mas, tota aquesta gent que arriba a ser multibilionària ja, i encara està en la necessitat de més,
5: de ser-ho, no? Més, no?
4: I penso, en quin moment gaudeixen de la vida, no? La vida no és una eterna competició i està a la llista de Forbes. Potser prefereixo més estar com estic jo, bueno, potser amb una mica més estaria millor, però bueno, de donar importància a si ja tinc les coses cobertes, i de salut estic bé, estic més que content. No necessito portar l'últim iPhone o segons quines coses que, home, si fos un entès de fotografia i tot això, li trobaria sentit, no? Però només per aparentar i per això no em beneficia. I són aquestes el que es diu la higiene mental, de coses que fem que ens afavoreixen, Tu per exemple penso que t'afavoreix molt més que estar competint t'agrada més poder gaudir amb la teva dona, estar i tindre aquesta simbiosis, que estic segur que estàs molt més complet que amb persones que estan contínuament buscant i esperen resultats, si no,
5: es
4: frustren molt, no? No sé.
3: És que també això que has dit de la meva dona és que no vaig cercar-ho, però no tenia ben clar en què em trobaria, no? I és com un procés de treball de coneixença mútua. És anar aprenent, hi ha coses que no m'agraden d'ella, coses que ella no agraden de mi, però és una unió compacta de dir, fem un camí junts i anem endavant. És trobar, potser per com soc jo de caràcter, però jo estic molt content amb ella. Jo crec que no és tenir moltes coses, sinó tenir prou per la necessitat i ser feliç. I no vull dir, si tinc aquest mòbil, doncs tinc aquest mòbil, més barat o més barat. Mentre jo pugui anar fent en el meu camí, doncs ja tinc prou. Va haver un moment molt greu que gairebé no teníem per menjar, això era el 2011-2012, i se va ajudar la meva sogra i es va donar menjar i tal, perquè no arribàvem. Mm. Arribàvem a tenir menys 50 euros al mes a la cartilla. I era un moment que vam estar junts, i vam estar junts, a les bones i les dolentes, no? Vinga, endavant, i recolzant-nos, i demà seré millor. I és com es fa, no?
2: Molt bé, jo penso que és molt important. A més, jo crec que també ens hem de fixar una mica en el que ha dit ell, no? Que hi ha una expectativa que podria ser, per exemple, persones que pateixen més segons el tipus de trastorn que tenen, precisament perquè és el que deia ell, també escolten veus o veuen imatges i tal, i llavors això segur que és més delicat que no pas del que parleu vosaltres dos, no? Que en definitiva és més aviat l'exterior en el qual ens movem, no? I això ja és una cosa que penso que de tota manera això ja afecta a tothom. Vull dir, a mi també m'afecta que veure els desastres jo que sé, de política i de tot el que allò, no? I llavors això, jo penso que també és una diferenciació que existeix entre un tipus de trastorn i altres.
3: En tot cas, el marit i jo és que anem al límit d'eufòric o al límit de depressió. No sé jo què dir, m'estic malament, estic deprimit, estic content. No, és el límit completament. Un moment que el teu món no correspon amb el real. Un moment que estàs exaltat, exaltiu, estàs eufòric, estàs content i realment no és el teu caràcter, és un caràcter que canvia.
4: He vist la pel·lícula Una ment meravellosa. Bueno, parla d'una esquizofrènia. I la parla en positiu. Ell és un matemàtic que aprofita les veus que escolta precisament per solventar i treure fórmules, i quan li donen el tractament la medicació deixa de tindre aquesta capacitat, no? És una història verídica, a més. Aleshores, no penso que n'hi hagin unes millors o pitjors. Cadascuna té la seva particularitat. Potser jo no escolto veus, però igual d'altra persona no sap el que és caure en una depressió profunda. I també n'hi ha persones amb trastorn límit de personalitat que pateixen molt i pateix molt del seu entorn, no? I que en aquest cas de trastorn límit no n'hi ha una medicació encara encertada, ho tenen més difícil, no? Aleshores jo penso que cada trastorn té la seva característica, però també té la seva avantatge, perquè no tots són inconvenients. Com la pel·lícula Una ment meravellosa, jo penso que tenim l'habilitat de desenvolupar les més emocions, l'empatia. N'hi ha moltes persones que pateixen un trastorn i que són erudites dins de lo seu i fan coses extraordinàries,
2: sí,
4: no?
2: Sí.
4: I aleshores, doncs, potser jo estic agraït també amb aquest trastorn, perquè si no l'hagués tingut, igual no tindria els valors que tinc a dia d'avui. Que em fa patir, ja miro de respectar els pròdroms i d'estar el més autònic possible, no? Però bueno, no sé, vull veure la part positiva també dins d'això, no?
2: Jo penso que és molt important. Jo crec que moltes vegades el fet d'arribar doncs a unes valoracions que més aviat siguin negativotes, no? O sigui, negatives, doncs no deixa de ser o sigui, una salvació que cal apoderar-se d'un mateix, no? Va dir, que no entris en la part més negra del que puguis arribar a patir, no? Sinó tot el contrari, mira de treure'n aquest profit mínim que puguis tenir, com per exemple el senyor Mas, no? Com dèiem, que estava ben acompanyat d'una manera o altra, a part del policia aquell que era d'allò, però estava ben acompanyat, perquè ell era capaç d'adonar-se que allò no era i que, en definitiva, com deies, era capaç de treure fórmules i formes que veritablement eren bones per altres. Estaríem parlant de projecció de tu mateix envers l'ambient, no? Envers el conjunt. I això, jo trobo que això és el que cal sempre. De quina manera em puc desenvolupar en la vida de manera que no sigui només el meu benefici el que tingui? Si partim d'aquí, jo penso que aquesta felicitat que anomenem tantes vegades doncs es pot anar elaborant, i en canvi si no partim d'aquí doncs és bastant més dificultós tot plecat, no? Mm-hmm. Entrem en una mena de foscor que la que te la creus, doncs ja comences a tenir problemes, no?
3: Però és que moltes vegades que aquesta foscor ve donada. No és que ser que això pensis que pots evitar, t'arriba, t'atrapa i
2: et deixa,
3: t'has de forçar per treure-la aquesta foscor. I també vull dir una cosa, que és molt important tenir consciència de malaltia. Fins que no arriba el moment que és conscient de que tens un trastorn, que t'has de cuidar, la medicació, el psiquiatre, és molt important tenir consciència d'aquesta malaltia, i a part tenir una persona com una àncora perquè pugui guiar una mica quan estàs malament. Perquè si estàs molt alt, potser diguem, estàs alt, o estàs diferent, o et trobes diferent, ves al metge, anem a una persona de confiança que pugui guiar, no?, en la malaltia.
2: Però guiar-te precisament perquè tu no estàs d'aquella capacitat.
3: Clar, perquè a mi m'ha passat moltes vegades que de cop i volta començo a pujar, tenir eufòria i no me n'adono. Però estic tan bé que no em vull adonar-me i vull continuar amb eufòria.
2: Clar.
3: I llavors que se tallar aquest fil i dir, no, ves al metge, que pugi la medicació i a baixar. Uh-huh. És que és molt més difícil aturar una eufòria que una depressió.
2: Sí?
3: La pressió, sí, per la fòria estàs molt content, estàs bé,
2: estàs
3: a gust, i frenar una fòria és molt difícil.
2: Vols dir que una depressió, llavors de seguida busques...
3: No, perquè és un temps que veus que aniràs veient i al final pots sortir. Però una fòria que és més imaginativa, més espectacular, doncs estàs a gust, estàs bé, estàs realitzat, no?
2: Sí? Has patit això també, tu?
4: Bueno, el que parlava el dimecres a la ràdio, exposava, tinc un amic que per mi és bipolar no diagnosticat. Fa qüestió d'un any i poc va entrar en una depressió ultrabèstia. Ultrabèstia, que va costar. El que passa és que li van donar antidepressius, li van canviar cada vegada l'antidepressiu, i ara està superpujat.
3: Clar, és això. Sí.
4: I clar, no sé com dir... Bueno, si li dic no em fa cas, però clar, l'antidepressiu li tindrien que donar estabilitzadors d'ànim.
3: Sí.
4: No, però no sé què fer. Parlar amb la dona
3: jo no aniria directe a ell, aniria a la dona o amics, familiars, perquè una persona així, com em va passar, no farà cas, perquè està tan bé, tan a gust, veu que pot fer coses que són molt meravellós, que no vol sortir d'aquí, i no vol sortir d'aquí anirà creixent. A mi passa això, ja era un moment que ja no hi era el món, ja estava en un món ideal. I què passa? Que ja em van ingressar directament i ja em van baixar, em van posar estabilitzadors i ja em van aturar el que era l'eufòria.
4: Jo no sé què fer. Parlant amb ell, ell diu que ja mai més tornarà a tindre una depressió.
3: Sí.
4: I estàvem dinant l'altre dia i pensava, bueno, no sé, parlo amb la dona o...
2: Has d'esperar un moment, suposo, no? És allò que diuen, sobretot quan estan així acompanyar a vegades amb aquest silenci que és actiu, vull dir, no emboïnar-lo en què
4: estan follant. No ho faig.
2: No. Jo penso que això també és una altra de les coses que hem sabut explicar o han explicat determinades persones, o bé que treballen en el tema, o bé que com nosaltres, com jo mateix, com a familiar, i vosaltres mateixos com a en primera persona, que hi ha totes aquestes variants, doncs saber estar al costat d'una persona que necessita. Una altra cosa és, com dius, que no es deixi acostar. Això jo també m'hi trobo amb un amic meu. També m'hi trobo. No et deixa. O sigui, està tancat en què no pot i està amb depre, vull dir, no és que estigui eufòric aquest, I és curiós perquè penses des de quan, perquè era company amic de treball, però tota la vida, i bueno, i una meravella, perquè anàvem a veure cinema junts i tot això, no? I en canvi, doncs ara veure que pum, d'una manera o altra posa la seva barrera. Però nosaltres, com deia, el que sí que tenim doncs és un contacte directe, no amb ell, però sí amb el seu fill, i el seu fill ens informa de com el veu i de si veu la possibilitat de que ell l'està buscant, també és clar, perquè veure el seu pare amb unes condicions tan justes, no? Doncs fa que no estigui feliç amb la situació. Jo penso que és això, és aquest silenci actiu que bueno, a veure, que et parli, no? Vull dir, jo com a familiar d'una persona, vull dir, sempre he estat molt atent quan m'han dit estigues al costat d'ell, no li exigeixis, espera que ell et pregunti o et digui. I bueno, i en aquests moments val a dir que jo ja tinc aquest avantatge, no?
4: Sí, bueno, jo sé que ell no em preguntarà, el que passa és que sé com acabarà. Aleshores,
2: perquè ho has passat tu igualment, no? Suposo.
4: Bueno, i perquè ja li ha passat.
2: Ah, va.
4: Com ja li ha passat, sí. I va ser el mateix patró que està passant ara,
2: yeah.
4: I també ja em deia que era tan feliç que volia repartir amor. Amb ell li dona per com es diu? Per
2: ser una persona.
4: Per donar missatges, sí. Messiànics i...
2: Messiànics són?
4: Sí, entra i diu que pot curar la gent, també... és molt bona persona, però quan veig que està ja fent això, ja que ara va a treballar i no és un problema ara anar a treballar, és felicitat per ell, dic, hòstia, no sé, està, jo el veig massa content, no? I el que em preocupa és que després d'això ser el que ve. I si quan abans ho atures, l'hòstia no és tan fort,
2: menys tan fort, mal et farà, sí. Bé, com que estem ja així doncs arribant a la mitja part del programa, podríem ara doncs escoltar la
3: musiqueta,
2: primera
3: musiqueta, sí.
2: Sí,
3: escoltem Fleetwood Mac, Seven Wonders.

Arriba l'estiu. Tens entre 12 i 17 anys? Et presentem Estiu entre adolescents. Del 30 de juny al 31 de juliol, les tardes dels dimarts, dijous i divendres, vine a Can Massellera. Art i manualitats, esports, cuina, ball, arts marcials i molt més. Estiu entre adolescents, activitats gratuïtes. Més info i inscripcions @joventutsamboy.

0: Bé, doncs, amics, aquesta segona part doncs, ja passa de la mitja horeta, oi? I anirem la peça molt bé, oi?
1: Home, que molt
0: bé. Tu saps, tu?
1: Jo sé.
0: Tu hi entens molt, amb això.
1: M'agrada la musiqueta.
0: Tu hi entens, la música, també?
2: A mi m'agrada molt. Soc més... entenc més de música que de cinema.
0: Ah, sí?
2: Sí.
0: Bueno, però com que dilluns anem a veure l'Odissea, oi?
2: Dilluns, vols? Vale. Dimarts.
0: Ho hem dit. Ah, dimarts. Bueno, sí, és igual, això.
2: Vale.
0: Això no és cap problema. Molt bé, sí. També es pot ser un dia molt maco i a més a mi em costarà molt més econòmic. Segons quin cinema tenen uns preus molt molt mòdics ara els dimarts.
2: Bueno, 2 euros, no?
0: A 2 euros, exacte. Escolta tu, 3 hores allà. Perquè la pel·lícula sembla que tindrà molt d'èxit, pel que he pogut veure.
2: Sí.
0: Les crítiques i tal. Tu què et sembla? Bueno, amb ell vam anar a veure llavors al seu moment...
1: Oppenheimer. Vam veure l'Eloise.
0: Que també és molt llarga, aquella. Encara més, encara ho és una mica més, eh? Mm. I vam estar aquí a Sant Boi, precisament.
1: Es van colar. Em sembla que es van colar al cinema.
0: Ens van colar, sí.
1: Sí, no,
0: perquè algú ens va deixar colar.
1: Hi havia una cua que no havia.
0: Ja, ja. Ah, això sí. Sí, perquè va coincidir amb allò de la mà... No, allò de la nina aquella, no?
1: La Barbie.
0: La Barbie, sí, Barbie, això. Sí. Era Barbie...
1: Oppenheimer.
0: I, però vam estar amb el cinema ple, eh? Vull
1: sí,
0: dir,
1: sí, no
0: creguis que... Bueno, a mi em va agradar molt aquella pel·lícula, la veritat. I jo quan em tracten com una persona amb capacitat d'entendre, estic molt feliç. Mm. Eh? Quan em tracten de tot tu ja... Ja no tant, no sé si passa tu això, Mario.
2: Sí, i tant.
0: Però aquella pel·lícula és durota de pebrots, eh? Perquè, escolta, allà corrien un risc enorme. Es veu que de moment ho fotarem tot a l'aire, eh?
1: Sí, es podria incendiar tot l'oxigen.
0: Tot. Podia fer bum, tot i anar-se. Però el paio es va alliçonar bé, vull dir, va parlar...
1: Vinga, anem cap a la salut mental.
0: A la salut mental.
1: Serà després.
0: No, és que la salut mental moltes vegades és saber connectar amb la gent que t'ajudarà, Joan? No? I no pas la que et fotrà de mig a mig. Molt bé. Doncs vinga, anem a la salut mental. El cinema ja l'hem deixat prou al dia, oi?
2: Sí, el cinema ha maltractat sempre la salut mental, eh? El cinema dels 70, 80 era sempre la gent psicokiller havia de patir un trastorn i en especial l'esquizofrènia.
0: Quin valor que has encetat ara tu. Com diu la Eli, aquest és un mal molt important, eh? El cinema com a fórmula per equilibrar, o estàs plantejant així?
2: Ara es mira d'una altra manera, però abans jo crec que ha estigmatitzat més que desestigmatitzat. La gent, jo et parlo de fa 8-10 anys, tinc una amica amb un trastorn de paraesquizofrènia i no deixaven apropar els seus fills com si fos algo contagiós o tinguessin por de que anava a fer...
0: Ell no deixava acostar els seus fills.
2: La família,
0: la família.
2: Deixava acostar els seus fills. I mira que el coneixien des de que tenia 5 anys, però en el moment que es va enterar que patia aquest trastorn
0: i el van aïllar.
2: Ha quedat completament aïllat, s'ha quedat sense amics.
0: Encara ho està ara.
2: A dia d'avui. Ens veiem ell i jo.
0: Això sí.
2: I jo penso... I jo parlo amb els meus amics i els dic... És que ha canviat completament. Ell tenia un... Li donava per ser agressiu verbalment, però no feia res, no? Però ara està completament estabilitzat i perfecte. I no s'apropen amb ell.
0: És un... Però ell ha arribat a un punt d'estabilitat molt

0: alguna cosa més, per exemple.
1: Ell fa un tractament mèdic que està molt ben encertat, i a part de la psiquiatra que el porta, li porta una psicòloga que el guia molt bé. El guia molt bé. Però ara, per ell mateix, ha desenvolupat unes eines que no li genera frustració, que, per exemple, l'entorn...
0: més immediat, potser.
1: Ell pensa, si l'entorn m'abandona i no ve... és que aquest entorn no val la pena.
0: Molt bé.
1: I aleshores...
0: Molt bé. Descartar-lo com a possible, no?
1: Sí. Molt en lloc d'intentar i baixar l'autoestima i tot això, ho ha superat molt bé.
0: Molt bé.
1: El que no ho ha superat sóc jo, que quan veig els amics penso, hòstia... no sé.
0: Quina mala llet que tira, no?
1: Bueno, és per desconeixement, però la vida dona moltes voltes.
0: Sí.
1: I bueno.
0: Però si ell ha sabut descartar-los com a possibles regeneradors de la seva pròpia persona, no? Doncs, bueno, vull dir, tampoc és un desencert, això.
1: No.
0: I és que veritablement...
1: Sí, sí, ha desenvolupat moltes eines i... cuida la seva mare, sap cuinar molt bé, es nutreix molt de, també en pel·lícules, i sap buscar molt informació, li agrada tots els jocs d'estratègia, tot això, matemàtiques, ho domina moltíssim, i jo, per exemple, quan parlo amb ell, jo aprenc molt d'ell.
0: Sí. Doncs seria una bona adquisició, encara que vingués un cop cada no sé quant, no?
1: Jo però... comento.
0: Sí, comenta-la, i tant. Molt bé, doncs aquests són els exemples que a nosaltres ens donen com a confiança, la fe, que diuen, no? De que en definitiva el que estem fent és un programa que hem de tirar a fer-lo funcionar d'aquesta manera, no? De que totes aquestes persones que realment, com el Joan i la superació que ha parlat ell i tal, i parla, tu mateix i, per exemple, el teu amic, doncs tenen aquesta capacitat per ser, o sigui, per trobar-se més bé, i en definitiva, doncs, bueno, que el trastorn doncs no és una cosa insuperable, sinó que té el seu punt de trobada, no?, amb unes dinàmiques que veritablement s'estan establint cada vegada més, i que això és el que en definitiva hem de saber portar a tot el conjunt, a tot el col·lectiu en el qual estem convivint, a fi i efecte que sigui doncs una manera bona de funcionar. Això és per la salut mental, Joan?
2: Jo penso que també hem de veure l'altra part de la societat, no? Perquè tothom té com un ritme, no? Creixes, estudies, tens parella, et cases, tens fills, etc. Què passa? Que les persones que tenen trastorn de vegades no poden complir a la mateixa edat.
0: No d'aquesta manera, això està...
2: No d'aquesta manera, però no vull dir a la mateixa edat, o sempre als 18 tinc la carrera o estic treballant, però potser ja als 18 no podia fer res perquè tenia un trastorn molt bèstia i està desolat, no? És de, tenia depressió de gairebé un any que no podia sortir enlloc, i em vaig forçar, però també cal molt esforç, no cal aturar-se en un lloc i dir d'aquí no em moc i d'aquí no passa res, i perquè no em facin més mal o fer-me més mal. És anar avançant, anar fent coses, anar veient la gent, adonar-te que els teus amics s'estan divertint i tu t'agradaria divertir-te també amb ells, i donar pas, que en aquest cas m'ha estat molt bé i tot molt bé, i fins i tot m'ho deien, que ho comptava amb un amic, amb un company, una companya, i tinc això, tinc un trastorn. Jo, no pot ser, estic molt divertit, és molt simpàtic i tal, sí, som tot això, però a part d'això tinc un trastorn, i quan veia una mica estrany, portem cap a casa perquè estarem malament. I això ho feien, em donava una crisi o alguna cosa, em portava a casa i de casa anar a l'hospital i anar fent. Però és que això de... anar superant-se a poc a poc i anar aprenent de la malaltia, aprenent quins efectes té la malaltia, el procés que és, com pot variar, com no pot variar, i acceptar que tens un trastorn i que t'has de cuidar.
0: Fantàstic, jo penso que ho has definit totalment com ha de ser, i que en

0: definitiva és el que estem fent nosaltres, evidentment. Bueno, doncs podríem aprofundir sobre el que acabes de dir, i aquest aprofundiment aniria dirigit doncs a que tots els que ens escolteu en aquest moment, que pugueu tenir doncs algun tipus de dificultat, perquè dificultats en tenim tots, això també és veritat, vull dir, no ens hem d'enganyar. Imagineu el que moltes vegades obvia, que és la dificultat que té un familiar que de cop i volta li apareix a dins de la unitat familiar doncs aquestes constants, una d'aquestes constants, i automàticament no sap on para tot això. Diu, això què és ara? D'on ve? Què puc fer? Això també és molt important. Jo penso que com a familiar no fa gaire. El meu amic, el Vicenç Mateu, em va portar doncs a un grup d'allà de l'Esplugues, i allà que allà de l'Esplugues diu, mira, perquè allà jo penso que estarà molt bé que puguin escoltar-te l'experiència que tu has viscut, perquè és clar, jo porto 50 anys així, vulguis o no, encara no ben bé potser, però de petitot el meu fill ja em plantejava alguna dificultat, no? I llavors, esclar, tot això ha estat una experiència d'allò. I va ser molt interessant, aquella gent li va interessar molt. Suposo que de tant en tant hi hauré d'anar, i llavors doncs a veure què hi puc aportar. Tot això ja ho coneixes.
1: És molt important comunicar-se, molt important saber què passa, treure tabús d'una vegada. Perquè jo al 89 pues, no sabia res, jo no m'havia parlat de psiquiatres ni malalties ni res, i va venir de cop, que no sabia ni què em passava, no? I estan passant coses i no sé què em passa, no? I és molt important el reconeixement de que no esteu sols, no sou els únics que tenen una malaltia, un trastorn, i que cal lluitar contra aquesta malaltia de bona manera, però anar avançant, i no que no us quedeu aturats, sinó que no us quedeu en un racó plorant, sinó que lluiteu
0: i no us desanimeu mai, sinó que endavant sempre, i procurar que, bueno, que no perdeu l'esperança.
1: Home, jo per sempre, quan vaig cremar la primera vegada amb la següent depressió d'un any, si hagués sabut que em passés tot això, és qüestió d'anar caminant, fent camí i no aturar-se, no aturar-se mai.
0: Experiència de vida, ara estàs parlant d'experiència, o sigui, abans potser no ho saps tot això, no? Però veritablement quan te n'adones no deixa de ser una bona cosa, és clar, perquè llavors dius, val, ja me n'adono i a informar-me, que és una mica el que tu parles, no? A partir del teu amic i com ha reaccionat i com l'altre amic has parlat, doncs aquest sí que ha sabut fer-se doncs una dinàmica que en definitiva l'ha ajudat d'una manera clara, no? I això és el que val. I llavors, esclar, tot plegat se supera.
1: I que també, en certa manera, som diferents, però som diferents, tenim una tara, o tenim una tara, no, però no. Tenim un contingut mental diferent, perquè no tothom és mateix, és igual, però també volem respecte. Respecte de dir que no surti de l'armari, és absurd sortir de l'armari. Tens una malaltia, tens un trastorn, doncs compartir-ho i no tenir problemes amb ningú.
0: Exacte. Mira, una vegada, ara acabes de dir una cosa que també m'ha fet pensar. Una vegada una persona que vaig conèixer puntualment doncs em va dir, diu, hi ha persones que estan tocats d'àngels, o sigui, com si fossin àngels que tenen les ales i que són doncs així d'especial. Aquella dona identificava la problemàtica en tenir ales com si fos un àngel, i m'ha fet pensar últimament que el nostre amic Vara, que la setmana que ve, si tot va bé, vindrà, doncs va escriure un llibre sobre àngels, els àngels,
1: sí.
0: I la veritat és que Àngels ja em va agradar força, i aquest últim que va fer encara m'ha agradat més, no? I llavors doncs a vegades sí que, carai, que hi ha literatura que pots introduir-te, no saps ben bé per què, però dius, miro d'interpretar, per què em crida l'atenció això, no? I llavors el fet que et cridi l'atenció vol dir, entra allà dins, que allà dins trobaràs doncs aspectes que poden ser molt positius, precisament per ser positiu per a altres persones, que és el que volia dir, no? Molt, molt interessant. Molt bé, la setmana que ve encara estarem aquí. L'altre segurament que també, no?
1: També.
0: Sí. Bueno, almenys ho tenim previst així. I bé, doncs no sé, què voleu?
1: Bueno, ja que parles de l'Albara, per exemple, jo ahir vaig entrar en una llibreria i vaig veure a Virginia Woolf.
0: Tela.
1: Cuidadito. Era patir un trastorn.
0: Sí, sí, sí.
1: I Edgar Allan Poe també.
0: Segur, aquest segur. Buf, aquest.
1: però bueno, eren molt bons.
0: Quina capacitat literària que tenien tant l'un com l'altre,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí.
0: Encara que tot el que t'explica un cor i guai. No, però això també s'ha de saber fer, tu ho defenses molt, i un canvi més aviat no, però bueno, vull dir...
1: Llibertat literària, completament llibertat literària, total.
0: Val, és això. Sí, sí, que anava, digues.
1: No, que recalcar això, que... Bueno, el que tu dius, que tu tens un entorn que respecta, que t'escolta, això és importantíssim.
0: Ara sí que ho té.
1: Sí, és molt important. I nosaltres la feina que fem és, penso que és també empoderar la gent a no tindre por, a desestigmatitzar-se,
0: sí,
1: ella mateixa, i a trobar un camí de que si els que estem ho podem fer, els altres també. No vol dir que no pateixis, però de vegades...
0: Patir tampoc és un aspecte que no aguanti la persona, no? Al cap i a la fi.
1: Però és que el patir, per continuar endavant, cal patir. Saber que és el patiment, saber que estàs malament, perquè vols millorar i vols anar endavant.
0: Exacte.
1: Si no sé que tens aquest patiment, no avances.
0: Hi ha una cosa que també va cridar l'atenció, no sé, m'hi ha fet pensar en un moment, que vosaltres teniu aquesta problemàtica, però sabeu molt bé i heu argumentat ja de la manera que es pot arribar a fer coses i establir dinàmiques que us milloren. I a vegades els mateixos, vull dir, volia dir, jo com a familiar, a vegades no la tinc aquest avantatge. Aquest avantatge, yeah, de patir això. I el patiment és un altre, llavors has de saber explicar a tothom i a l'altre i allò, has de saber explicar que jo estic per la feina, jo estic perquè això sigui així, jo que al cap i a la fi m'hi entrego amb tota l'ànima, que deia més de quatre vegades, no? I això és el que sempre m'ha donat una confiança en mi mateix de que estic fent una bona cosa, no?
1: Bueno, i saps empatitzar i posar-te la pell d'una, sí, altra persona.
0: Ah, això també.
1: I escoltar és molt important.
0: Sí. Ai. Jo penso que sí. A vegades la meva dona diu, és que tu no escoltes. Diu, yeah. No sé qui deu ser aquest. Ai. Bueno, però és que això és l'inconvenient que deies tu, no? En canvi, tu parlaves d'aquell estar al cas, diu, que t'estàs una mica pujant, em referia a aquest...
1: I potser d'un altre ho acceptes i de teva parella, no?
0: A vegades...
1: Tens molta confiança en mi,
0: diu... A vegades, sí, algun dia li diré a veure què... A veure què passa, segur que ho espatllo, perquè...
1: Segur.
0: Ui, massa confiança de vegades no és el que juga un paper. També val a dir que moltes vegades hi ha etapes de la vida que són com una mica complexes, i aquesta calor que estem patint, això no ens ajuda,
1: no,
0: a ser més més capacitats, en compte, aquesta no és la millor època per mirar de transmetre, per presumir fins i tot o fer lluir alguna de les teves virtuts, perquè és que no funciona, Això també ho hem de tenir molt en compte. Això també ho tinc comprovat jo, Me'n recordo de fa uns quants anys que una vegada em vaig trobar amb un membre de la família, em va plantejar així la pregunta tan directa, vam dir, és que jo no ho entenc això del problema mental, doncs jo t'ho explicaré, li vaig dir. Hòstia, vaig dir, i ara què? I ara com ho explico això? Doncs me'n vaig sortir. Sí senyor, me'n vaig sortir prou bé, i des d'aquell moment aquella persona, aquesta persona, que per cert és una neboda meva, Doncs la veritat és que la tinc com a costat meu, i això em va agradar molt perquè m'hi vaig esforçar però una barbaritat, eh?
1: Jo me'n recordo molt bé dels meus cosins, que eren petits, tindrien 10-15 anys, que s'explicaven amb la tia, què et passa, com és això, i s'interessaven molt, no? I ara explicaven aquest procés, i molt, molt senzill i molt...
0: Exacte.
1: I ho entenien perfectament, i es quedaven tranquils. Però és que mai m'han tingut por, no sé per què, però sempre és un paio bo i tal, però mai m'han tingut por, al revés, s'han preocupat per mi perquè no anés més enllà, no? Uh-huh. Perquè, com diuen que això, no? Depèn del caràcter i de la mal, del trastorn. Perquè hi ha gent que és dolenta perquè és dolenta, i hi ha gent que és dolenta amb trastorn perquè és dolenta. No tots els que tenen trastorn són dolents.
0: No, de cap manera. Molt bé, doncs amics, tenim una peça musical,
1: tenim
0: una
1: peça musical per acabar,
0: d'aquelles que
1: és molt bonica,
0: que ens agraden molt, no? Nosaltres ara, 6 minuts per arribar al final del programa, us desitgem que aquest programa us hagi agradat, com sempre, us hagi estat vàlid. Nosaltres, això sí que us ho asseguro, ens hi hem esforçat, i en definitiva escoltem aquesta última peça.
1: Sí? Escoltem Blamut, el primer arbre del bosc.
0: Molt bé.
1: Adéu, una altra de gràcies.
0: Adéu-siau. Adéu-siau.

0: After Samboy. Tots els vespres dels dijous de juliol són joves. Els dijous 2, 9, 16, 23 i 30 de juliol, a partir de 8:45 del vespre, podràs accedir gratuïtament a la piscina municipal La Muntanyeta. Accés exclusiu a joves amb el carnet SB Jove Actiu. After Samboy. Podràs remullar-te a la piscina, activitats a la fresca, DJs i moltes sorpreses. L'aforament és limitat i cal inscripció prèvia al perfil d'Instagram @joventutsamboy per reservar places. Què dius? Ets a Sant Boi, tens entre 16 i 30 anys i encara no saps què és el carnet SB Jove? Entra al web www.santboi.cat/carnet-sb-jove, omple el formulari i rebràs gratuïtament un codi QR per descarregar-te el carnet al teu mòbil i aprofitar els avantatges. Recorda, tots els dijous del mes de juliol al vespre t'esperem a la piscina municipal La Muntanyeta. Més info @joventutsamboi.
1: Estimades i estimats, de dilluns a divendres i de 8 a 11 del matí ens trobarem a Ràdio Sant Boi. Us volem despertar, acompanyar i fer ràdio amb vosaltres i per vosaltres. Què? Pugeu a bord?
2: La República Santboiana. Ho deixaràs tot per escoltar-nos.
3: Aquest estiu, escull Ràdio Sant Boi.

0: un programa de entrevistas, tendencias, novedades y experiencias donde la música te transporta en el tiempo. Presentado y dirigido por José Luis Díaz.
1: Hola, buena tarde, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos otro viernes más. Aquí estamos en la radio. Una radio súper, súper veraniega, intentando refrescar un poquito la tarde. Pues aquí estamos, en un Stills muy, muy a la fresca. Y ya digo, es un programa, pues durante este mes es el programa a la fresca. Y bueno, pues nada, vamos a saludar también a nuestro amigo Albert. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, muy buena tarde.
1: Bien, bueno, digo bien. Bueno, que nada, avui farem un programa molt especial.
2: I també li dedicarem a en Joan, que no ha pogut venir, està treballant, però ens està escoltant, que acaba de confirmar.
1: Sí? Bueno, Joan, pues estiguis al loro, perquè avui, llàstima, no tinguem aquí, perquè és una llàstima, perquè segurament hi hauria molta, molta argumentació de molta...
2: Ens ajudaria, si aportaria segur coses molt interessants.
1: Clar, en fi, ja suposo que... Més endavant la cosa ja anirà millor. Bueno, pues, a veure, què fem? Primer anem a la dècada dels 60, perquè avui el programa es constitueix entre dues dècades, entre la de 1960, del segle XX, naturalment, i del 70.
2: Sí, perquè el segle XIX encara no... No havia gaire cosa a fer.
1: Sí, clar, per suposar que sí. Bueno, no, podia ser del 800, el millor.
2: Sí, dels 860, però seria molta música clàssica, perquè discos i vinils ni vinil, no tenien res encara.
1: Ni ràdio, ni de pedra.
2: No, serien partitures aquí, podrien estar interpretant en directe.
1: Sí, bueno, orquestres en directe. També. Bueno, anem per la primera de la història que tenim preparada. Es tracta de los Irex. Anem per un grup que veritablement va ser un hito històric a Catalunya, perquè, en fi, tu ahí tienes información, però jo és que m'he quedat sorprendido, perquè vamos a poner un tema que recordarà més d'una persona.
2: És un dels més famosos del grup, sí.
1: És el tema...
2: La Escoba.
1: La Escoba, del año 1979, si mal no recuerdo. 65. Que fue de las primeras.
2: Va a ser número 1 a la llista.
1: Sí, pero ¿qué? ¿De dónde sale esta canción?
2: Ah, t'ha agradat, aquesta curiositat que hem trobat. De qui va composar aquesta?
1: D'on surt?
2: El compositor resulta que és Jorge Kotz, que és un compositor de sarsuelas.
1: De sarsuelas. O sigui, que la Escoba, senyores i senyores, al cabo de tantíssims anys, almenys nosaltres, nos enteramos que proviene de una sarsuela.
2: No, de un compositor de sarsuelas.
1: De un compositor de sarsuelas. Bueno, de un compositor que compone
2: sarsuelas, i en aquest cas va fer també l'Escoba. Bueno. I a més, per això, no sé si per això o no, però sembla ser que el grup la va gravar de mala gana, perquè la discogràfica
1: l'imposaven, l'imposaven la casa, i al final va ser un èxit rotund que encara molta gent recorda perfectament.
2: El que tu deies del 79 és que la van interpretar en un programa de televisió que es deia Canciones d'una vida, uh-huh. I allà la van interpretar de nou, doncs, 14 anys després.
1: Bueno, què et sembla si l'escoltem?
2: Endavant.
1: Perquè si estem molt de temps parlant...
2: Ja direm alguna coseta més del nom del grup.
1: D'acord.
2: Però comencem.

0: verdaderamente ese es un tema que barrería muchas cosas y que yo estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? Hoy no día vendría muy bien una escoba de estas, ¿eh? Tal como está la vida, una escoba de estas sería fantástica.
1: I ja volia donar alguna dada més curiosa que tampoc tenia jo no coneixia. Saps d'on ve el nom de Sirex?
0: Los Sirex.
1: Pues doncs resulta que és el nom d'un fil de nylon comercial que es feia servir a la fàbrica d'ulleres d'un dels pares del membre.
0: I es deia Sirex.
1: Sí, aquest és el nom i d'aquí van agafar el nom. I una altra dada que segur que molta gent coneix, però no podem oblidar, és el seu gran moment de glòria, que van ser els teloners dels Beatles, quan van actuar els Beatles aquí a la Monumental de Barcelona. Lo curiós és que no es van poder quedar a veure l'actuació dels Beatles quan ells van acabar de fer teloners, perquè resulta que tenien un altre concert a Cornellà i van haver de venir a fer el concert.
0: Quantes coses passen. Vale. Bueno, nos vamos a otro lado. Dentro del mismo año, nos vamos ahora a un grupo que precisamente no eran de aquí, si mal no recuerdo. Albert...
1: Bueno, no eran de Barcelona, pero era un grupo formado a Madrid al 64,
0: exacto,
1: una mica després.
0: Exacto. Sí. Se trata de Los Brincos, ¿eh? Los Brincos con aquella canción que vamos a escuchar dentro de un ratito, Sola, que realmente era una cara B, pero realmente yo diría que casi sonó más que la cara A, que era, no sé si era flamenco o una de estas. En fin, lo único que puedo decir es que era un grupo que tuvo también varias etapas y que, bueno, hay más historia. Cuéntame tú, que tú tienes ahí información.
1: Aquesta cançó hi ha una cosa bastant curiosa, y es que la primera vegada que se va sentir va ser a la televisió francesa, perquè era un moment en què estaven intentant expandir Los Brincos al mercat francès internacional, i llavors es va gravar a Milà, i la primera vegada que es va representar va ser a la televisió francesa el 1965.
0: O sigui que, com tot, volien esparcir-se, en una època que això d'esparcir-se era una miqueta raro, no?
1: Exacte, només van anar bé. Bueno, aquí avui tenim algun d'aquests grups excepcionals que van tenir èxit també fora d'Espanya, però en aquesta època la cosa estava bastant abocada cap a dintre, sí.
0: Pues sí, señor, aquí está ese tema famoso, Sola.

0: sé si recordaràs, volia comentar una cosa. Fa un parell de setmanes van sentir a la plateria. La plateria també va treure una versió d'aquesta, d'aquest tema, en català.
1: La neurastènia.
0: Sí, la...
1: No ho sabia.
0: Ja potser algun dia alguna curiositat vindran també. I un altre tema, una altra cosa. Van passar una llarga temporada també, Los Salvajes, al mateix circuit d'Hamburg, on van estar els Beatles actuant per aprendre i van agafar aquesta potència.

0: Verdaderamente sonaba muy bien esta gente, ¿eh? Eran potentes y creo que...
1: Buena calidad también de rock, sí, sí. Sí, sí.
0: Bueno, pues nos vamos ahora con los Bravos. ¿Qué te parece si descubrimos alguna cosilla que por ahí no se sepa?
1: Sí.
0: O no tienes nada.
1: Sí, no, es que yo también de los Bravos, no de la moto en sí, pero habían parlat, ya sabes que no fa tant, van tenir un programa on van explicar l'origen de la de Black is Black i com la van gravar i tot això.
0: Uh-huh.
1: Per tant, ja van explicar una mica com es van formar Palma de Mallorca, la discoteca, que era la fusió amb el vocalista, amb el Michael Volker, que era alemany però cantava així també en espanyol, i que després es va convertir en Mike Kennedy. I també, com una altra curiositat, el productor, els que va fer la producció, resulta que també va ser el que va descobrir els Pop Tops, vull dir, també van estar, i que després també sentirem. I els rivals de los Brancos justament podien ser los Brincos, perquè uns estaven més a dintre i els altres a fora. A banda d'això, la cançó la van treure com a senzill, la moto.
0: Bueno, hem de dir això, la moto de l'any 1966.
1: Eh? Exacte, sí, sí. I era també... amb la, sí, vull dir, era una cara, sí. I poc abans del debut internacional del Black is Black va ser quan va sortir aquesta. I què va passar, com a curiositat que comentaves, doncs que va disparar la venda de motos a Espanya.
0: Buena anécdota.
1: I un altre tema és que en aquell mateix època també la van gravar el grupo Los Pasos, aquell mateix any, i va coincidir la sortida comercial a les ràdios, anaven competint a veure quina posaven.
0: Sí, però normalment Los Pasos, comparado con Los Bravos, con todos mis respetos hacia Los Pasos...
1: Han perdurado más.
0: Había muchos pasos por detrás.
1: Sí, però intentaven a la ràdio.
0: Hombre, claro, sí, había la competencia, ¿no? Pero,
1: exacte, però... Això, qui va guanyar ja sabem qui va ser.
0: Los Bravos eren Los Bravos.

0: Especial Steels, Especial Steels a la fresca. Y ya sabéis, estamos dedicando este tiempo en estos especiales del mes de julio, pues a los grupos de la década de los 60 y de los 70.
1: Sí, en temáticas varias, a la fresca.
0: A la fresca, y tan fresca, y a mí si estás poniendo alguna coseta fresqueta, millón en cara. Nen para los payos que en el año 1969 van a traer una canción titulada María Isabel. O sigui, tu te'n recordes d'aquesta cançó?
1: Home, i tant, qui no la pot oblidar? I possiblement és una de les que va ser la cançó de l'estiu del 69 i segurament de quasi tota la dècada. Va vendre gairebé 1 milió de còpies ja en aquell moment i va ser número 1 als 40 principals que allà hi eren durant 16 setmanes.
0: Madre mía, la quantitat de discos que van vendre, no?
1: I va ser un gran èxit tant aquí com fora. Aquesta també va arribar a bastantes vendes a Latinoamèrica.
0: O sigui que... una cançó per escoltar i ballar.

0: Bueno, pues hay más cosas que decir. Sí, no, de,
1: no de los diablos, de la formació, i aquests també són catalans, es van formar el 68 a Hospitalet de Llobregat.
0: Aquí, aquí, al costat.
1: I el nom era Los Diablillos del Rock, va ser el primer nom que es van posar i al final ho van canviar per Los Diablos. I la rivalitat, el que hem comentat abans, era una rivalitat més aviat comercial, que els enfrontaven en Fórmula Quinta, però en realitat eren tan amics que van acabar formant Fórmula Diablos per cantar cançons conjuntes. Sí, clar.

Arriba l'estiu. Tens entre 12 i 17 anys? Et presentem Estiu entre adolescents. Del 30 de juny al 31 de juliol, les tardes dels dimarts, dijous i divendres, vine a Can Massellera. Art i manualitats, esports, cuina, ball, arts marcials i molt més. Estiu entre adolescents, activitats gratuïtes. Més info i inscripcions @joventutsamboi.cat.

0: Cotxarada.
1: El cinema que coneixes i el que no podries imaginar.
2: Ja estem aquí, un programa més del Xarada. Benvinguts, Jaume, com estàs?
3: Mira, jo encantat de la vida, perquè avui he descobert una cosa. L'altre dia, no sé qui m'ho va dir, diu, tu escoltes música? Diu, no gaire.
2: Home, els divendres sí, que posem sí, alguna cançó.
3: Sí, divendres sí, però no gaire, no sóc un gran aficionat. I em va dir, doncs la música és poesia, i el que caldria és que en lloc de llegir novel·les, llegissis poesia també, perquè això et portaria en un món diferent. I llavors vaig arribar amb una conclusió. Quina pel·lícula puc triar jo? Doncs dues, no?
2: Sí.
3: I una d'elles és Les coses del querer.
2: Home, un...
4: Són les coses del querer, són les coses de la vida.
2: Bueno, no hem presentat, que estem aquí el Joan i el Matías també.
4: No es presenten ni res, ja passa nosaltres, Matías.
2: Ja passa.
3: Estan contents,
4: Són les coses del querer.
3: Bueno, Les coses del querer és una pel·lícula de Jaume Chavalry, que va dirigir just a... veure quin any era això? Doncs ara no ho veig. 1989, sí. No. L'Àngel de Andrés, Manuel Bandera i l'Àngela Molina són tres persones que s'estimen d'una manera molt diferent, però que al cap i a la fi s'estimen i molt, no? I llavors això no tenia molta solvència o molta acceptació en l'època que s'estava elaborant el franquisme. Dic elaborant perquè la guerra encara no s'havia acabat i ells estaven allà cantant tot el que representa una poètica de la protesta, i que, bueno, que de fet ho aclareixen d'una manera gran. A mi sempre m'ha apassionat, perquè sempre m'ha apassionat la senyora Àngela Molina, precisament perquè després parlaré de l'altra pel·lícula, La ciutat cremada, que allà té un paperàs impressionant, sobretot del d'un campanar, no? I llavors, doncs, la veritat, tu te'n recordes, això del campanar?
2: Sí, perquè és el campanar estrany de l'ermita i de l'església de Sant Baldiri.
3: Ah, sí?
2: Ah, no?
3: Era aquí, això, que es va fer?
2: Jo crec que es va gravar aquí,
3: no? Ah, sí? Ah, doncs jo no ho sabia, això.
2: Sí que ho sabia.
3: Ostres, no, no ho sabia.
2: Ah, no?
3: No ho sabia, la veritat és que no.
2: Jo diria que sí.
3: Bé, perfecte. Sí, esclar, estàvem a Sant Ramon, estàvem tan a prop de Sant Ramon que hi ha una cançó extraordinària. Bueno, doncs a veure... Les coses del querer, penso que és una manifestació poètica, realment brillant, sobre el que és la disconformitat que existia amb el Jaume Chavalry en l'any 89 i que ja va començar a exposar-se de diferents maneres en el cinema en general. I la veritat és que a mi sempre m'ha entusiasmat, m'ha agradat, i em sembla que les seves cançons són tan poètiques que les escoltareu amb molt de goig, exactament igual que l'altra. L'altra també, trobo que... Perquè
2: La ciutat cremada.
3: La ciutat cremada és una pel·lícula que la va realitzar l'Antoni Ribas, i l'Antoni Ribas va ser un cineasta que va fer com una exhibició afegida al que representava fer una pel·lícula, perquè la va fer la pel·lícula, però a més es va exposar allà a la plaça Sant Jaume. Tu no, potser no te'n recordes d'això. Doncs allà va plantejar, o sigui, va promocionar la seva pel·lícula, no? I aquesta promoció de la seva pel·lícula va ser uns quants dies que anava de tal hora a tal altra i que tothom anés a preguntar-li i per què no s'estrena i per què no la d'allò, no? I llavors al final la va estrenar i va quedar com... Jo penso que té raó, un dels crítics que he llegit durant aquest temps, que de fet és la primera pel·lícula catalana amb ganes d'explicar la nostra història, i déu-n'hi-do la història que explica, perquè no és només des de la Guerra Civil, sinó que ja ho planteja des del principi del gangsterisme i tot, que aquí també va existir, i llavors doncs, tota aquesta dificultat doncs, l'Antoni Ribas la va trobar. Evidentment, com, sí, ho has comprovat si era d'aquí Sant Boi?
2: Sí, està confirmant, no he dit l'església, però és l'ermita de Sant Ramon.
3: Vale, l'ermita sí. De Sant Ramon. Sí, hi ha una seqüència que bueno, vull dir, hi ha persones que si les distreus, que això és el que passa a la pel·lícula, vull dir, a la millor se n'obliden del que han de fer, i això és el que fa precisament l'Àngela Molina doncs amb el senyor revolucionari que tenia per allà, el senyor que representa, que és com el senyor Esteve, que l'únic que vol és el seu negoci i tal, i bueno, parla de la nostra història, i tant que sí.
2: I la música, a més, està interpretada per un gran músic català, que és Manuel Valls,
3: sí.
2: Que fins i tot va fer jo el primer llibre així de música clàssica que vaig comprar va ser d'ell, que era un diccionari de definicions de música, i era d'ell, i també la Coral Sant Jordi, que també té molt d'importància amb Sant Boi, per aquell 11 de setembre,
3: aquell 11 de setembre,
2: el Segadors, que és una de les cançons que també sortirà en...
3: A l'11 de setembre primer que es va celebrar, va aquí,
2: sí,
3: jo hi era aquell dia, sí, em va agradar molt. Val, doncs, aquestes són les dues pel·lícules, poètica, revolucionària potser, o com a mínim de protesta.

0: Hola, sóc el Pere Puig, trasplantat de fetge i orgulló receptor de sang. Si estic aquí és gràcies a la generositat dels donants. I com som fans de donar-ho tot, aquest estiu dona tot, anant de vacances, de concerts, de festivals o de revetlles. Però abans, vine a donar sang. Apunta't a avançant.net/donar.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
2: Tots els èxits del passat, del present i del futur, i tots els estils i música de proximitat.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
2: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.

0: After Sun Boy. Tots els vespres dels dijous de juliol són joves. Els dijous 2, 9, 16, 23 i 30 de juliol, a partir de 8:45 del vespre, podràs accedir gratuïtament a la piscina municipal La Muntanyeta. Accés exclusiu a joves amb el carnet SB Jove Actiu. After Sun Boy. Podràs remullar-te a la piscina, activitats a la fresca, DJs i moltes sorpreses. L'aforament és limitat i cal inscripció prèvia al perfil d'Instagram @joventutsanboy per reservar places. Què dius? Ets a Sant Boi, tens entre 16 i 30 anys i encara no saps què és el carnet SB Jove? Entra al web www.santboi.cat/carnet-sb-jove, omple el formulari i rebràs gratuïtament un codi QR per descarregar-te el carnet al teu mòbil i aprofitar els avantatges. Recorda, tots els dijous del mes de juliol al vespre t'esperem a la piscina municipal La Muntanyeta. Més info @joventutsanboi.
1: Estàs escoltant la programació d'estiu de Ràdio Sant Boi.

0: Hola, hola, benvinguts a un podcast que el que pretén és posar una mica d'ordre allò que es cou durant les estones de pati de secundària. I si una cosa s'hi cou són hormones que alteren testosterona, que ens posa bastant a to, i canvis físics que no sempre són com ens agradarien. Ai, l'adolescència, aquella etapa que ho capgira tot i que potser ens fa ser una mica Dorian Gray, ja m'enteneu. Aspirar a ser sempre una altra versió de nosaltres mateixos. Allò que no tenim, més alts, més forts, més prims, més rossos. Ei, el so d'aquest timbre indica que comença l'hora del patir, el moment que tots estàvem esperant, així que tothom fora de classe, que avui toca reflexionar sobre la pressió estètica.
1: Hi ha matins que dic posar el vestit més bonic i és que no m'agrada.
2: A primària eres feliç, no t'importava res i només volia jugar i passar-ho bé.
3: Jo soc partidària que no hi ha un cos ideal.
0: Sou gordòfobs?
2: Com canviar tant la moda és com que a vegades no trobo el meu lloc.
4: No hi ha que jutjar-se ni jutjar.
0: Què tal? Soc el Cristian Oliver, soc professor de secundària i si hi ha una cosa que tinc clara és que entendre els adolescents és més complicat que trobar-li sentit als Sony Angels. Oi que sí? No sé què en penseu. Bé, en fi, ja veig que teniu aquí ganes de parlar, us veig amb ganes, aquelles cares, i no m'estranya amb el tema que tractarem avui a l'hora del pati, la maleïda, ferotge i esgotadora pressió estètica. I és que aquesta mala amiga, que és capaç d'envair-ho tot a través de les xarxes socials, del cinema, dels llibres, afecta cada cop més a edats joves, no? I quines en són les seves conseqüències? Doncs ja ho sabeu, dietes, trastorns alimentaris, complexos, necessitat d'utilitzar milers de filtres allà quan pengem una fotografia, gordofòbia i una infinitat de maldecaps que només ens aporten malestars i preocupacions innecessàries. Per parlar-ne, al pati d'avui hem convidat 4 estudiants de secundària que sou els millors, la veritat, ja us ho dic ara. Com esteu?
5: Molt bé.
0: Bé, sí. Va, vaig a presentar-vos. Per un cantó tenim la Noelia, de 14 anys. Hola, Noelia, com estàs?
5: Bé, molt bé.
0: Cursa tercer d'ESO i troba guapíssim el Martín Urrutia i la Kiara Oliver. No saps tu fan d'OT?
5: No.
0: Va seguir l'última edició, entenc, no?
5: Sí.
0: Estàs esperant ja que se n'estreni una de nova o...
5: Crec que no va ser igual.
0: Ha seguit les seves carreres després o...
5: Sí.
0: Sí? Tens sí. El Martín i la Kiara controladíssims, oi?
5: Sí.
0: Al seu costat, aquí al meu davant, tenim la Júlia, que també té 14 anys, cursa tercer d'ESO, i està convençuda que la persona més guapa del món és el Michael B. Jordan. Qui és?
2: És un actor que és molt guapo i, a més, quan fa pel·lícules ho fa molt bé. Bueno, i deixa marcat.
0: El buscaré, eh? I de tercer d'ESO també és la Bianca. Hola, Bianca, com estàs?
6: Hola, molt bé.
0: Ella en té 15 i troba una absoluta bellesa. Atenció, eh? El Noah Centineo, no sé si ho he pronunciat bé.
6: Sí.
0: I la Bella Hadid.
6: Sí.
0: Que són actors i una model, no? Un
6: exacte.
0: Actor i una model.
6: Sí.
0: A quines pel·lícules has vist el Noah?
6: Doncs mira, el Noah és de tots els nois que em vaig enamorar. Està al Netflix. És,
0: bueno, vale, ja sé.
6: De l'època de la pandèmia, diguem-ne. I després la Bella Hadid és una model que, bueno, la seva germana és encara més coneguda, que és la Bella.
0: Ah, sí.
6: I ella és la Gigi.
0: Bueno. Molt bé. Sí. I per últim, el Jordi. Hola, Jordi, com estàs?
7: Molt bé.
0: El Jordi té 14 anys, va a segon d'ESO, i la persona que troba més guapa és l'actor Jan Buixaderas. I qui
7: sí.
0: No? El segueixes? El tens allà controlat?
7: El tinc controlat. L'únic que ara no sé què està fent perquè ha deixat el musical que està fent i a veure si es ve cap a Barcelona.
0: Molt bé. Fetes les presentacions, us diré una cosa així d'entrada, i és que m'encanteu, m'encanta que estigueu aquí. Tinc moltes ganes d'escoltar-vos i més... amb aquestes mirades de seductors i de seductores que feu, jo no sé si podré estar concentrat. Dit això, ara us demano, ara baixo una miqueta les revolucions, i us demano que feu un exercici mental. Vull que tanqueu els ulls i que us imagineu que de sobte sou això que molta gent ara mateix està escoltant, una veu, només una veu, i que us oblideu dels braços, dels cabells, de les cames, dels pits, de la panxa, tot fora, eh? Creieu que seríeu una mica més feliços i us sentiríeu més alliberats perquè hi hauria menys complicacions? Ara ja podeu obrir els ulls, què? Què me'n dieu? Seríeu una mica més feliços? Estaríeu més tranquils?
5: Sí.
0: Sí?
6: Sí.
0: Com ens enreden a vegades amb els cossos, no? I amb els malestars. I ara una altra pregunta, d'aquelles que són una mica difícils de respondre, i jo m'incloc, i és, a vosaltres us agrada el vostre cos? Qui vol començar? A veure. Júlia.
2: Va, comença jo. Jo penso que pot ser que sí, pot ser que no, perquè de vegades em provo un vestit, un pantaló i penso, bueno, m'agrada, però d'altres, és que depèn, si acabo de menjar, pues no. Uh-huh. Perquè em veig més inflada.
0: O sigui, tu notes un canvi automàtic, sí, des del moment que acabes de menjar.
2: Sí.
0: Ostres.
2: Prefereixo però... no vestir-me, no provar-me res.
0: Uau. Tu, Bianca, t'agrades?
6: Depèn del dia. O sigui,
0: depèn del dia.
6: Per exemple, si vaig de compres i això, i em poso en el mood, no? I llavors ja, doncs, em veig guapa i tal. Però si hi ha matins que dic, és que em puc, jo què sé, posar el vestit més bonic i és que no m'agrado, saps?
0: Anar provant mil coses i no hi ha res.
6: Sí, sí, jo em desespero a vegades.
0: I anar de compres també pot ser molt positiu i molt negatiu, perquè yeah, aquell dia típic, no?, que et proves la roba i no et va re bé i entres en bucle, no? I tu, Jordi, què? Tu t'agrades? T'agrada el teu cos?
7: Coincideixo amb ella, que sí, dia sí, dia no, et poso això sí i em poso això no. Depèn.
0: És curiós, perquè no acabem de trobar una resposta claríssima, eh? És un dubte, eh? Un dia sí, un dia no. Noelia, tu què?
4: També depèn del dia i també de l'època de l'any. Mm-hmm. Perquè, per exemple, en estiu sí que si has de posar-te un banyador o tal... jo, per exemple, a mi no m'agrada... Jo soc que em poso pantalons a l'hora de banyar-me perquè no m'agrada com em queda en bikini, mm-hmm, i perquè tampoc és incòmoda. Llavors... també depèn molt de l'època de l'any.
0: I aquestes preocupacions que m'esteu ara barbaritzant, les teníeu quan éreu més petits? És a dir, quan tens 10 anys, 8 anys, 5 anys, Bianca, tu dius que no.
6: O sigui, jo ho penso, em miro en fotos i dic, és que jo si estigués així no m'agradaria, però és que en aquell moment
0: no
6: que em donava igual, o ja. Sigui...
0: I per què creus que ara sí que li donem tant de valor? És perquè estem en aquest període... que el cos canvia i que a vegades no canvia com volem, o que estem més pendents del que diran. No sé, Júlia, tu què vols?
2: Jo penso que sí, que també a l'institut veus molts tipus de cossos, molt diferents, i que també això és com una pressió que et compares i al col·le, a primària, era com que eres feliç, no t'importava res i només volies jugar i passar-ho bé.
0: Mm-hmm. Jordi, tu també penses igual, no?
7: No.
0: No?
7: No, jo és que sempre he sigut molt presumit.
0: Ostres.
7: Llavors... pues sempre ha sigut...
0: Quanta estona t'estàs tu per pentinar-te? A veure, jo vull saber-ho, eh?
7: Bueno, depèn dels...
0: És que jo admiro aquests pentinats, o sigui, jo no sé com els feu, aquestes coses.
7: Ha costat trobar el pentinat que més m'agrada, i més amb el meu cabell complicat, però m'aixeco al matí i el primer que faig és vestir-me i després dutxar-me, i llavors em mullo el cabell, em poso la cera, després la laca, me'l deixo secador, pum-pam, i estem, però... Es tarda.
0: Bueno, per desgràcia, del que estàveu comentant ara, no?, que quan a mesura que ens estem fent més grans ens costa acceptar-nos, és una cosa que pensa la majoria de la societat, no acabem d'estar mai satisfets, sempre ens falta o ens sobra alguna cosa, vaja, que al final mai no acabem d'estar feliços, no? Si us sembla, el que podem fer ara és anar a tafanejar patis de veritat, a veure què n'opinen sobre això.
8: No sóc feliç o del tot feliç amb el meu cos. Per comentaris que escolto o referents que segueixo, sento que no entro en el canal de bellesa.
9: Sí, jo la veritat és que sóc molt feliç amb el meu cos.
10: Estic molt bé amb el meu cos, tinc una molt bona relació amb ell i no el canviaria per res.
11: Estic content, doncs, perquè al final és el meu cos i sí que va canviant, però és el cos que m'ha tocat tenir.
12: Des de que em vaig tallar el cabell i tal, sí que he rebut més comentaris. M'han afectat bastant. Li dono tanta importància a cada mínim comentari que em diuen que això acaba amb mi.
13: Jo estic prim. Llavors, no es poden ficar... Amb un cos prim és difícil que es fiquin.
14: Sí que s'han posat en el meu cos. Poso que amb molts alumnes per estar una miqueta passadet. Perquè no estava gros de no ser saludable, sinó estava una miqueta passadet.
12: Va haver una temporada de la meva vida en la que em vaig restringir bastant menjar. Durant els dies podia arribar a passar-me un dia sense menjar, però una dieta estricta amb les calories que puc menjar o no, això mai ho he fet.
15: Jo no li trobo cap sentit, a no ser que sigui necessari, en fer dieta. Per què treure't els bollicaus del berenar, no?
14: Sí que ha fet dieta per estètica. T'ha fet una dieta bastant estricta.
16: No, mai he fet dieta per estètica, tot i que sé que hi ha actualment molta gent que ho fa.
12: És impossible que tots siguem iguals, cada cos és bonic a la seva manera. No hauria d'existir un cos ideal. Tots són perfectes i tot és subjectiu, així que potser a mi un cos sembla preciós i a una altra persona li sembla horrible.
15: Sí que hi ha un cos ideal. Per exemple, per l'home és un cos alt, és un cos fort, prim... Això és el que penso jo, però és molt raro
13: perquè jo estic en contra del que penso jo. Jo no trobo que tindria que haver un cos ideal. Com a les nostres ments, que aquest cos és l'ideal, doncs clar, al final se't queda.
14: No crec que existeixi un cos ideal. A cada persona li agrada un cos.
11: No haurien de ser objecte de burla, per tant, el cos ideal és el que cadascú consideri ideal.
0: Déu-n'hi-do, no? Sí, què en penseu del que heu sentit? Hi ha algun dels comentaris que us ha impactat més, Jordi?
7: Un on han dit que sí que hi havia un cos ideal, m'ha semblat, no sé, jo soc partidària que no hi ha un cos ideal, primer de tot.
0: Perquè tu has entès que estaven dient que sí que hi ha un cos ideal i, a més, que té una forma concreta que seria...
7: alt, fort...
0: Uh-huh. El típic cos sí. Que veiem potser...
7: els anuncis de colònia.
0: Ahà. Uh-huh. Clar, i s'ha parlat en aquestes veus que sentíem de patis, s'ha parlat també de menjar i de no menjar, no? També. No sé, parlàvem de l'ideal. On trobem aquests ideals? Quin és el veritable ideal de bellesa? Què en penseu? Perquè sé que hi ha un que ens imposen, però quin és el veritable ideal?
7: Per mi el veritable ideal és el que a tu t'agradi per tu mateix, el que tu creguis que és més còmode per tu i amb el que tu siguis feliç.
2: Coincideixo.
0: Noelia, tu vols afegir alguna cosa sobre això?
2: Que hi ha hagut, crec que era una veu d'una noia, o no sé, però que deia que durant una època va estar dies sense menjar i és una cosa que jo ho he vist en gent i durant una petita època jo també ho vaig fer i és que la ment et pot passar una molt mala jugada en aquest sentit de els estereotips i tot el relacionat amb el teu cos o el... sí, el teu cos.
0: I com vas trobar solució a aquest problema? Perquè ara ho comentes com ho vaig detectar i
2: no, o sea, tampoc va ser molt temps, perquè o sea, crec que va ser un mesos. Uh-huh. Però és, no sé, també amb la companyia de la gent i amb distreu-te amb altres coses.
0: Us ressona a la resta dels que esteu aquí? A sí. Bianca, Júlia... Bianca, digues.
6: Bueno, a veure, o sigui, jo era també molt partidària de pensar que no hi havia un cos ideal i jo de petita deia, ui, és que la gent que, per exemple, pateix anorèxia, és que jo no podria perquè m'encanta menjar. Llavors vaig arribar a la secundària i és que em vaig... no sé, vaig veure que tothom estava superpreocupat i doncs com aquests pensaments negatius... Mm-hmm. A mi també em van començar, o sigui, a resonar pel cap.
0: Un canvi també de primària a secundària, no?, en
6: sí.
0: Aquest sentit.
6: I, bueno, sí que hi havia vegades que, per exemple, no menjava o algun dia no menjava, i clar, jo crec que el més difícil d'això és demanar ajuda, perquè uh-huh. És una cosa que no és tan normalitzada cada cop més, però uh-huh. No sé, penso que molta gent pensa que t'hauries d'avergonyar.
0: Sí, sí, jo moltes vegades, com que la persona que ho pateix li fa vergonya o té por del que diran, al final també hem de posar el pes també sobre l'entorn, no? Heu vist alguna vegada algun company que llenci el menjar a la paperera a l'hora del pati, que no mengi l'entrepà sencer, que... Júlia, tu sí.
2: Sí, a veure, jo també he sigut aquest company.
0: Ah, tu has sigut aquest company.
2: És com que penso... millor no menjo i així m'ahorro després tenir que fer esport i baixar aquestes calories. I és com que és un pensament constant que al final és com que costa molt de controlar. Uh-huh. I has de saber controlar-ho o demanes ajuda, com ha dit ella, que és, també és molt difícil. I has de trobar com la teva manera de solucionar-ho i pensar molt.
0: Us dono una dada. Entre un 11 i un 27% dels adolescents estan en risc de desenvolupar un trastorn de la conducta alimentària. I ara jo us vull fer una pregunta i vull que sigueu molt sincers. Sou gordòfos?
2: No.
0: No, Jordi?
7: No.
0: Hi ha una resposta contundent aquí, unànime? Bianca?
6: Bueno, sí que quan jo vaig passar aquest període de primer d'ESO, amb aquests pensaments negatius va haver-hi una època que jo, per exemple, veia una noia amb pantalons curts i si tenia les cames més gruixudes deia, i aquesta com va? I clar, era un segon i jo pensava, a veure, Bianca, el que has pensat, perquè, o sigui, tu estaves en contra de tots aquests comentaris i totes aquestes coses.
0: I vas caure també tu, no? Una mica.
6: Sí, però jo no ho deia, o sigui, eren pensaments i...
0: Clar, el fet de pensar-ho ja és... I com et vas sentir tu mateixa?
6: Fatal. Ja. És que deia, Bianca, o sigui, tu eres aquestes persones que deies que això estava fatal.
0: I creieu que, per exemple, aquests comentaris negatius que podem fer, perquè això era un pensament, però moltes vegades es fan aquests comentaris, acaben afectant a l'autoestima de la persona o creieu que la gent té força i diu, va, no, és igual?
7: No, o sigui, no hi ha força, afecten. Per un cas personal, jo me'n recordo que abans portava el cabell mohicano i, bueno, pues jo estava superfeliç, tal qual, arriba, m'ho vaig fer l'estiu i arribem al col·le i clar, tot el món, ui, ui, ui, i me'n recordo que m'ho veien comentaris negatius de, ui, que no et queda fatal, és molt lleig, no sé què, i em van començar a dir els xulos de la classe.
0: I en canvi és el pentinat de moda que el veus a tot arreu, eh?
7: Sí, actualment sí, clar, ens estem ficant que anava a cinquè de primària.
0: Clar, com canvien les modes i com això també ens fa veure una cosa més atractiva que una altra quan, no, en un moment concret.
7: Sí, sí, i això ja em deien pelo caballo, pelo velociraptor, wow. I era com...
0: I com ho vivies, tu, això? T'afectava o t'era una mica igual?
7: Home, a mi m'afectava. Em mirava al mirall i a vegades deia, per què? Per què? Però a vegades intentava aconseguir en mi i dir, vale, fes-t'ho, fes-t'ho, fins que hi havia un moment on també jo mateix em vaig cansar, però també els comentaris van fer molt.
0: I la gent que feia aquests comentaris, amb quina intenció creus que els feia?
7: No ho sé, perquè ho vaig arribar a parlar amb ells i em deien, no, és que és broma, és que jo tal li dic no sé què, és que jo tal li dic no sé quantos, però...
0: Sí, podia ser que comencés com una broma i al final aquella broma acabés sent una cosa recurrent i que t'acabés afectant, no?
7: I que també crec que s'ha de veure amb qui tens una confiança per fer aquesta broma i amb qui no.
0: I a les xarxes socials, el model de cossos que veiem, Noelia, és el que veiem en el nostre dia a dia? És a dir, quan sortim al carrer, els cossos que veiem són els que veiem que trobem a les xarxes socials, a Instagram. Creieu que el fet de mostrar-nos uns cossos tan perfectes, tan ideals, fins i tot unes vides, no? Però centrant-nos en els cossos, això ens afecta... com una mica la nostra autoestima o no?
4: Cada cop sí que es veuen més diferents cossos a les xarxes socials, però, per exemple, fa dos anys sí que hi havia uns cossos ideals i...
0: I ara no els veus?
4: Ja, però no tants com abans. I ara sí que hi ha més creadors de contingut que sí que
0: sí,
4: es mostren tal
0: com són. Diversitat.
4: Sí.
0: Això esteu d'acord, que hi ha una certa diversitat ara?
7: Sí. Crec que cada cop es... és més potent el missatge body positive, que és com aquest pensament, i cada cop més gent l'està donant a veure, i crec que és important, també.
0: Jo veig una mica perillós a vegades a les xarxes socials quan surten vídeos de gent molt esportista que et recomana fer una rutina i tal, i us vols, si vols aconseguir això, has de fer aquests exercicis. Tu després a casa te poses a fer-ho i no tens aquell cos. Al final, s'està donant una imatge una miqueta falsa, no?
6: Sí, i jo crec que el problema és que la gent no sap diferenciar quin és el contingut real i quin no ho és, saps?
0: Clar, exacte, això
6: quin
0: és...
6: Quin porta 20 capes de filtre i quina és la persona que no, que s'ha fet un selfie, mira, l'ha pujat i ja està.
0: Doncs just això ho parlem en Patis de Veritat, el sentim i a veure què n'opinen.
17: Penso que les xarxes socials tant poden ajudar a estimar o odiar els nostres cossos. Més aviat a odiar. No tot el que veiem en les xarxes socials és veritat. Hi ha molta gent que fa servir filtres per sentir-se més bé i no tenir tanta inseguretat.
8: Si els que triomfen tenen un cos que s'assembla molt poc al meu, com m'han d'ajudar a que m'agradi si no hi ha ningú o no segueixo cap referent que sigui com jo?
18: Allò te va influenciant inconscientment, allò entre el teu cervell i tu et sents malament amb el teu cos.
19: I tu potser estàs bé amb les teves cames, veus una influencer que les té perfectíssimes perquè se les ha operat, llavors dius, vaya merda de cames.
8: Filtres que em facin estar més prima o no, això no ho he utilitzat mai, perquè al final la gent que ho veu és la gent que em coneix i no trobo la necessitat de mentir. Si tinc aquest cos, el tinc i punt.
18: Avui en dia hi ha molta més diversitat i no només en les pel·lícules i sèries, sinó també en, per exemple, passarel·les de models.
20: És que des de petites ens han inculcat que la princesa és una noia prima, i en canvi la dolenta és una noia més grassa, lletja...
21: També surt així, com un nen més gordito, més baixet, però després et poses a veure i sempre el pringat, el que tot li va malament...
22: Re, un 3% de personatges de les pel·lis eren grassos i racialitzats també molt poc percentatge. Jo penso que hi ha molt poca diversitat realment.
10: També és veritat que crec que ara ja actualment s'està començant a canviar i s'està començant a representar amb més diversitat corporal. Jo crec que és el millor que es pot fer.
0: Bueno, ja veieu com està el pati, així que tornem al nostre pati, que estem aquí més tranquils. Vosaltres creieu que sou víctimes de referents que hem vist a sèries, a pel·lis, en relació al seu cos, o no? A vosaltres no us afecta?
6: Jo sí. O sigui, jo era molt de princeses Disney, com ha dit la nena aquesta.
0: Ostres, clar. I aquí hi ha moltes coses que ens poden afectar, no només del cos, no?
6: Exacte. Però és que jo em fixava en tot. O sigui, a mi m'agrada molt la moda i jo em fixava en les models, en les influencers i encara. Llavors, bueno.
0: I quines coses, per exemple, veies en aquestes princeses Disney que després tu volies replicar i no podies?
6: Home, els vestits aquests, així que queden amb la...
0: La cintureta així de petita, no?
6: Exacte. I jo deia... Bueno, sí que fins que no vaig créixer, no em vaig adonar, o sigui... Uh-huh. Vaig veure una influencer que ho comentava, que era aquesta influència de la indústria de Disney i que era molt perillosa.
0: Uh-huh. Abans he de reconèixer que heu dit que hi havia més diversitat a les xarxes socials, però si vosaltres entréssiu al vostre telèfon i miréssiu la lupa, quins cossos trobaríeu? Serien cossos perfectes els que us sortirien com a recomanacions? Serien cossos habituals?
7: Sí, crec que sigui...
0: A la vostra lupa, és a dir, al vostre algoritme.
7: Crec que es parla més, però és veritat que si jo l'entrés a la meva lupa veuria coses molt ideals, i és el que ha dit un noi de que superen i tal, de que parlen de cadascú ha d'estar supercontent amb el seu cos i tal, i porten 20 quilos de plàstic, 20 hores de gimnàs... Mm-hmm.
0: Aquí jo vull fer una pregunta també que val la pena que... Tu, evidentment, Jordi, també, però aquí les noies que reivindiquin la seva opinió. Creieu que les noies teniu més pressió estètica que els nois? I aquí val tota l'opinió, eh? Noelia.
2: A veure, depèn molt, perquè, clar, els nois també tenen una pressió de que has de ser fort, no pots plorar, no, mm-hmm. no res d'això.
0: Que llavors, també tenen una pressió afegida,
2: claro,
0: no?
2: Llavors,
0: jo
2: tinc un amic que és una mica més femení de l'habitual i no l'insulten perquè mm-hmm. no... Vamos, com l'insulten.
0: Clar. I tu, Júlia, observes que hi ha una pressió més forta cap a vosaltres? O no? Al físic, eh?
2: Jo penso que, en tant al físic, una mica potser sí. Perquè els nois sí que és veritat que és això el que ha dit, que és a l'hora de... que no poden plorar, han de ser forts, que no... És com que es veu malament si ploren. Però sí que és veritat que a les noies... És com que la pressió de, si sóc així, potser li agrada a tal noi, si em fico això, li agrada a les persones... És com que trobo que potser hi ha més pressió en tant al físic. Mm-hmm.
0: Clar, vosaltres sou esportistes? Practiqueu
2: sí.
0: esport?
2: Sí.
0: Us agrada?
2: Sí.
0: Sí?
2: Sí.
0: Ja us pregunto, practiqueu esport per salut o per estètica?
2: Les dues.
0: O...
2: Per ninguna.
7: Les dues.
0: Per cap, eh?
6: Per cap, sí.
0: Passió.
6: Perquè m'agrada.
0: Perquè t'agrada. Ostres, aquesta és la gran resposta, eh?
2: Passió.
0: Tu, Jordi, no estàs dient res.
7: Les dues.
0: Sí?
7: Vaig passar una època on vaig fer més esport pel tema físic, fins que a poc...
0: O sigui, vas arribar a obsessionar, tu creus?
7: Sí, vaig arribar a obsessionar.
0: I que t'afectava, eh?
7: Sí, m'afectava, perquè veia molts companys, clar, estem en una època de canvis, i jo he tingut sempre un retras del creixement, per això sempre he sigut més baixet i tal. Clar, veia que la majoria dels meus companys començaven a desenvolupar-se, a doncs, estar més forts, tenir més múscul, i clar, a mi no passava perquè anava més retrasat el creixement. I això em va afectar molt i em vaig obsessionar molt amb el bàsquet i tal, que feia en aquell moment.
0: Ara entenc que estàs en un altre punt, no?
7: Has dit un altre punt o...
0: Gaudeixes de l'esport, ara?
7: No, perquè no m'agrada.
0: Ah. Va. Però practiques, m'has
7: Practico
0: dit,
7: eh? Per salut.
0: Vale.
7: Faig trail i, bueno, i a casa també vaig fent coses.
0: Molt bé, això està perfecte. I, clar, per no allunyar-nos del tema aquest dels cossos, al final, abans ho dèiem, no?, que anàvem a comprar i ens costa trobar roba de la nostra talla o que ens encaixi les modes, no?, que ara, per exemple, que es porta tota la roba ampla... Bueno, jo he hagut de fer un esforç d'acceptar com em queda una roba ampla quan jo em veig més ampla, més, com més amb més volum, no? Vosaltres heu viscut això de que les modes a vegades, en comptes d'ajudar-vos a sentir-vos més còmodes i més guapos, us sentiu pitjor, us ha passat? Sí, sí, Júlia.
2: A veure, jo trobo que com canviar tant la moda és com que a vegades no trobo el meu lloc, el meu tipus de roba, de pantaló, de samarreta...
0: I les talles són realistes o no?
2: Ja, això és el que m'agobia a mi, que si me'n vaig a compres i em provo, per exemple, la talla M, a vegades és més gran o més petita, i clar. Si em provo la talla S... És més petita i és com que ja començo a pensar molt i com a maltractar-me mentalment.
0: Clar, o sigui, allò que s'ha de convertir en gaudir, en comprar,
2: sí,
0: s'acaba
2: no
0: convertint en una tortura, no? A vosaltres també us passa una cosa així, no?
6: Sí.
0: Abans ho comentàveu. Bueno. Deixem un moment aquí al debat perquè ara és l'hora de l'entrepà, que com sempre diem aquí és la cosa sagrada de l'hora del pati. N'hi ha tants com cossos de nois i de noies a l'escola i el que tenim aquí no és comestible, almenys us recomano que no us el mengeu, però ens farà donar-li voltes al cap. A veure, Júlia, et trio a tu com a voluntària per fer els honors. Obre l'entrepà, a veure què trobem a l'interior. A veure què hi ha aquí en aquest entrepà. també embolicat.
2: Un pa.
0: Hi ha un pa, a veure, però volem saber de què és aquest entrepà, perquè potser pot ser de fuet, pot ser de formatge.
2: Ostres.
0: Opa, no és d'embotit, eh?
2: Ho llegeixo?
0: Sí, hi ha un missatge que has de llegir, a veure què diu.
2: Descobriu que la vostra companya, Xènia, vomita el que menja per esmorzar i s'està aprimant molt. Què feu?
0: Descobriu que la vostra companya, Xènia, vomita el que menja per esmorzar i s'està aprimant molt. Què faríeu? Ja veieu que aquest entrepà ens planteja una situació amb un conflicte i hem de trobar una possible solució. Qui vol començar? Noelia.
2: Vale. Jo el que faria seria primer preguntar-li si ho està fent i si... Bueno, primer preguntar-li si està bé.
0: Uh-huh,
2: ja de primeres.
0: T'aproparies, per tant.
2: Sí, i de normal si està fent això... Jo tenia una companya que es va posar a plorar quan ho vaig preguntar. Llavors, el que necessiten és una abraçada.
0: Molt bé,
2: o sea, no, ni dir-li no facis això, sinó
0: clar, no
2: una
0: abraçada. Sentir malament, no fer-la sentir culpable per una cosa que potser segurament ella sap que no està bé, sinó donar-li el suport. I la resta què faríeu? Perquè aquí hem de trobar una solució entre tots, a veure.
7: Jo coincideixo amb la Noelia de que pues, una abraçada està amb ell, o ella, bueno, uh-huh. ella en aquest cas, però també crec que, per una part, crec que s'ha d'estar també una mica present en el punt de dir-li, has de menjar.
0: Per tant, tu et plantaries com a amic i sí. diries, sé que estàs fent això i t'ajudo.
7: I t'ajudo, exacte.
0: I si I no donaria una...
7: Aquí ja...
0: Perquè tu no volies una abraçada com a la Noelia, però després potser de l'abraçada ella et diu, és que no vull. És que Jordi, no vull menjar. És que després de menjar em veig gorda, no? Com deies abans. Què faries?
7: Clar, aquí no sé què faria. Crec que pues, estaria una mica més constant amb ella, parlant, ajudant-li, fent-li, per exemple, a l'hora de l'entrepà, perquè molta gent així que li passa pues, que té aquests problemes com anorexia uh-huh. i tal, que els costa menjar, pues, fer-li aquest moment de l'entrepà, que pues, per ella és difícil, pues, ajudar-la, fer-li que sigui més amè, que sigui més uh-huh. un moment que no sigui tan dur.
0: Que no sigui com una cosa negativa, no?, el
7: Exacte.
0: Moment de menjar. Bianca, tu què faries?
6: Jo... Primer li preguntaria uh-huh. i després, depenent de si vol la meva ajuda o no, si la vol, doncs em quedaria present a l'hora del pati amb, uh-huh. amb la Xènia en aquest cas.
0: Acompanyant-la mentre menja el seu entrepà.
6: Exacte, uh-huh. però no parlar...
0: Que no el llenci a la paperera.
6: Exacte, no parlar de menjars ni del seu problema, sinó vale. de la vida. I si no la vol, uh-huh. doncs jo crec que avisaria, o sigui, a la meva tutora i a la, o a la seva.
0: Jo ho estava pensant, no?, que potser una de les coses que es pot fer és demanar ajuda a un adult, no? Evidentment, donar-li el suport, ui, la dura que no, però jo crec que a vegades els adults ens poden ajudar en molts sentits. Digues, a ver, Júlia,
2: a
0: què
2: ver,
0: faries?
2: Jo, si la veig que està vomitant o plorant, en aquella situació, no li trauria el tema, no li diria per què ho fas o intentaria parlar amb ella perquè no ho faci, sinó que em sentaria al seu costat i, evidentment, intentaria evitar d'alguna forma el fet que estigui vomitant o que en aquell moment estigui passant una mala estona, que ho passarà igual, però que sigui més a més, com ha dit abans, uh-huh. i que entengui d'una certa forma, no recordant-li el seu problema, sinó parlar d'altres coses que sé que li agraden.
0: Com el que comentava la Bianca,
2: sí.
0: no? Que aquella estona sigui... Bueno, estic aquí amb tu i no estem parlant del problema, no?
2: Sí.
0: Però jo trobo que val la pena destacar que sí que cal demanar ajuda a vegades, no? I demanar ajuda a un adult no és una derrota. A vegades ens donarà respostes que potser nosaltres no sabem trobar. I ara us dic que ara estem encarant la recta final d'aquest episodi d'avui de l'Hora del Pati. I sabeu com? Sabeu com encarem aquesta recta final? Convertim-vos en caps d'estudis. Teniu, ara tindreu el poder suprem, perquè jo us diré tres frases que s'han escoltat en un pati de veritat i haureu de deixar una d'aquestes tres persones que han dit una d'aquestes porrades sense pati, d'acord? Per tant, tindreu aquesta oportunitat de castigar algú. Alerta, perquè el percentatge de red flags és altíssim. Tindreu una estoneta per posar-vos d'acord, perquè només una d'aquestes tres persones, encara que segurament es mereixerien els tres quedar-se sense pati, només un podrà no anar a l'estoneta de descans. I ho haurem de decidir entre tots. Us sembla bé? La primera és la Daniela, que ha dit: la gorda de classe m'ha mirat malament. Ha dit això. Veig aquí cares, veig reaccions. El Roger, la seva frase estrella és normal que els guapos de l'institut trobin parella abans que la resta. Caram, amb el Roger. I el Biel diu: faré cada dia 30 flexions i així agradaré més a la Carla. Bueno, ja veieu que totes aquestes tres frases estan al voltant, giren al voltant del cos, de la bellesa, del físic. A veure, la Daniela: la gorda de la classe m'ha mirat malament. El Roger: És normal que els guapos de l'institut trobin parella abans que la resta. El Biel, faré cada dia 30 flexions i així agradaré més a la Carla. S'obren les apostes. Qui mereix quedar-se sense pati?
2: Jo crec que l'últim, com es deia?
0: L'últim és el Biel, el que el diu Biel, de les flexions.
2: Jo crec que ha caigut una
0: en una trampa.
2: Sí, ha caigut en una trampa de que és, vol agradar-li a una persona i està amb el seu cos incòmode. Llavors, clar, aquesta persona no hi hauria que castigar-la, sinó parlar amb ella.
0: Ai, ostres, que bonic això, molt bé, molt bé. O sigui, que més que recomanar-lo sense pati, li recomanaries una estoneta potser llegint alguna cosa o algun assessor, no?
2: I ja, sense pati, un dels dos.
0: Molt bé, però tu l'abraçaries, no, també, al Biel, segurament? Sí. Jordi, tu què, amb qui deixes sense pati? La Daniela, el Roger o el Biel?
7: Ho tinc molt clar, la Daniela.
0: La Daniela, eh? La Daniela perquè... que ha dit allò de la gorda de classe, sí, m'ha mirat malament.
7: Perquè els... És veritat, és que és la que més ha sobrepassat el límit.
0: S'ha passat. Clar, i què li diries a la Daniela? Si fossis la cap d'estudis, o el cap d'estudis, què li diries?
7: No sé què li diria, però...
0: Perquè, evidentment, es queda sense pati, això ja està clar, això ja està decidit, no? Per part teva està clar.
7: És que no sé què li diria. Li diria, doncs, que està malament, que freixi paraules... No sé què li diria, ho hauria de pensar.
0: Veiem aquest tic-tac, eh? Vull dir, hem d'anar ràpid, perquè el temps passa. Bianca.
6: Jo deixaria fora la Daniela.
0: Ai.
6: I li diria que, bueno, primer de tot, que en un futur ella pot ser aquesta persona, perquè no sap si la...
0: Perquè el món gira, no deixa de girar i mai no sabem com serem en el futur, no?
6: Exacte, si la gorda de classe, entre cometes, està passant, doncs, per alguna malaltia o alguna cosa.
0: I a més que veure la gorda com una cosa negativa és...
6: És més coses que gorda.
0: Molt bé. Júlia. Arribem al final del tic-tac, a veure.
2: Jo li diria que pensi abans de parlar i que pensi, en plan, que es fiqui en la situació de l'altra persona. Perquè a vegades una sola paraula pot fer tant de mal.
0: Per tant, jo crec que escoltant-vos hi ha una unanimitat, direm el nom de la persona, la Daniela, el Roger o el Biel, perquè jo crec que hi ha una unanimitat de qui es queda sense pati. I és la... Daniela. Molt bé, jo crec que estava clar, estava molt clar, i a veure, jo crec que val la pena reflexionar sobre, bueno, com cal respectar els companys i tot això. No sé si voleu afegir alguna cosa de tot el que s'ha comentat, perquè a mi, escoltant-vos, aviam, que amb això que has dit, no?, de ostres, com canvia el món, com, no sé, m'ha semblat molt interessant. Hi hauria alguna cosa que li diria amb el Roger, per exemple, això de que els guapos de l'institut troben parella abans, no sé, li diríem alguna cosa, perquè al Biel ja li hem dit clarament que ha de veure alguna cosa, però al Roger...
7: Pues li diria el mateix que li diria a la Bianca a la Daniela, que ara els guapos són aquests, però qualsevol dia és el que tu trobes lleig. Que el món gira.
0: Clar, jo vull fer-vos una pregunta, perquè ja estem a punt d'arribar al final, i teniu en el vostre entorn algú que hagi patit un trastorn, que per tant li hagi afectat, com ho heu afrontat això? Vosaltres com a amics, com ho heu fet?
7: Bueno, jo no ho he patit de prop, sé de gent que ha estat al meu cost, bueno, que ara està present, però en aquell moment no ha estat present, llavors no sé què li diria. Estaria amb ell. És sobretot, crec que el que necessita la gent que pues, té algun trastorn és companyerisme i que l'entenguin, sobretot. Que l'entenguin i que li facin passar un bon rato, una bona estona.
0: I com podem fer per desintoxicar-nos d'aquestes males influències que veiem a les xarxes, aquesta cosa que ens atrapa? Què podem fer, Bianca, Júlia?
6: Jo ho veig pràcticament impossible. O sigui,
0: sí, igual, hem d'acceptar-ho ja.
6: No cal acceptar-ho, però crec que cal donar una educació. I, o sigui, per exemple, a mi a primer d'ESO em van fer xerrades de trastorns i era, bueno, és que...
0: I et serveixen aquestes xerrades?
6: En aquell punt ja no, perquè ja estàvem totes les nenes ja amb coses ficades al cap, llavors hauria de ser en un cinquè de primària, per exemple.
0: O sigui, ara mateix. Abans, i com haurien de ser aquestes xerrades perquè realment us facin un impacte en la vostra manera d'actuar? Júlia, Noelia, voleu dir alguna cosa?
2: Vale, jo crec que quan fan les xerrades normalment parlen com que només parlen en general, no parlen un tema específic. Jo penso que tindrien que pensar més una mica amb nosaltres. O sigui, ho fan, però em refereixo a l'hora de que nosaltres ho patim. Vull dir que a vegades parlen molt del per què. Si no, ja, jo crec que tindrien que parlar de com passar-ho, com viure-ho, com
0: acompanyar,
2: sí,
0: també.
2: Exacte.
0: Clar, o sigui, més des de la part pràctica, no passes a la part teòrica, no? Que el risc sabem que hi és. I, clar, les xarxes socials, què podem fer? Com podem evitar tots els problemes que hi ha allà? Noelia?
2: És que el poder evitar no es pot evitar perquè hi ha gent que
0: deia també
2: encara que s'ho diguis, ho seguirà fent.
4: Llavors, com que això de que facin xerres de com passar-ho o com ajudar, no què és. Perquè jo crec que és més fàcil saber-ho que com passar-ho o com demanar ajuda.
0: Clar, jo abans quan us deia que si entreu a la vostra lupa, segurament el vostre algoritme us farà una bona traïció, i és que potser hauríem de deixar de seguir determinats perfils, determinats comptes que donen una imatge massa idílica del cos, massa irrealista. No sé, què en penseu d'això? Caldria fer també un punt d'autocrítica o no?
6: Sí.
0: Sí?
6: Jo ho vaig deixar de fer. Va haver-hi un moment que vaig dir, mira, i vaig tancar l'Instagram i vaig començar a seguir gent que doncs oferia una visió realista del seu cos. I...
0: Que bo això, no?
6: Sí.
4: Jo també.
6: Sí,
0: va ser un punt, va ser una decisió teva de, a partir d'aquest moment, vull que el meu algoritme sigui en positiu, no?
6: Exacte, perquè és que tu anaves passant i és que era tot, per exemple, et sortia una dona que acabava de tenir un fill i és que es mostrava així com abans, i és a dir, a veure, s'ha de mostrar també la cara negativa de les coses.
0: I tant.
6: I

0: òbviament, estar amb tu i que no t'ho facin passar malament, però sigui un moment on ho has de passar malament perquè toca menjar i has de menjar perquè has de, menjar, crec que han de ser ells que han d'insistir en això.
1: I potser haurien d'evitar, també val la pena que fem una mica de crítica, no? Haurien d'evitar alguns comentaris que poden fer del vostre físic, de no sé què, no? Sí. Potser... No dic que ho facin malament, pobres, segur que ho intenten fer de la millor manera, però quan trobes una
2: trobada familiar...
1: La brometa, o la típica trobada familiar, ai, que has crescut molt, no? Ai, que t'has posat molt alta, no sé què, i potser tu no acabes de sentir-te del tot a gust, no?, amb el teu cos. Què penseu d'això? Us heu trobat en casos així?
3: Sí, penso que cal també educar els pares, perquè veure, per exemple...
1: Cal un podcast per a les famílies, eh?
3: Exacte, que... Ells, per exemple, quan eren adolescents, la majoria no tenien xarxes socials. Yeah. Llavors, no és que això ara sigui... A la meva època havies de menjar i ja està. Bueno, és que a la teva època no hi havia aquesta pressió, potser, saps?
1: Pot ser. Sí, sí. La resta, què en penseu d'això?
4: Jo penso que sí, que a vegades, com he dit abans, has de pensar, però ja és com que no estan tan a l'actualitat. Potser ja pensen que el que va passar a la seva època segueix passant. És com que no són conscients del que poden dir.
1: Jo, escoltant-vos, la veritat és que em quedo tranquil. Sempre ho dic aquí al podcast perquè realment veig que enteneu aquest tema, veieu l'arrel del problema i voleu trobar-li solució. No? A mi m'agradaria, abans d'acabar l'episodi d'avui, que cadascú de vosaltres es quedés amb una idea, amb un titular de tot allò que s'hagi comentat i que us emporteu a casa, i segurament ens farà pensar a tots, no?, amb aquest últim resumet del capítol. Noelia, amb què et quedes de tot el que hem comentat?
4: Jo crec que en aquesta taula com que tots tenim una idea molt clara de que no hi ha que jutjar-se ni jutjar. Que hi ha que no passar de tot, però sí que centrar-se en un mateix i en les teves amistats o el teu entorn per saber si... per adonar-te si algú està passant realment malament, fixar-te.
1: Molt bé. Jordi.
0: Jo crec que amb el que em quedo és que tu no pots controlar el que els altres fan, per molt que et molesti, però pots controlar el que tu penses, el que tu fas i el que dius.
1: Bianca, tu amb què et quedes?
3: Jo, primer de tot, que si t'estàs veient en un moment dur, doncs que no dubtis en demanar ajuda i que no tinguis vergonya ni por. I que si, per exemple, tu no pots comptar amb l'ajuda dels teus pares, doncs parla amb la teva tutora, amb l'amic de... O sigui, amb el pare del teu amic, el que sigui, però
1: busca ajuda. Que tu quedis per tu, no?
3: Exacte, perquè és que després això surt. I si no surt ara, sortirà doncs, en 3 anys i serà pitjor.
1: Que bé que diguis això. Júlia.
4: Jo em quedo amb el recolzament de les amistats i de les famílies, perquè sí que és veritat que, com has dit tu abans, és molt important el recolzament d'una família, però jo penso que quan ho he passat és... he necessitat més una amistat, perquè sí que és veritat que potser em veuen al col·le, quan quedem, i és com que ho veuen des d'un altre punt de vista.
1: I ara sí que la mala notícia d'avui és que hem acabat ja l'episodi, hem arribat al final de l'Hora del Pati amb aquests 4 tertulians de luxe que heu estat sincers, autèntics i realment molt inspiradors. Moltes gràcies, Noelia, Jordi, Bianca, Júlia, pel vostre entusiasme i per haver-nos fet sentir part de la vostra estoneta de pati. I els que ens esteu escoltant, gràcies també per ser-hi un cop més. L'Hora del Pati s'acaba, tothom a classe i fins al proper episodi.

0: Hola, sóc el Pere Puig, trasplantat de fetge i orgullós receptor de sang. Si estic aquí és gràcies a la generositat dels donants. I com som fans de donar-ho tot, aquest estiu dona tot, anant de vacances, de concerts, de festivals o de revetlles. Però abans, vine a donar sang. Apunta't a avançant.net/donar.
1: Arriba l'estiu. Tens entre 12 i 17 anys? Et presentem Estiu entre adolescents. Del 30 de juny al 31 de juliol, les tardes dels dimarts, dijous i divendres, vine a Can Massellera. Art i manualitats, esports, cuina, ball, arts marcials i molt més. Estiu entre adolescents, activitats gratuïtes. Més info i inscripcions @joventutsamboi.cat.

0: Doncs bé, Joan, ara sí que ja estem a punt per escoltar, com sempre, aquestes receptes que ens aportes, fàcils de fer.
1: Sí, avui sí.
0: Una vegada...
1: Molt fàcils.
0: Bueno, però tu com els expliques ja ens les fas fàcils.
1: No, avui sí, avui sí. Vam dir que portaríem alguna cosa fresca, és que amb aquesta calor no tens ganes d'estar als fogons, eh?
0: No, vinga, va.
1: I llavors, us, ara que és el temps, les tomaques estan 10, 10, però ja d'aquí, tomaca d'aquí. No comprem tomaca de Múrcia, d'aquí. Uh-huh. Comprem producte de casa nostra i ara ja, perquè fins ara, esclar, tot venia de fora. És que jo no ho entenc, això que tot hagi de venir de fora, havent-hi tant de producte aquí. Però ara ja tenim les tomaques aquí, si us agrada més verda o més madura.
0: Que duri.
1: I que duri.
0: I vigilem. Joana, vigilar a l'hora de fase que porten allà la indicació d'on te venen.
1: Sí, l'indicació d'on venen i tot això. I llavors, doncs, us he portat un carpaccio de tomaca. Un carpaccio de tomaca, senzillament una tomaca que us agradi, més verda o més madura, el gust de cada una de vostra, ben net i ben rentada.
0: Me fas por, amb això.
1: No. I llavors, agafem la taula, la fusta de tallar nostra, de casa, i un gabinet, i la tallem ben fina. Ben fina. Com més fina, millor. Per això es diu carpaccio, perquè és una cosa fina. La posem en una plata ampla, que ens quedi senzillament, llavors, i agafem i fem una vinagreta amb oli de poma, amb oli, amb vinagre de poma, un raig d'oli, una mica de pebre i una mica de sal. Això ho posem en un got, en un pot d'aquests de vidre que tenim petit,
0: sí,
1: i ho sacsegem.
0: Ah,
1: ben sacsejat. I aquesta és senzilla, perquè si ho remenes amb una cullera és diferent, tu agafes i com si fessis un còctel.
0: Queda molt més barrejat,
1: Sí, llavors ho tires a sobre d'aquesta tomaca, ja hi has posat una mica més de sal, perquè la tomaca jo m'agrada que hi hagi sal, perquè si és dolça tampoc,
0: no, no.
1: A mi m'agrada amb un puntet. I tirem això, i llavors al costat ho adornem amb una mica d'enciam, si volem, i unes olives, i ja està.
0: Això, un primer,
1: això,
0: no?
1: Això, el primer plat. I llavors, com a segon, us he portat uns calamars a la romana, que són ja el 10 del 10 de l'estiu, perquè si t'hi fixes, a l'estiu, vagis allà on vagis, tothom menja calamars a la romana.
0: Joana, però de trobar-los al punt i bons... Sí. Comptats amb la mà,
1: No.
0: Sí, que hi ha vegades...
1: Allà on vas a menjar.
0: Sí, a veure...
1: Sí.
0: Jo m'he trobat més vegades els calamars, que dius, bueno, això són ja fets així congelats o què, perquè
1: sí.
0: No estan gaire bé,
1: No, perquè resulta que aquell calamar, a la part de fora tot és una pasta. I llavors tu talles i a dintre hi ha un fil de calamar finet, de res.
0: Sí,
1: i allò és el tros d'aquell...
0: Un tastal calamar.
1: Tot és això. Doncs llavors nosaltres, per fer un quilo, aquests calamars per quatre persones, comprarem un quilo de calamar, que és el que dèiem de calamar, que ara està bé de preu, perquè hi n'hi ha. Llavors necessitarem farina.
0: Farina?
1: Sí, normal, farina, d'enfarina. Dos ous.
0: Sencers, Joana?
1: Ara, sí, dos ous, això és el que necessitarem. Un pols de llevadura, sal i oli.
0: Ben senzill,
1: Ben senzill. I els calamars els podeu dir a la vostra peixeta que us el talli a rodelles. A les potes, a les ales, jo aprofito tot, tot. I si no ho voleu, no us ho fan, ho feu vosaltres. Però ara ja avui en dia... Llavors, quan arribem a casa, els tornem a rentar ben nets, perquè dins del calamars, a la part de dintre, a vegades hi ha unes coses blanques que jo ho trec. Són com uns fils, llavors allò ho treus, i llavors què fas? Els agafem i posem una mica de farina, els enfarinem...
0: A veure, tenen la farina en un plat.
1: La farina en un plat.
0: Imaginem-s'ho, Vale.
1: Primer de tot, els calamars els haurem tallat. Els haurem eixugat amb un paper de cuina.
0: D'acord.
1: Els assalarem una mica i tindrem un plat en farina, els ben enfarinarem i a l'altre, i llavors tindrem els dos ous aquests batuts i haurem posat una mica de re de royal, bueno, una mica de llevadura d'aquesta, una cullerada de postres o de, si depèn del que facis, de postres
0: rasa. Vale.
1: Els haurem enfarinat, els tirarem allà dintre i la farina que ens sobra d'enfarinar-los també els hi tirarem a sobre, agafarem una cullera i tot això ho ben barrejarem i ens quedarà una pasta. Però no una pasta, quan agafis el calamars la pasta te courà, no és allò que quedi molt enfarinat.
0: Compacte, no?
1: I llavors això, si pots, deixa'ls un ratet, mitja hora, tres quarts, aquí.
0: Ah, val. Això és una...
1: Mitja hora, tres quarts, aquí.
0: Això és un truquet,
1: amb aquesta farina i aquest ou, els deixes allà sobre el marmo mateix, ara, perquè no siguin massa frescs, perquè si els posem a la nevera a l'hora de fregir-los amb la temperatura freda en calent tampoc no va bé. I llavors tindrem l'oli calent. Jo sempre ho faig amb oli de girassol, la veritat, perquè a mi no m'agrada trobar el gust aquell d'oli, sinó que m'agrada trobar el gust del calamar, i els afregirem. Tindrem una plata amb un paper absorbent, els hi posarem un parell de minuts i els traurem. No els deixarem allà aquell paper, perquè si els deixem a dins aquest paper absorbent, quan ha deixat l'oli, ell el torna.
0: Ah!
1: El torna a absorbir.
0: Ah! Eh?
1: O sigui, com tu l'has deixat en allà, realment hi deixes un parell de minuts, ja tens una plata sense paper i els vas posar.
0: Ai, molt bé.
1: Si tens aquesta fregidora que jo sempre dic que la tinc,
0: ara t'ho volia preguntar.
1: Que va molt bé,
0: sí?
1: Molt bé, perquè la poseu a 170 graus i, escolta, tot el rato us fregirà a la mateixa temperatura. I ràpid, molt més ràpid.
0: T'ho volia preguntar, ho tenia a la punta de la llengua.
1: Sí, molt més ràpid, això, sí? Jo sempre, sí. I són aquestes fregidores petites que hi caben un litre o dos d'oli, i llavors tu, com has fet 5 o 6 fregidades, què fas? El llences, si veus que està massa cremat.
0: Bueno, però amb
1: però
0: aquest...
1: pots reutilitzar, eh?
0: Ah.
1: Tu aquest oli, un altre dia, si has de fer patates fregides, si t'hi ha quedat molt... molt de farina, llavors què fem? Agafem aquest oli i el colem amb un colador. Passem un drap a la fregidora i tornem a posar aquest oli.
0: Ah, va bé.
1: I tot el de baix que ens ha quedat aquella farina, ja l'hem treta.
0: És clar.
1: Perquè hi passem un drap, o hi passem paper de cuina i el llancem, perquè és molt encafitós. Jo faig servir molt el paper de cuina. Agafo paper de cuina, xugo la fregidora del sol ben fregida, ja tinc aquest oli que l'he colat, i si llavors convé afegir-hi un quart de litre o una mica perquè se l'ha begut, ja ho tenim i el podem tornar a utilitzar. Per què fer? Per fer carbassó, per fer...
0: No queda el gust del peix.
1: No queda el gust del peix. No hi ha quedat mai, eh?
0: No, perquè això és amb aire, no?
1: Fregidora.
0: Ah, val.
1: No és a l'airfryer, eh? Ah, és vale. Fregidora amb oli. Vale. Amb oli de girassol. Sí, és molt una fregidora.
0: Molt bé, doncs, Joana, repetim aquests ingredients. Sí que m'agradaria que me repetissis, sisplau, aquest carpaccio de tomaca, la combinació per tirar-la per sobre dels ingredients.
1: Dels ingredients. Al carpaccio hi posarem vinagre
0: de poma,
1: un raig d'oli, una mica de sal i una mica de pebre.
0: Aquí la tàctica és el vinagre de poma.
1: Sí, perquè a mi m'agrada en vinagrat.
0: La veritat és que el vinagre aquest no l'he provat mai, eh?
1: Doncs prova el que t'agradarà. Ja veuràs que no deixaràs de fer-ne servir cap més.
0: Perquè
1: no té àcid i és molt bo. Llavors ho posem en un pot de vidre, d'aquests que tenim, ho ben sacsegem, un minut o dos, i llavors ho tirem sobre aquesta amanida i ja hi haurem posat una mica de sal a la tomaca. Perquè penseu, a mi la tomaca m'agrada en un punt. Si no podeu menjar sal o sou persones que no esteu... Dieu, no, a nosaltres ja ens agrada, perquè hi ha gent que la tomaca se la mengen tant com bé.
0: Sí. Amb anuncis, que avui parlàvem d'anuncis, ho ensenyen ben bé,
1: tal
0: que es tracta de l'or, se la mengen.
1: Exacte. Doncs llavors, si no us agrada, només amb aquest pèl que ja heu posat de sal ja en tindreu prou. I llavors això, al costat hi podeu posar unes olives i una mica d'enciam.
0: Molt bé.
1: Per adornar el plat.
0: Ingredients d'aquests calamars?
1: D'aquests calamars. Per quatre persones, que sempre diem, un quilo de calamars, la farina per enfarinar, la farina us diu la quantitat vosaltres mateixos, dos ous que els haurem deixatat ben deixatats, un pols de llevadura, una cullerada de postres plena, sal i l'oli per fregir-ho. I ja està.
0: Molt bé, i tenia en compte això que comentaves al final de tot, Joana, de que com els atraiem...
1: Sí, com els atraiem, tant si els fem a la paella com si els fem en fregidora, i posem aquell paper absorbent de color groc, que és aquell especial per fregits, aquell paper. Quan l'hem tingut allà, dos minuts, els traiem i els posem en una plata o el plat que els volem fer servir.
0: Això és molt interessant,
1: perquè si no, torna a absorbir altra vegada tot aquest oli.
0: Molt bé. Quin truquet més bo.
1: Sí, aquests trucs són...
0: Com sempre. Gràcies, Joana. Fins la propera setmana.
1: Vinga, fins la propera.
2: Continguts en xarxa.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

Senyores, senyors, molt bona nit i sigueu tots benvinguts a aquesta nova edició de Jazz Setmanal. Jazz Setmanal, un programa sobre jazz, però autoritzat i recomanat per públics de qualsevol edat i condició. Bé, i també avui continuarem repassant estàndards, aquestes melodies eternes que són font d'inspiració solística pels instrumentistes de totes les èpoques i estils. Són temes inolvidables que permeten mil interpretacions i mil lectures diferents, però que en canvi i en cap cas perden el seu esperit i el favor del públic. I com tenim establert, aquest repàs serà cronològic. Començarem per la versió més antiga de les que disposem i anirem avançant en el temps per finalitzar amb la més actual. Bé, no cal dir que, tal i com ens recorda la frase popular, no estan tots els que són, però en canvi sí són tots els que estan. I el tema que hem triat avui és d'aquells que podríem qualificar d'indiscutible. Parlo del Easy to Love, una composició que Cole Porter va escriure l'any 1934 per un musical anomenat Anything Goes. El va escriure per lluïment de la veu principal de l'espectacle, el senyor William Gaxton. Però inexplicablement l'al·ludit va tenir dificultats interpretatives pel seu rang vocal, bàsicament, i va acabar prescindint d'aquesta cançó. Tot i això, dos anys més tard, el propi Cole Porter, després d'uns petits retocs, la va introduir en la banda sonora original d'una pel·lícula titulada Born to Dance, amb la ballarina Eleanor Povell i James Stewart com a protagonistes, i en aquest cas interpretada per Frances Lamford. Apuntar que, originàriament, la cançó Cole Porter la va titular Easy to Love, You'll Be So Easy to Love, però amb el pas del temps el títol ha quedat reduït a simplement Easy to Love, que és amb el que avui tothom la coneix i la reconeix. Tanmateix, apuntar que Easy to Love va ser una altra pel·lícula musical, en aquest cas produïda per la Metro-Goldwyn-Mayer, dirigida per Charles Walters, interpretada per Esther Williams, Van Johnson i Tony Martin, que es va estrenar en els Estats Units el 25 de desembre de l'any 1953. En aquesta pel·lícula, el Easy to Love la interpretava el cantant Tony Martin. Bé, és un tema que hem de dir molt i molt popular, amb infinites versions tant vocals com instrumentals. Entre les primeres assenyalar les de Billie Holiday, Carmen McRae, Susan McCorkey, Ella Fitzgerald, Frank Sinatra, bé, i un llarguíssim, etc. I entre les instrumentals, les de Charlie Parker, Errol Garner, Chet Baker, Teddy Wilson, George Shearing i totes les que hem preparat per oferir-vos. I si us sembla, començarem en la que l'any 1950, i acompanyat per una secció de corda, ens va deixar Charlie Parker. Sense més, passem a escoltar-la.

Doncs bé, hem iniciat la selecció amb aquest famós àlbum Charlie Parker with Strings, editat pel segell Mercury al març de l'any 1950 i en format original de 10 polzades. Tot i que després, concretament l'any 1995, va llançar un àlbum recopilatori, en aquest cas en el segell Verve, on es recollien enregistraments entre 1947 i 1952. Doncs bé, d'aquest últim àlbum hem recuperat aquesta versió en la que Charlie Parker està acompanyat per Al Ike al piano, Tommy Potter al contrabaix, Roy Hines a la bateria i la corresponent secció de corda i d'altres instruments, com l'arpa, l'oboe, etc. Bé, si us sembla, avancem. Avancem en aquest cas només un any per rebre un altre prestigiós saxofonista, però en aquest cas un saxofonista tenor. Estic parlant del gran Don Byas, que el 19 d'abril de l'any 1951 enregistra, també lògicament en un disc de 10 polzades, amb un tema per cara, aquesta versió.

Doncs ell ha estat el senyor Don Byas, el gran, l'extraordinari Don Byas, el saxo tenor, acompanyat pels seus Rhythms, que així va batejar el grup d'acompanyament, un grup format per músics francesos, Maurice Vander al piano, Jean-Pierre Sasson a la guitarra, Popov Matvenko al contrabaix i Benny Bennett a la bateria. I ara, si us sembla, farem un salt important en el temps, perquè són 10 anys els que separen l'enregistrament de Don Byas i el del Jane Hammonds. Ens aturem ara fins a l'any 1961, quan aquest saxofonista tenor enregistra amb el segell Prestige un àlbum que el que titula Juke. Ho fa en els prestigiosos estudis de l'enginyer de so Rudy Van Gelder a la població d'Inglewood Cliff a l'estat de New Jersey. Doncs bé, disposem-nos a escoltar a un Jane Hammonds en excel·lenta forma.

Doncs bé, hem escoltat la versió del saxofonista tenor Jane Ammons, que per l'ocasió va estar acompanyat per Richard Wyans al piano, Doug Watkins al contrabaix, J.C. Hurt a la bateria i Ray Barreto a les congas. Bé, i sembla que avui ens hem inclinat pels saxofonistes, perquè el nostre proper convidat també ho va ser. En aquest cas, especialista del contralt i un dels noms imprescindibles a la història de la nostra música. Em refereixo a Julian Adderley, apodat Cannonball, pel seu volum corporal. Doncs bé, l'any 1963 el sextet que lidera fa una gira per l'Orient i dona un concert concretament en el Suncoast Hall de Tòquio, concretament els dies 14 i 15 de juliol d'aquest any, de l'any 1963. Aquest concert es va enregistrar i posteriorment es va editar en un LP que recull una bona part del repertori del concert. Ho fa en el celler Riverside i el titulen, per tal de que no hi hagi el menor dubte, Nippon Soul. Doncs bé, escoltem la lectura de Julian Cannonball Adderley.

Doncs bé, ja escolteu forts i molts aplaudiments per aquesta lectura de l'Easy to Love, el tema de Cole Porter, al que avui estem dedicant al programa. Julian Cannonball Adderley, sexual i direcció, Joe Zawinul al piano, Sam Jones, contrabaix, Louis Hayes, bateria, Nat Adderley, corneta, i també era germà del propi Julian, Yusif Latif, saxo tenor, flauta i oboe, en funció del tema. Julian Adderley, natural de la població de Tampa, l'estat de Florida, va néixer el 15 de setembre de l'any 1928 i ens va deixar a la població de Gary, a l'estat d'Indiana, el 8 d'agost de l'any 1975. Tan sols comptava amb 46 anys. Bé, el nostre següent convidat és el bateria Shelly Mann, bateria i alhora líder de formacions, i en aquests dos vessants participen en l'enregistrament d'un LP de l'època titulat Hot Coals. La seva publicació data del 1975 i es publica en el segell RCA. Escoltem, doncs, la seva lectura d'aquest Easy to Love.

Doncs bé, acabem d'escoltar el bateria Shelly Man i el seu grup, un grup nombrós, ja que van participar un nombre important de músics que van canviant en funció del tema. Concretament, en aquest Easy to Love van participar el propi Shelly Man a la bateria i direcció, Chuck Domanico al contrabaix, Mike Wofford al piano elèctric, Tommy Tedesco a la guitarra i Tom Scott al saxo soprà. Shelly Man, un gran bateria sovint associat a la corrent estilística del West Coast Jazz, tot i que posseïa doncs una gran versatilitat que el permetria tocar doncs qualsevol dels estils. I tot seguit avancem amb el temps, ens detenim en l'any 1976 per escoltar un duet que van formar Bucky Pizzarelli, el guitarrista, i Bud Freeman, el saxo tenor. Aquesta participació conjunta es va materialitzar amb un LP titulat Book and Buddy, editat en el segell Flying Dutchman. Així que no ens queda més que escoltar-lo.

Doncs ells han estat Bucky Pizzarelli i Bud Freeman, o Bud Freeman i Bucky Pizzarelli al capdavall. Doncs aquest ordre no té més significat. Un ha d'anar darrere de l'altre, tant se val qui anomenem primer. Doncs bé, hem escoltat la seva versió d'aquest Easy to Love, d'aquest àlbum del que parlàvem i que es diu, o es titula, Buck and Bud. Bé, i tot seguit doncs avançarem en el temps fins l'any 1982 per rebre un altre saxofonista, també en aquest cas bàsicament tenor. Parlo de Buck Hill, que va participar en el North Shore Jazz Festival, un festival anual que es celebra cada cap de setmana del mes de juliol als Països Baixos, concretament a Rotterdam. Doncs bé, la seva participació es va enregistrar per posteriorment editar-lo en disc que precisament es titula com el nostre tema, Easy to Love, i és precisament aquest tema el que dona inici a l'àlbum. Escoltem, doncs, el senyor Buck Hill i els seus acompanyants.

Doncs bé, d'un disc titulat genèricament Easy to Love i que es va ser publicat en el segell Steeplechase, hem escoltat a Buck Hill al saxo tenor i direcció, Ruben Brown ha estat el pianista, Bilbo Little el contrabaixista i Billy Hart a la bateria. Es van registrar els dies 11 i 12 de juliol de l'any 1981 en la seva participació en el North Shore Jazz Festival de la ciutat holandesa de Rotterdam. Doncs bé, dir que Buck Hill ens va deixar definitivament el 20 de març de l'any 2017 a la població de Greenwald, a l'estat de Maryland, i quan tenia 90 anys. I tot seguit avancem 10 anys, sí, sí, 10 anys per detenir-nos en el 1992, any d'edició d'un àlbum que es va titular The Tokyo Sessions i que va ser protagonitzat per dos grans músics de la seva generació, el trompetista Roy Hargrove i el saxoalt Anthony Hart. Malauradament, Roy Hargrove ja no és amb nosaltres perquè ens va deixar el 2 de novembre de l'any 2018 en l'hospital Monte Sinai de New York a causa d'un atac de cor. Tenia tan sols 49 anys. Doncs bé, aquest The Tokyo Sessions es va enregistrar en els estudis Sound Valley a la ciutat de Tòquio els dies 4 i 5 de novembre de l'any 1991. El darrer tema, concretament, d'aquest CD és el nostre Easy to Love.

Doncs bé, d'un disc titulat genèricament de Tokyo Sessions hem escoltat aquest quintet alliderat per Ray Argurup a la trompeta i Anthony Hart al saxo alt i doncs acompanyats d'una rítmica local formada per Yutaka Shina al piano, Tomoyuki Shina al contrabaix i Masahiko Osaka a la bateria. Bé, i aprofitarem perquè el nostre següent tema que hem seleccionat ens fa saltar de segle i ho farem per retrobar-nos amb un àlbum editat l'any 2004, tot i que es va enregistrar l'any 1998 en els estudis System 2 al barri de Brooklyn, a la ciutat de New York. El disc es publica amb el títol de Fuller Nilsson. Els protagonistes són un trio: Steve Nilsson al vibràfon, Kirk Lichtsey al piano i Ray Drummond al contrabaix. Escoltem la seva lectura.

Doncs bé, els protagonistes han estat Steve Nilsson al vibràfon, Kirk Lindsey al piano i Ray Tremont al contrabaix. El disc, que es va editar en el segell Sunsight, i apunta que el títol complet de l'àlbum és Fuller Nilsson, The Second Time Around. Bé, i per finalitzar la selecció hem triat una versió del saxofonista hongarès Tony Lakatos, que ens va deixar en un àlbum titulat Standard Times, editat l'any 2014. Escoltem fins allà on el temps ens permeti.

Doncs Tony Lakatos al saxo tenor, Jim McNally al piano, Jay Anderson al contrabaix i Adam Nussbaum a la bateria, de l'àlbum Standard Time, publicat pel segell alemany Skip Records. Aquest serà el nostre últim tall. Que, i una setmana més, arriba el moment de dir-vos adeu. Com sempre ha estat un plaer compartir aquest recorregut avui pel tema Easy to Love amb tots vosaltres. Bé, us vull, abans del comiat, us vull recordar la possibilitat que teniu de tornar a escoltar el programa, si és que és del vostre gust, mitjançant el servei de podcast de l'emissora o accedint a la pàgina de Facebook Jazz Setmanal.

0: també. També el podeu trobar en el portal ivox.com. Bé, gràcies, gràcies per la teva sintonia, per la teva companyia, i si m'ho permets, m'acomiado amb el meu habitual. A reveure, amics.
1: Ràdio Sant Boi, sona com tu.

cultura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM, Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi. Només èxits.

0: Forever Jovas. Forever Jovas. Forever Jovas és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
0: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida.
0: Forever Jovas. Forever
1: Jovas. Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Segueix-nos a les xarxes socials. Ens trobareu com a @radiosantboi.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: club.
1: Ràdio Sant Boi. Més de 45 anys amb tu.
2: Ràdio Sant Boi, tota una vida al teu costat.

0: Agenda Carreta, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
1: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
2: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
3: De la ciutat cooperativa.
0: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Amb ritme, proximitat i bon humor.
0: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer, el món des d'una mirada.

Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: La música te la posem a Ràdio Sant Boi.